0: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
1: Cordeu-vos els cinturons, perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez. Esports i filigranes fins a les dues a Ser Catalunya.
2: Real Madrid 0.
3: La pilla, controla, dribla, vaya dribbling, se queda solo, remata, es un gol. Es un 9, es un killer, es el capitán Artigueiro.
0: Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez.

0: Bon dia, com esteu?
1: L'opinió de Sique Rodríguez.
0: L'agressió de Mourinho a Tito Vilanova i la de Vinícius a Salibà segueixen el mateix patró. Són covardes i són ridícules. Per l'esquena, infantil. Posar el dit a l'ull, estirar els cabells, et quedes com... Què fas, tontet? Tira cap allà. Que és el que va fer Tito Vilanova a Mourinho, tira cap allà. És insòlid perquè el Madrid ha muntat un Cristo per un ensart arbitral. Què volien? Que no expulsessin a Vinícius? Mourinho ha entrat en la seva dimensió.
2: Entramos en una nueva era que es criticar el acierto del árbitro. Esto yo nunca había visto, el mundo del fútbol nunca había visto, y a partir de ahora vamos a ver si esos seguidores también lo siguen en este grupo, que es el grupo que critica el acierto del árbitro.
0: Ho deia Mourinho, eh? Del que no es parla és de com la va liar Vinícius i del favor que li fan al Madrid sancionant-lo. Per què va demanar perdó si no és perquè sabia Vinícius que l'havia liat?
3: I ha fet una reacció que flipa, que vamos, que l'ha liat parda. Pedir perdó per els trastornos que ha causat i ja està.
0: La va liar parda i va demanar perdó. Vinícius s'acabarà convertint en el Pepe de Mourinho, perquè hi ha jugadors amb la metxa curta que si tenen un entrenador que el sobreexcita, acaben embogint. Va passar amb Pepe i ja tremolo amb Rüdiger. Mireu el vídeo del dia després, a Movistar Plus. Rüdiger amb l'àrbitre i els rivals, Mourinho relliscant i caient a terra quan sortia disparat a protestar. És de circ. Preparem-nos per al fang. Preparem-nos per al fang. I això no té res a veure amb el cas Negreira. De fet, el Madrid el deforma tant, el manipula tant, que acaba caricaturitzant-lo i li fa un favor mediàtic al Barça, perquè perd qualsevol credibilitat. Al documental sobre Mourinho, diversos jugadors del Madrid reconeixen que a l'època de Guardiola preparaven els partits com si fossin una guerra. Això ho diuen els jugadors del Madrid al documental de Mourinho. Els partits com si fossin una guerra i que tenien obsessió, Mourinho la tenia, amb Messi. Ho diuen els jugadors del Madrid en aquest documental. Igual que ara, però Messi serà Lamine. Florentino està cada vegada més bunkeritzat. Es va enfonsant i agonitza. Està acabat. Florentino està acabat. Barallat amb tothom. Enfrontat a totes les institucions. És un antisistema, Florentino. Només li falta la cresta i les botes, doctor Martins. Tot i que encara té molta gent que se li agenolla, la seva paranoia està arrossegant al Madrid. I l'afició no és tonta. Tothom veu com juga i què transmet el Barça de Flick i com juga i què transmet el Madrid de Mourinho. Guardiola va acabar cansat d'aquestes guerres. A Hansi Flick ja li van preguntar a l'estiu, el van preparar amb el Santi Obaia a l'estiu, i ens va dir sobre Mourinho que estava preparat.
4: Are you ready for Mourinho next season?
5: Of course. Why not? It's a coach. It's a coach from an opponent, and I'm always ready for everyone.
0: Of course, per suposat. Cordem-nos bé les sabates, que el camí serà pedregós, però al final jo crec que ens esperaran grans moments. Que t'hi jugui.

0: 12 i 10, què t'hi jugues a Ser Catalunya? Fins a les 2 del migdia és una hora més a Istanbul, a Turquia, on aquesta nit juga el Barça contra el Galatasaray. A punt del dinar de directives, Santi Obay amb Joan Laporta.
1: Esteu el president del Barça.
0: Què tal,
1: Joan
0: Laporta,
1: president? Bon dia.
2: No, fia, he anat al gimnàs i estic aquí.
1: Sensacions de cara al partit d'aquesta nit.
0: S'ha d'estar en forma.
2: Bones, és un partit de Champions, que és la millor competició de clubs del món, i venim aquí doncs en un bon moment. Ahir va haver-hi també un entrenament aquí que vam assistir-hi, i hi havia doncs molta intensitat, estan molt motivats tots plegats, tenim bones sensacions.
3: ¿Qué le parece este 10-10 que puede hacer el Barça hoy? Es tremendo, con un Lamine ahí que a unos días igual gana el Balón de Oro.
2: Ojalá gane el Balón de Oro Lamine, se lo merece, pero en cuanto a ¿qué decías? De
3: lo que puede hacer el Barça.
2: Ah, lo de los 10-10, bueno,
0: de victorias de 10,
2: no,
0: sí señor.
2: No tenía presente, estamos ganando partidos, es lo que nos interesa. Y en la liga sé que llevamos 8 y es un récord ya. Y bueno, seguirla, que siga la racha.
4: Champions aquesta temporada, una mica la sensació, tenint en compte l'equip i com ha començat la temporada?
2: La voluntat, més que la sensació, la voluntat és de que som candidats a guanyar totes les competicions en les que participem. Perquè tenim un equip molt competitiu, perquè tenim un equip molt compensat, perquè s'ha fet molt bé la feina a l'estiu, el Deco i el seu equip han fet una feina extraordinària, tenim una plantilla molt competitiva i l'exigència en aquests moments és alta, és molt alta. Hem començat bé la Lliga aquí vindrem per la Supercopa el mes de febrer i, no sé, quan comenci la Copa també voldrem ser candidats a guanyar-la. I la Champions, que sabeu que estem tots molt il·lusionats, no només els jugadors, sinó els entrenadors, la comissió esportiva, la directiva, tots, i tot el barcelonisme, doncs per suposat, enguany ens fixem aquest objectiu.
5: És el que està jugant millor ara mateix al món?
2: Sí, sí, el Barça és el que, ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem. I després sempre salta algun equip que és una sorpresa i has d'estar atent a tot això, però a nivell de qualitat del futbol, en aquests moments som els que estem jugant millor.
6: Bueno,
2: i a més, jugant millor i donant espectacle. Fa que l'aficionat al futbol, i sobretot clar, els culers, s'ho passin bé. Fem un joc que diverteix, que agrada.
7: El sábado pasado, no sé si fue una premonición o no, pero hablaba de las quejas que veía en el Real Madrid.
2: No voy a entrar aquí ahora. Voy a hablar de Manolo. Voy a hablar del Barça. Si me preguntáis del Barça, contesto. Y estamos aquí en Turquía contra el Galatasaray. Ahora vamos a hacer la comida oficial. Estambul, una ciudad fantástica. Para quien no la conozca, la recomiendo. Y además que se respira mucho fútbol y el estadio. Ya sabéis que el estadio es un estadio que es un infierno. Quien ha estado aquí. Es uno de esos partidos que te gusta jugarlos porque hay mucho ambiente.
3: Dice ayer Flick que ve hambre en el equipo, que han venido muchos de ganar el Mundial, que eso era difícil de mantenerlo, pero que les ve con hambre. ¿Ese hambre hace que el Barça sea uno de los favoritos para la Champions y lo que pasó en Milán hace...?
2: Seguro, seguro que sí. Flick es el que más conoce al equipo y si lo dice es porque ha tenido esta sensación, lo aprecia en cada entrenamiento, lo aprecia cuando está con su staff, con los jugadores, y sí, se percibe todo esto, y si lo dice Flick, pues
3: todavía. ¿Tú cómo lo ves? ¿Como favorito al Barça, uno de los favoritos?
2: Bueno, somos candidatos, lo veo como candidato y que nos hemos fijado la Champions como objetivo este año, como uno de los objetivos este año.
8: Presidente, y un ambiente, sobre todo uno de los méritos es seguramente haber hecho una plantilla donde se respira un ambiente extraordinario dentro del vestuario, y eso puede hacer y ayudar,
2: sí,
8: a que se consigan.
2: Sí, sí, esto yo creo que es la clave de todo. El que haya espíritu de equipo y que haya un buen ambiente en el vestuario, yo creo que esto lo ha conseguido Flick y su equipo y Deco y su equipo. Y la combinación Deco-Flick está funcionando y hay este ambiente, este ambiente y esta ambición, porque salga el que salga, pues lo hace muy bien y el que no ha salido quiere salir para mejorar lo que ha hecho el que ha salido. Y en este sentido es una cadena que és positiva.
1: El president del Barça que marxa, camí del dinar de directives.
6: que curiosament és en una illa privada i han d'agafar el cotxe i després un vaixellet i cap a aquesta illa que està a meitat de l'estret del Bòsfor, on Joan Laporta, que diu que sí, que el Barça és l'equip que millor juga d'Europa.
0: A meitat d'una illa privada, eh? Bruno, quanta pasta que... tenen alguns.
9: Sí, de fet, hi ha una part d'una illa que és propietat del Galatasaray i s'ha explicat a la premsa que van vendre una part d'una illa, de la illa de la que era propietat del Galata, pel fitxatge d'Osimhen, perquè no tenien suficients diners en aquell moment i van vendre una part de la illa.
0: Lluís Flaquer, què tal, com estàs?
10: Ja vam dir el seu dia que era la palanquilla. Què tal, bon dia?
0: Sí. El que t'hi jugues el podeu veure, a part d'escoltar live. Ara observareu com el Flaqui està amb el Santi Obay. En un moment saludem també a l'Albert Bermúdez, que està a Istanbul, a Turquia. S'esforça, Joan Laporta, sempre en posar en valor, en elogiar el binomi Deco-Flick, Flick-Deco. Pràcticament cada compareixença elogia lo important que és el treball en equip i en concret d'aquestes dues figures, de Flick, sí, i de Deco.
10: S'ha de valorar l'encert de Laporta de pensar en Hansi Flick i s'ha de valorar també l'encert de Laporta en pensar en Deco. I al final han format un tàndem, o un trident, si vols, amb la conveniència del president, que explica, per exemple, doncs, que avui estiguem aquí a Istanbul, 4 anys i mig després de la darrera visita. Aleshores el Barça venia a jugar aquí una eliminatòria d'Europa League i avui ve, podem dir sense posar-se vermell, que juga el millor futbol del món. Doncs segurament aquesta evolució i aquest canvi cap a bé s'explica sobretot per l'encert d'apostar per Hansi Flick i per l'encert que ha tingut Deco a l'hora sobretot de generar aquesta competitivitat i aquests fitxatges que ha anat fent, sí, que han convertit el Barça, doncs, això, en un equip que ara mateix, això és molt llarg, la temporada és molt llarga, però que ara mateix és un dels candidats més ferms a guanyar per fi aquesta Champions.
0: En un moment li preguntarem al segon entrenador del Galatasaray, que estarà el que t'hi jugues a la prèvia d'aquest partit, però Bruno, hi estàs d'acord o és exagerat el que diu Joan Laporta? L'acabem d'escoltar el que t'hi jugues, que el Barça està practicant el millor futbol d'Europa, un joc que diverteix i agrada a la gent.
9: Sí, jo, si em poso a mirar els que jo considerava grans candidats abans de començar la Champions, podíem afegir al Paris Saint-Germain, al Bayern de Múnich, el Real Madrid més o menys, Arsenal en aquest grup de 5 que jo donava com a 5 favorits clars a guanyar la Champions. Per mi s'ha afegit una mica el City, que realment està jugant bastant millor del que jo em pensava, però els altres estan pitjor, és a dir, ni Bayern, ni Arsenal, ni PSG ara mateix fan poc, que això evidentment els títols importants es guanyen a l'abril i al maig i no ara, però és cert que el Barça està superbé en un nivell de joc com cap altre equip a Europa i ho pot dir Laporta i tindrà raó.
0: En un moment et pregunto, Valle, pel que ha aprovat Hansi Flick a l'entrenament i escoltem què és el que va dir l'entrenador alemany i també Pau Cubarsí, que és el futbolista que va parlar ahir a la tarda a Istanbul a la prèvia d'aquest Galatasaray Barça, que podreu escoltar en castellà el Carrusel amb la narració del Flaqui, del Lluís Flaquer, i en català el Que t'hi jugues Barça amb la narració del Albert Bermúdez. Bermú, a Istanbul,
11: què passa, Nyevit? Com esteu? Què dius? Escolta, t'ho estem passant molt bé aquí pel Gran Bazar.
0: Deixa'm explicar, Pau, un moment, que sí, està sonant digues. OBK ara mateix al programa, perquè si els oients volen, poden fer la porra del partit a l'Instagram del Que t'hi jugues, i si encerten resultat i primer golejador, dues entrades per anar a veure OBK poden ser seves. Aquest grup històric que ja sona la sintonia de Ser Catalunya i que actuarà al Sant Jordi Club el proper 30 de novembre. Dues entrades per anar a veure OBK, que van buscades, poden ser vostres si participeu a la porra del Que t'hi jugues, que ja teniu activa a Instagram. Veig que el resultat més repetit és el 0-3, el 0-3 de la Núria, amb primer gol de Rafinha posat, és difícil perquè no juga. El 0-3 que ha posat Osan amb primer gol d'Adeyemi, això sí, seria factible. L'Èrica 0-3, gol de Fermín, també seria factible. Un 0-3 del Magrina Òscar amb gol de Gabriel Jesús. És el resultat de llarg més repetit, aquest 0-3 a la porra del Que t'hi jugues. Pau, Bermú, Cubarsí.
11: Sí, Que, no, aviam, primer de tot dir-vos que el programa, el que t'hi jugues Barça, el fem amb la col·laboració de CaixaBank i Quadis Llançà, amb la col·laboració de Murprotec i Mont Vertical, això s'ha de dir també.
0: Molt bé.
11: Però, goita, ja estic
0: escoltar,
11: aquí...
0: Vermo, escoltar-te imitant a Pau Cubarsí mentre et veiem al Gran Bazar d'Istanbul és un xoc mental important, eh?
11: Està xulo, tio.
0: Mira, i a més a més...
11: I a més a més...
0: Un home purgant-se el nas. Però que li arribava
11: el petroli.
0: Ha trobat petroli o no ha trobat petroli? Li arribava, jo crec.
9: Mare de Déu. Aquest fent el gest de l'hoquei.
11: Escolta, hi ha menú ofert de tot aquí, eh? Motxilles, motxilles Nikea... Adidas, hi ha de North Face, bueno, hi ha una mica de Luis Putrón, una mica de tot m'han ofert aquí.
0: Santi, amb què sortirà el Barça avui? Si és que ha provat alguna cosa interessant Hansi Flick o entrenament a la prèvia a l'Alisa Millen Stadium on mostra poca cosa.
6: Ja sabeu que hi ha espies als camps europeus, per tant el que va provar no és significatiu. Va provar, per exemple, amb Balde a l'esquerra, amb Koundé a la dreta, es va incorporar Shane Kluivert, que també formava part de l'equip, tot i que estava en la Youth League, mig del camp barrejat, en un equip estava Pedri, estava Gavi, i estava Olmo, l'altre estava Rodri, estava Fermín. Per tant, el que ha provat no és simptomàtic, sempre passa a la Champions, i l'aposta que jo faig per l'11 d'aquesta nit és la següent, amb Joan García a la porteria, línia de 4 al darrere, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín i Joao Cancelo a l'esquerra. Mig del camp per Rodri, per Pedri, per Fermín, i al davant tinc un dubte, que és el de l'esquerra, Lamine Yamal a la dreta, Gabriel Jesús en punta, i jo crec que jugarà de Yemi. Crec que jugarà de Yemi a l'esquerra, però veurem si és de Yemi o Gordo.
0: T'agrada aquesta alineació, Flaqui?
10: M'agrada, sobretot perquè evidencia aquesta profunditat de banqueta que té Hansi Flick i que permet anar gestionant esforços, no? Hi ha jugadors que avui seran titulars, que l'altre dia davant del Getafe doncs pràcticament van ser testimonials. Hi ha el dubte de com resol l'equació de la davantera, com diu el Santi, si juga amb Adeyemi o Gordo, no sé si Santi hi ha l'opció fins que arribin a jugar els dos junts i això fer saltar Gabriel Jesús, però en tot cas és segurament l'única incògnita, però vaja, és un Barça que al final per com tenen de convençuda la idea i interioritzada el plantejament de Flick, em sembla que pots anar fent ballar els noms que vulguis, que evidentment trobaràs a faltar segurament cosetes de Rafinha, però te les pot resoldre Gabriel Jesús, i si no juga Gordon i juga Adeyemi, doncs són jugadors potser diferents, però que al final acaben provocant certs resultats bastant similars, no?
6: Si serveix d'alguna cosa, que crec que en el cas d'ahir no, ahir la teòrica davantera titular que va provar va ser Lamine Yamal a la dreta, Gabriel Jesús en punta i a l'esquerra Gordon. Però és que fora de casa en Champions jo crec que no serveix de gaire la prova.
0: Però jo fora de casa en Champions veig a Gordon titular, no sé.
11: Gràcies.
10: Sobretot si no hi ha Rafinha, no? Potser és per aquella pressió que Gordon sí que és capaç de fer-te més que Adeyemi.
6: Però va jugar 10 minuts a Adeyemi l'altre dia. Bueno, no sé. És l'únic dubte que tinc, el de l'esquerra.
0: M'ha semblat escoltar Antonio Gordon al que t'hi jugues?
12: Sí, estic aquí connectat from Istanbul. Yes, estic molt disposat a jugar perquè ahir és 12 d'octubre i jo vaig entrenar més que ningú perquè 12 d'octubre res a celebrar. Res a celebrar. Visca Catalunya. Yes.
0: Toni el Gros.
10: Estàs implicadíssim ja, integradíssim.
12: Antoni el Gros.
0: Deies Flaqui.
10: Crida molt l'atenció, no?, com ha canviat el Barça en 4 anys i mig, que tampoc és un període de temps tan llarg, ho dèiem abans. Fa 4 anys i mig jugaves aquí una eliminatòria d'Europa League, avui vens com a candidat a guanyar la Champions. De l'11 titular d'aquell dia, Eric García va ser titular, Pedri va ser titular, De Jong va ser titular i Gavi estava a la banqueta. Res més.
0: Uau,
10: no queda res més d'aquell equip. L'11 titular aquell dia va ser Ter Stegen a la porteria, Alba, Eric García, Piqué, Dest, Busquets, Pedri, De Jong,
0: com ha plogut,
10: Traoré, Ferran Torres, Aubameyang. Aquest va ser l'11 titular del Barça que va guanyar aquell dia 1-2 amb un gran gol de Pedri. Però insisteixo, de l'actual plantilla només queden Eric García, Pedri, De Jong, que van ser titulars aquell dia, i Gavi, que aquell dia va estar a la banqueta.
0: Per cert, sobre De Jong, molt interessant, Santi, el que vas explicar al que t'hi jugues, que Hansi Flick li ha demanat que entreni com a central i no descartem veure'l en aquesta demarcació al llarg de la temporada.
6: L'última setmana sí, ha assajat de central
1: I bé, explicàvem ahir, no, que hi ha teories mèdiques, ja ho havíem explicat temps enrere, que diuen que si no passava per quiròfan aquest genoll podia quedar inestable, i jugar de cara com a central és molt més fàcil en quant a frenada, en quant a gir, en quant a sprints. Jugar de central és menys exigent que jugar de pivot de mig centre, que has de girar. Per tant, és una opció. I sobretot per l'overbooking al mig del camp, és que el Barça et fa la reflexió, aquí treus d'aquest mig del camp, és impossible treure Rodri, és impossible treure Pedri, la mitja punta se la discuteixen entre dos, per tant s'haurà de trobar un nou lloc i un nou rol.
0: Estem en directe a Istanbul, al Gran Bazar.
10: Vols parlar amb un seguidor del Galatasaray?
0: Clar, home, i tant.
10: Se'ns ha acostat aquí, ens ha preguntat si som de Barcelona. Què tal, com estàs?
13: Bien, ¿y tú?
10: ¿Cómo te llamas?
13: Ender.
10: Eres del Galatasaray, por lo que vemos.
13: Sí,
10: la gente,
13: claro,
10: que al veo porta la samarreta del Galatasaray.
13: Y esta noche yo en estadio. Sí. Yo esperanzado para esta noche. Claro, Barcelona un gran equipo. Pero Galatasaray también, cuando jugar nos casa, diferente.
10: ¿El ambiente en el estadio?
13: Maravilloso. Algo más diferente. No puedo escribir cómo.
10: ¿Y del...
13: Muy especial.
10: ¿Y del Barça qué piensas?
13: Uf. Un equipo muy grande, muy técnico, muy, pero esta noche yo pienso algo más diferente.
10: ¿Resultado cómo va a quedar?
13: 1-0.
10: 1-0, bueno.
13: Sí.
10: No creo, ¿eh?
13: Osimhen, claro.
10: Osimhen,
13: pero bueno. Muy difícil partido.
10: No creo que el Barça se quede sin marcar ningún gol. Pero oye, no voy a estropearte la ilusión.
13: Cuando Barça jugar, claro, puedo 2-3 gol. Pero yo pienso muy bien defenso y después Víctor Osimhen, un gol.
10: Muchas gracias. Gracias. Suerte.
0: Todos los aficionados habrían de ser como aquel Turk que avui anirà a l'Alin Saïm IEM Stadium. Molt educat. Òbviament vol que el seu equip guanyi. L'esperança és Osimhen, que va tornar a jugar l'altre dia després d'una lesió.
9: Sí, tornava de lesió. És veritat que va ser decisiu, va donar una assistència al tram final del partit contra el Kasim Pasa, que va guanyar el Galata per 3 gols a 1. I que...
0: Kasim Pasa, però no t'ho va passar.
9: Kasim Pasa, sí, correcte.
10: Està a punt.
1: Doncs... L'hem pensat tots, aquesta provareta.
9: Sí, sí, sí.
0: Clar que sí, president.
10: Quasi l'hem fet tots, que això és el bo. L'hem pensat tots i l'hem acabat fent tots.
9: I ha recuperat
1: el
9: liderat.
1: És el que feia el De Jong l'any passat, Kasim Pasa.
9: Just abans de l'aturada per seleccions, li va fer un 4-0 el Trabzonspor.
0: Va perdre el Galatasaray 4-0.
9: Va perdre el Galatasaray 4-0 amb 4 gols de Salah, Mohamed Salah. Que va fer
0: és que
9: una
0: de la Liga Turca, ara ho comentarem amb el segon entrenador del Galatasaray, Ismael García, que és gallec i va entrenar a l'Hospitalet, no sé si tenen recordes d'ell, Flaqui. En un moment el saludarem, però hi ha fitxatges espectaculars al futbol turc i al tanto amb aquest Galatasaray, que té jugadors que te la poden liar en un partit, eh?
9: Sí, sí, evidentment, peces ofensives de molt nivell, amb Osimhen com a clara estrella, però han fitxat Rafael Leao, tenen l'Héroe Sané, tenen jugadors com Gabriel Sara, que és internacional amb Brasil, Gundogan, tot i que ja té 35 anys, està en aquella plantilla, insisteixo, molt millor de mig del camp en endavant que de mig del camp en darrere, però un equip amb molt potencial ofensiu.
0: Pateix molt en defensa, el Galatasaray encaixa molts gols, però és veritat que a dalt, i avui recupera ja com a titular el Mosinghem, amb Rafael Leao, té futbolistes que són o han estat a prop del top mundial. El Barça juga avui en Champions, ho tornarà a fer dissabte a la Lliga contra el Betis, dimarts una altra vegada Champions contra el Paris Saint-Germain, i tanca aquest seguit de partits al Clàssic del Camp Nou, diumenge 25 contra el Madrid, un partit que podreu viure'l de manera especial en una acció del que t'hi jugues Barça, que us comentarem aquesta setmana, Bermo, però que la temporada ha començat espectacular, sortir viu d'aquest reguitzell de partits tindrà mèrit, eh?
14: És que no és normal el que ha passat, eh? Vull dir, aviam, jo ara estic per aquí donant voltes i el que veig és a dir, ostres, estic tenint temps de comprar perquè no pateixo pel partit, perquè si no, bueno, ja, el dinar de directives també és molt important, eh? És molt important a l'hora de anar a buscar una miqueta de, ja sabeu, aquí el menjar he de dir que no m'ha acabat de fer el pes. M'estan posant moltes delicatessens d'ells, però jo vull un kebab, saps què vull dir?
0: Doncs hauries de venir amb nosaltres, que avui estrenarem secció amb el Lu Martín, la ruta del Lu, la ruta del Lu, a la una... Ep. Surto amb el teu permís, Flaqui, de l'estudi una estona i me'n vaig al Rei d'Istanbul, allà al carrer Hospital, a la Rambla de Barcelona,
10: i tant,
0: que ens obren el local per a que puguem xerrar una estona amb un cambrer això, que m'han dit que és del Madrid.
14: Escolta, però el ritme que anem, ja quedarà algú a l'estudi?
0: La ràdio és màgica i es pot fer des de qualsevol lloc. M'emportaré el Jordi Martí. A la una, el rei d'Istanbul, m'emporto el Jordi Martí amb el Lu per parlar d'aquest Galatasaray-Barça en un restaurant turc i menjarem, president, amb el teu permís, un kebab.
14: Molt bé, i mentrestant el Lluís i jo i el Santi anirem caminant cadascú per la seva banda pel Gran Basar i ens hi trobem, que això és immens.
0: Seria meravellós. Va, la Gilicana la podeu anar seguint al YouTube del Que t'hi jugues, al YouTube del programa, on el Que t'hi jugues s'escolta i també es veu. Santi, a la tarda ahir va parlar Hansi Flick i també Pau Cubarsí. Què destaques del que van dir?
6: Que Hansi Flick va marcar clarament la línia del que serà, del que no serà, millor dit, l'enfrontament amb el Madrid de Mourinho. Li vam preguntar per si tenia alguna cosa a dir, què opinava de la pressió arbitral que s'està exercint i de que Mourinho no comparegués en roda de premsa després del partit, i aquesta és la resposta de Hansi Flick.
15: I hope that you also learn someday.
16: Espero que algun dia aprenguis que mai responc preguntes al Madrid si no jugo contra ells. Demà jugarem contra el Galatasaray. Cal respectar aquest equip, que té un bloc fantàstic, amb un estadi fantàstic i un ambient fantàstic. No toca parlar del Madrid, ens hem de centrar en el nostre partit. És el que vull que facin els jugadors.
15: This is what I want for us from players.
17: Preferiria que jugara Vinicius o no, perquè segurament no podrà jugar. ¿Es mejor para el Barça o peor?
15: Okay, you can ask me this in two.
16: Em pots preguntar això en dues setmanes o 10 dies, quan tinguem la roda de premsa del partit previ al Madrid.
15: Press conference before the game against Real Madrid, okay?
6: Això sobre el Real Madrid i les queixes arbitrals. Sobre el partit d'aquesta nit, doncs va donar una pista sobre qui serà el nou, perquè va dir que l'havia sorprès com estava actuant a les darreres setmanes Gabriel Jesús.
15: Yes, of course he's ready. He's ready to play, but
16: està preparat per jugar. Si juga, que encara no ho sabem, ho decidirem demà després de l'entrenament d'aquesta tarda. Estic encantat que estigui al nostre equip. Va ser una petita sorpresa. És un futbolista d'alt nivell, molt bo per a nosaltres. Té un comportament correcte, és una gran persona i també un gran jugador.
15: Perfect for us. It's a great guy and a great player.
6: Abans que Flick va parlar Pau Cubarsí, que avui s'enfronta de nou contra Osimhen. Va ser el primer gran duel que va guanyar Cubarsí el dia que debutava a la Champions amb 17 anys. Va fer una actuació espectacular que li va valer un MVP i li van recordar aquest primer duel que va tenir a l'elit del futbol.
18: Ja ens vam enfrontar contra Osimhen ja fa molt en el meu debut, ja fa uns quants anys, sí que segurament ha canviat també una mica la història tant ell com jo, així que ens esperem a un rival amb l'atac, amb les idees clares que aniran a per totes, perquè estan al seu camp, estan en el seu camp, i això jo crec que és molt important, que hem d'estar molt atents des d'un bon principi a les seves coses ofensives.
6: I si hi ha alguna cosa a millorar pel Barça és deixar porteria zero a la Champions. I així ho creu també Pau Cubarsí.
18: Creo que es un reto, porque creo que es de las cosas más importantes tener la portería cero, porque al final te ayuda más a ganar el partido, sobre todo, y en estadios como este, pues quedarte con una portería cero pues es lo más importante. Sí que tenemos que mejorar un poco en ese tema, pero lo vamos a hacer porque creo que tenemos un nivel de mejora espectacular y estamos haciendo las cosas muy bien.
6: Des dels quarts de final de la Champions contra el Dortmund a la primera temporada de Hansi Flick, que el Barça no deixa la porteria a zero a la Champions.
0: Doncs és important, sí. Pau, que la porteria es mantingui a zero. Molt important.
11: Sí, però l'altre dia, bueno, ahir es pensaven en Santi i en Flaki que m'enganxarien amb les seves preguntes i vaig contestar pim, pim, pim. Com un heroi, eh?
0: Sí, ets un gran defensa també a la sala de premsa. Per cert, hem escoltat la resposta de Hansi Flick a la pregunta sobre el Madrid. Sona que l'entrenador alemany s'havia emprenyat amb tu, Santi, per aclarir-ho, no és així.
6: No crec,
8: la veritat.
9: Et fa un somriure al final de la resposta, Santi.
0: Que una cosa és llegir-la, la resposta, l'altra, sí. Escoltar-la, traduïda, i si la veus i observes els gestos de Hansi Flick, fins i tot s'intueix una certa complicitat. Vull dir, és l'exemple clar dels matisos i l'importants que són per captar realment el missatge.
6: Jo vaig parlar amb Hansi Flick després de la pregunta. No diré el que vam parlar, però vaja, que ell, Hansi Flick, entén perfectament les preguntes que s'han de fer i no està enfadat.
0: Aquest és Hansi Flick enfadat. Aquest sí, és Santi Campanyat.
12: Deies clar qui deia. I hate Santi.
0: I hate Santi so much.
12: I'm here in a kebab. It's fine. But to say, Santi, I will like that you are the flesh of this kebab.
0: Que tenim protagonista esperant. Flaqui, què deies?
10: No, no, res, que en cap cas va sonar el flic enfadat, ni molt menys.
0: 1.000 aficionats del Barça avui a l'Inlàs Mayent.
1: 900, uns 900 entre socis i panyistes.
0: Molt bé.
10: Qualsevol... Està ple, 53.000 persones, entrades bastant cares, però s'han esgotat. Fins i tot el Galatasaray ha fet una crida ara aquest matí que si algun soci abonat finalment no va a l'estadi posi a disposició del club el seient per poder-lo omplir, així que s'espera un d'aquells ambients grans del futbol europeu.
1: El Flaqui deia que no hi ha per tant aquest estadi, no hi ha per tant. Que la gent sàpiga que és l'estadi més sorollós del món. Recorda el 2011... Van superar els 131 decibels. A partir de 130 es considera dolor físic. Que la gent ho sàpiga, perquè el Flaqui diu que no hi ha per tant, però jo estic una mica collonit.
0: És on vam estar a la final de la Champions, no? Que va guanyar el City, Flaqui.
10: No, però no, sí, però no és el mateix estadi. No? No, no és el mateix estadi. No? Aquell dia es va jugar a l'estadi, diguéssim...
0: A l'Olímpic.
10: Correcte, l'Olímpic.
0: Sí, sí, tens raó, és veritat.
10: Avui ha jugat l'Alissa Millent, que ara està renovat i capacitat per 53.000 persones.
0: Sí, sí,
10: és sorollós, però el Barça el silenciarà, no patiu.
0: Aviam si és veritat. Qualsevol cosa ens demaneu pas. Mentre el Flaqui, el Santi i l'Albert Bermúdez van passejant pel Gran Bazar d'Istanbul, molt recomanable.
9: Sí.
0: Sempre trobes alguna coseta interessant. Endrecem l'actualitat amb l'Aut.
19: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Abans de parlar de la Champions, Aut Grau, què tal? Bon dia.
20: Bon dia, sí que...
0: Es tanca ja la jornada 8 de Lliga.
20: Llevant 3, Sevilla 3, amb 3 gols al temps afegit. Al minut 90 anaven 1-2. El Llevant va empatar 2, el Sevilla va fer el 2-3. I al minut 90 més 10 va empatar 3 al Llevant.
0: Déu-n'hi-do, 3-3 al final entre el Llevant i el Sevilla. El Girona empata a segona Tenerife.
20: 1-1, segon empat consecutiu del Girona, tot i avançar-se molt d'hora al marcador amb un gol d'Esprilla. El Girona setè amb 15 punts fora de la zona de play-off.
0: Després ho ampliarem amb el Bruno Alemany a la Champions. A la mateixa hora que el Barça, juguen Atlético i Villarreal.
20: A les 9 de la nit, Atlètic de Madrid, Manchester United i Villarreal-Nàpols. També es disputaran l'Arsenal-Lille, l'Inter-Bruges i el Viking-Bayern de Munic.
0: Nou escàndol a la FIFA. Gianni Infantino hauria cobrat diners no declarats.
20: Segons publica el The Times, el president de la FIFA va rebre pagaments milionaris a través de la filial nord-americana que organitzava el Mundial, a més del seu salari estipulat com a màxima autoritat del torneig. Aquests pagaments extraordinaris van servir, segons The Times, per finançar un estil de vida de luxe a la ciutat de Miami.
0: Vaja, que va cobrar comissions per portar el Mundial als Estats Units, diu el The Times. Dani Carvajal, nou jugador del Getafe.
20: L'excapità del Real Madrid arriba lliure i ha firmat avui a les oficines del club un contracte fins a final de temporada.
0: En bàsquet, el Barça juga contra el Maccabi de Tel Aviv.
20: Cinquena jornada de l'Eurolliga, 8:45 de la nit al Palau Blaugrana. A la mateixa hora, Milà i Real Madrid. Per la seva banda, el Manresa visita la pista del Basaksehir Col·legi a l'Eurocup i el Girona a l'Ostende, partit de FIBA Europe Cup.
0: En tennis, partits de vuitens de final a Xangai.
20: Ja sense Carlos Alcaraz, que va caure eliminat ahir contra Bergs. Avui juguen Esberev i l'espanyol Davidovich. Rafa Jodar jugarà demà.
0: I acabem amb Fórmula 1, que tornarà a Àfrica 30 anys després.
20: La competició de motor ha anunciat que a principis de la dècada de 2030 s'inaugurarà el Gran Premi de Ruanda. El circuit està pendent de construcció i el contracte serà de 10 anys.
0: Gràcies a Ut, 12:38. Insisteixo, porra oberta a l'Instagram del que t'hi jugues.
19: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
21: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
19: Arroba que t'hi jugues.
0: Avui està especialment contenta la Núria Vilamada, ella i jo sabem per què. Núria, somrient,
22: què tal? Sí,
0: què tal? Que bonica és la vida, quan s'ajuden a les persones.
22: Correcte, que bé que s'està, sí que... A veure, la porra, al nostre Instagram, @ketijugues, veureu que està fixada. Sortegem dues entrades pel concert d'OBK al Sant Jordi Club el 30 de desembre. I sí que deixa'm dir-te, perquè he fet una revisada als comentaris, avisar els oients que Rafinha no ha viatjat, que no pot ser el primer golejador del partit.
0: N'hi ha diversos que diuen, clar, que marcarà el primer gol del partit, home. S'apropa a Déu, però no hi arriba. Però
9: seria notícia.
22: Aviso, perquè encara hi són a temps de rectificar que Rafinha no pot fer el primer gol del partit, però hi ha bastants comentaris. Porra oberta a l'Instagram del que t'hi jugues. Sortegem dues entrades pel concert d'OBK.
0: Gràcies, Núria. El partit comença a les 9, des d'una hora abans. El que t'hi jugues Barça, a ser Catalunya, amb la narració de l'Albert Bermúdez, l'inalàmbric del Nil Solà, Dirigint des de l'estudi estaré jo, el Fermín Suárez, la Paula López, i el Cristóbal, el Gonzalo i l'Alejandra, en fi, som un munt, per a que passeu una bona estona de ràdio des de les 8 de la tarda, aquest hi jugues Barça a Ser Catalunya. També la retransmissió, si us ve de gust, al Carrusel, amb el Lluís Flaqué, amb el Flaqui, amb el Santi Ovalle, el Jordi Martí, el Marcos López, José Mari Vaquero, que està als dos llocs, és quasi com Rafinha, Déu omnipresent, omnipresent. Doble oferta a la cadena SER. Bruno, com et deia, o com comentàvem, que el Barça és favorit avui, però juga contra un equip que és líder a la seva lliga, per tant, al tanto.
9: Sí, sí, molt bon equip, ha recuperat el liderat després de guanyar aquest cap de setmana, i com dèiem, un equip desordenat en defensa, però amb grans jugadors a nivell ofensiu que crec que li poden fer mal al Barça.
0: El segon entrenador del Galatasaray és gallec, y es diu Ismael García. Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Fuiste, creo, el entrenador más joven en sacarte el UEFA Pro, ¿no? Con 24 años.
4: Sí, por aquella sí. Ahora no sé cómo está el tema del récord, pero por aquella sí.
0: Ahora estás en el Galatasaray. Has pasado por muchos equipos y varios países, entre los que está el Hospitalet, ¿verdad? ¿Algo en Cataluña aprendiste?
4: Sí, bueno, yo si queréis continuar la entrevista en catalán, hablaré en castellano, pero yo creo que entiendo bastante bien el catalán.
0: Pues ell és d'Ourense, ¿eh? Como los suaves. Es nascut a Ourense y, com deies, Bruno, és el tècnic assistent del Galatasaray, rival del Barça a la Champions.
9: Això mateix, l'equip que lidera ara mateix la Lliga a Turquia, l'actual campió, ja fa un temps que està allà l'Ismael, entrenant a cracs com Víctor Osimhen i a la Champions durant guerra, i sent un equip que amenaçarà segurament avui al Barça.
0: Ismael, ja que ens has dit que podem parlar en català, t'ho pregunto així, com és possible que el Galatasaray tingui noms tan coneguts, estrelles com ara comentava el Bruno, Osimhen, Rafa Leao, que hagi pogut reforçar un equip que ja ha guanyat 4 lligues consecutives a la banqueta?
4: Sí, bueno, a ver, yo creo que es un mix de todo, ¿no? Este proyecto que empezó hace 4 años en un club grandísimo venía de una temporada muy mala. Hubo elecciones, hubo también un cambio de entrenador, el cual es Okan Buruk, que ahora es su quinta temporada y de la cual, pues eso, el cuerpo técnico, yo soy su asistente. El ganar estos años, como vosotros habéis comentado, hace pues que el Galatasaray vuelva a ser importante, vuelva a participar en competiciones europeas, que venía de un par de años sin participar. Y aparte, es verdad que en los últimos 2 años, yo diría, el fútbol turco ha dado un paso en cuanto a inversión. No quiero compararlo pues eso, con el mercado de Arabia, pero sí que claramente ha habido una inyección económica muy importante, no solo en el Galatasaray, porque yo creo que sabréis también, eso es algún fichaje importante que han podido hacer otros clubes, pues como Mohamed Salah, o Lukaku o Vlahovic. Y eso hace pues eso que Turquía sea interesante para grandes jugadores como los que tú has nombrado, y también con el extra, que siempre digo que la parte económica es muy importante para todos, para periodistas, entrenadores, jugadores, pero yo creo que para los jugadores también es muy interesante, porque aquí un jugador de ese nivel, aparte de tener un buen salario, pues puede participar en una competición como la Champions League.
9: Ismael, ¿crees que eso fomentará también la competitividad local y que seguramente sea lo que permita que los clubes turcos den ese paso al frente en Europa que no le hemos visto en los últimos años? Es decir, sois unos clásicos, estáis siempre en Europa, muchísimas veces, como dices, en la Champions, después de ser campeones 4 veces seguidas, pero sí que da la sensación que falta ese puntito de competitividad que seguramente se gana en el día a día, en el domingo a domingo, si tienes rivales complicados en liga local.
4: Sí, mira, por ejemplo, nosotros el último partido, el viernes, ganamos 3-1, pero estábamos empatados en el minuto 83. Por lo tanto, la liga es competitiva. Eso no quiere decir que yo creo que, como pasa en cualquier país, hay equipos que destacan por encima del resto. Pero incluso, también por darte otro dato, en este parón internacional nosotros nos fuimos colíderes con un recién ascendido. Entonces, la inyección que digo a nivel económico que existe en el fútbol turco la llevo a todos los equipos. Cada uno tenemos nuestras posibilidades, obviamente. Pero yo creo que la liga turca es bastante competitiva, y a mí a veces como entrenador pues no me gusta decirte lo que te voy a comentar, pero con ese descontrol y con ese caos futbolístico que a veces se genera en los partidos en Turquía, yo creo que hace que muchas veces equipos que a lo mejor tienen algún recurso menos que los grandes, pues puedan competir, y aparte la hace muy entretenida, creo yo.
3: El caos viene también por la pasión, ¿no? Per la pasión que en el que es viva el fútbol a Turquía. De fet, los que peinamos canas recordaremos al gran Galatasaray de hace 25 o 30 años, que ganó creo que una UEFA y la Supercopa de Europa, y que jugaba contra el Barça en moltes edicions de Champions, de Copa d'Europa, i el guanyava. I l'Ali Samillén és un estadi que el Barça haurà de jugar avui contra l'equip i contra l'afició, no? Perquè és caliente este estadi.
4: La afición es muy caliente, el país es muy, muy pasional, como tú has dicho, muy emocional, para lo bueno y para lo malo. Entonces, bueno, tienes que lidiar con eso. A nosotros, sin ninguna duda, el jugar en nuestro estadio siempre es una baza a nuestro favor. Y comentabas de ese Galatasaray grande, pues, por ejemplo, yo estoy muy orgulloso, pues eso, de que mi entrenador fue el MVP de la Supercopa de Europa que le ganaron al Real Madrid.
5: Sí, és veritat, en aquella final contra el Real Madrid de la Supercopa, abans havien guanyat a la final a l'Arsenal de Wenger, li guanya aquell Galatasaray la final, per tant té molt de mèrit.
3: Ismael va ser el millor jugador de la final contra el Madrid.
5: Sí, un gran jugador, l'únic que és veritat que va tenir el seu dia estrella segurament en aquella Supercopa d'Europa. Ismael, tens molts jugadors de molt talent, ara mateix jo tinc una pedrada amb Osimhen, em sembla el típic jugador que perquè no està una gran lliga, una lliga del top 5, no se'n parla més d'ell, però a mi em sembla jugador de primer nivell perquè no para de desmarcar-se, és un jugador que molesta moltíssim als centrals, suposo que ha de ser també complicat de gestionar a nivell de vestidor, perquè és una persona sembla molt de caràcter, però un tros de davanter. Com és el dia a dia amb aquest jugador?
4: Bueno, a nivel futbolístico lo has descrito muy bien. Creo que es un jugador que tiene unas características que le va muy bien, pues eso, ir al espacio, los duelos. Es un jugador que basa su juego en eso y que lo convierte en un delantero muy difícil para cualquier línea defensiva, y que incluso te diría que por el estilo de juego del Barcelona, el cual, pues eso, su línea defensiva está tan arriba, con esa presión tan adelantada, pues esperamos que las características de Osimhen vayan muy bien. A nivel de personalidad, antes de Galatasaray yo estuve trabajando en Italia, entonces yo recuerdo también su paso por el Nápoles. De hecho, yo trabajaba en Udinese y a mi equipo nos marcó gol, entonces tengo un recuerdo de él no muy positivo. Pero ese carácter y eso es lo que tú comentas, yo creo que a lo mejor fue en su época en Italia, por la propia edad, por la propia madurez. Yo lo que me he encontrado aquí, y lo que os puedo decir, es un jugador maduro, es un jugador que ha asumido incluso ese punto extra de responsabilidad fuera del campo, y creo que nadie puede decir nada más allá de cosas positivas dentro y fuera del campo de Víctor Osimhen.
3: Insistim que ja ha avisat Hansi Flick de les dificultats de guanyar el Galatasaray. És un equip que té a Osimhen, que té també a Rafa Leao, que té a Torreira, que té a Davinson Sánchez de central, que va poder fitxar pel Barça fa anys. Al final el club va incorporar a Jerry Mina, però estava entre aquests dos centrals, que té jugadors molt importants i que en aquesta nova etapa, com ens explica l'Ismael García, tècnic del Galatasaray, ha guanyat 4 lligues consecutives, és líder al seu país i ha guanyat la temporada passada equips com la Juve, l'Atlético de Madrid o també el Liverpool. Han caigut a l'Ali Samillén, per tant el partit serà complicat per a un Barça que, bueno, supongo que lo habréis estudiado bien. ¿Cómo se le puede hacer daño a este Barça de Hansi Flick? Porque ha empezado en modo apisonadora.
4: Claro, a ver, el FC Barcelona para mí, hablo yo personalmente, para mí es el candidato número uno este año a ganar la Champions League. Entonces, partiendo de eso, voy a continuar con que para mí tampoco hay ningún equipo perfecto. Entonces, el FC Barcelona, como todos, pues tiene en este caso muchísimas fortalezas y tiene alguna cosa que esperamos poder hacerles daño. Como vosotros sabréis incluso mejor que yo, pues eso, es un equipo que su línea defensiva y su presión es tan alta, pues que a veces deja muchos metros a las espaldas, y esperamos que jugadores como habéis nombrado, como Víctor Osimhen o Rafa Leao, puedan aprovechar eso. Entonces intentaremos ser un poquito más verticales de lo que solemos ser en la Liga Turca, porque no hay tantos espacios para correr, y en ese mix de situaciones esperemos que las cosas no vayan bien, sabiendo, insisto, que el FC Barcelona para mí hoy es el equipo pues, más en forma de Europa.
5: Ja has parlat, ja has mencionat en dues ocasions el tema de la línia avançada del Barça, Ismael, però al mateix temps has dit que et sembla el màxim candidat ara mateix a guanyar la Champions. Normalment a les tertúlies i quan es parla dels candidats a la Champions del Barça sempre es diu que aquesta manera de jugar doncs que és un punt en contra a les eliminatòries de Champions, veient com el va eliminar l'any passat l'Atlético de Madrid, fa dos anys l'Inter de Milán. Tu creus que aquesta, amb aquesta manera de jugar és més complicat guanyar la Champions o que simplement els rivals en moments puntuals van ser millors i que no té a veure amb el tipus de plantejament de Hansi Flick?
4: No, no, yo prefiero tener este equipo, esas características y esos jugadores, si te soy sincero. Entonces, no, yo creo que se pueden perder eliminatorias de muchas formas. Y normalmente esas valoraciones se hacen después del resultado. Yo creo que este equipo, con este entrenador y con estos jugadores, está teniendo un proyecto y una progresión ideal. Hay ciertos jugadores que, aunque ya son élite mundial, son jovencísimos y creo que están ahora en ese timing de momentos de a nivel colectivo y a nivel individual que están en su prime, ¿no? Como se dice. Entonces yo los veo pues en disposición de ganar todos los títulos.
3: Oye, Ismael, ¿y cómo termina un gallego que ha passat per l'Hospitalet, com explicava Mabra, que va sortir del futbol base del Deportivo de la Coruña i que ha trepitjat diferents països, com ens has explicat Itàlia, entre altres, en el banquillo com entrenador assistent, segundo entrenador de una leyenda, com és el tècnic del Galatasaray en un equip tan important com és el Galatasaray?
4: Bueno, ya sabéis que hay un gallego en todas las partes del mundo, ¿no? Entonces, y yo soy un claro ejemplo porque vengo de familia que, pues eso, que tengo familia en Sudamérica o tengo familia que ha vivido en Suiza. El fútbol hoy es muy global, el fútbol español, jugadores y entrenadores, creo que estamos muy bien valorados. Y lo que se dio fue la circunstancia de un timing y un momento todo exacto mientras yo estaba en Udinese, en Italia. Como os comenté, mi entrenador había jugado en Italia, en el Inter de Milán, seguía teniendo algunas conexiones allí y justo estaba en un momento que existía la posibilidad de empezar en el Galatasaray de entrenador, porque él llevaba un año parado después de su experiencia en el Istanbul Başakşehir, donde ganó la Liga, por cierto. Y en ese impasse él estaba buscando pues un entrenador asistente nuevo, más con una metodología europea, porque yo soy el único no turco del coaching staff. Y nada, ese timing y que apareciese mi nombre y que apostasen, en este caso Camburu, que apostase por mí, pues se dio para empezar este proyecto, que está yendo de forma maravillosa y que estoy contentísimo.
5: Sí, sí, realmente los resultados son impresionantes. Ismael, no hi és Rafinha pel partit, que havia començat amb uns números i un nivell de joc impressionant. Tu ets dels que dius millor que no hi sigui un crac així o dels que prefereix jugar contra tots els cracs i guanyar-li, intentar guanyar-li al Barça amb tots els millors jugadors?
3: No hagas de gallego ahora, mójate, eh?
4: No, yo no voy a responder con una pregunta, no os preocupéis. Yo prefiero que Rafinha se quede en Barcelona y si pudiese que se quedase alguno más, pero como no es posible, pues bueno, me quedo contento que Rafinha está en Barcelona recuperándose.
3: Oye, ya para cerrar, nos has dicho que, claro, el proyecto de un equipo turco donde hay dinero, pero también la posibilidad de jugar Champions es atractivo para jugadores pues como Singen, como Rafa Leao, como el que me has mentat abans, porque el dinero viene de la misma Turquía, es decir, los presidentes propietarios son turcos, viene de fuera. Hay, digamos, ventajas fiscales para la gente que va ahí. Ho dic perquè sorprèn moltíssim veure tants jugadors, com has explicat abans, Mohamed Salah, en fi, futbolistes que encara els hi queda anys, acaben a la Lliga Turca.
4: Sí, a ver, yo creo que excepto un equipo que es de la ciudad de Izmir, Göztepe, todos los propietarios son turcos. Göztepe es de una multisociedad en la que está también el Southampton y el Valenciennes. El resto creo que son todos propietarios turcos. Después, el tema fiscal. Sí, existe una ventaja fiscal. No estamos hablando que sea como Mónaco ni Andorra, pero sí que existe una ventaja fiscal respecto a otros países europeos. Y también después creo que no nos debemos olvidar que por ejemplo,

0: respeto el mundo. Creo que vivir en Estambul está muchísimo mejor que vivir en la mejor ciudad pues de algún país y de esos mercados, que también existe mucho dinero, pero repito, hay ciudades en Turquía que son espectaculares. E Estambul, aunque sea muy caótica y terriblemente inmensa, yo os digo que te enamoras de ella rápidamente.
1: Dono fe perquè vaig estar allà per la final de la Champions que va guanyar el Manchester City, amb el Flaki vam caminar molta estona pels carrers d'Istanbul i és meravellós perdre't pel mercat, en fi, donar una volta i menjar en algun bar d'Istanbul. Oye, pues Ismael García Gómez, un placer haver-te conocido, segur que els oients també ho agraeixen, possiblement algun que recordi la teva etapa a l'Hospitalet haurà dibuixat un somriure. Y ya sé que te queda una larga trayectoria por delante porque eres muy joven, pero Bruno, tú que fas fútbol internacional, aquí hay un futuro tertulia, ¿eh?
2: Sí, sí, espero que li vagi molt bé a les banquetes, crec que no es deixarà fitxar com a tertulià precisament per això, però a la mínima que això va canviant en tema d'entrenadors i hi ha canvis i tal, qualsevol espai lliure jo crec que el podem aprofitar de veritat a Ismael García. És un placer, Ismael, muchas gracias.
0: Gracias a vosotros, un abrazo.
3: El quiosc del Marcos.
1: Molt interessant, eh? L'entrevista al segon entrenador del Galatasaray. En breu la podreu recuperar a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER, que és gratuïta. Allà trobareu tots els continguts del programa i també a la pàgina web de la emissora. Marcos López, què tal?
4: Hola, muy buenos días. Sí que el Galatasaray juega para hacer historia. Se lee en el diario deportivo turco Fotomax.
1: Vaya.
4: Recordando, eso sí, que ha jugado 10 partidos contra el Barça en competiciones europeas y tan solo ha podido ganar uno. Elige además el ejemplo de la pasada temporada, cuando el conjunto de Estambul ganó en la segunda jornada, también como ahora, al Liverpool, en lo que se calificó entonces de hazaña. Y una hazaña necesitaría en este momento para ganar al Barça de Flick, a quien este diario considera como un gigante de Europa. En otro rotativo, el Minec se pone en valor lo que dijo Flick horas antes del retorno a la Champions. Tenemos que estar preparados para el ambiente que se vive aquí. El ambiente en este estadio es uno de los mejores del mundo. Los niveles de sonido, dijo el alemán, pueden alcanzar cotas increíbles. Por cierto, este partido va a ser el más caro de la historia del fútbol turco y el que más dinero va a recaudar. La visita del Barça va a dejar, o eso estima la prensa turca, 5 millones de euros al club de Estambul.
1: 5 milions d'euros de facturació gràcies a la visita del Barça amb entrades a preus molt elevats, com ens ha explicat el Flaki. Gràcies, Marcos. El Barça ve de guanyar 5-1 al Feyenoord a la primera jornada d'aquesta Champions. El Galatasaray va perdre 3-1 contra l'Sporting de Portugal. Avui a les 9, Galatasaray-Barça. Des d'una hora abans, a les 8, el que t'hi jugues, Barça a la SER. La retransmissió també la podeu seguir, si voleu, en castellà, amb el Flaki al carrusel. Aprofitaré que estem al centre de Barcelona i que a pocs metres tenim un restaurant on fan kebabs per emportar-me el Jordi Martí i estrenar secció amb el Lu Martín, el rei d'Istanbul. Avui ens porta a descobrir un dels molts restaurants de menjar turc que hi ha a Catalunya. Que facin kebab, ho he llegit per internet en un estudi que van fer, són uns 150 especialitzats a tot Catalunya, si contem pizzeries i tal. Apunti, president, 500 establiments que facin kebab a tot Catalunya. 500.
5: Carai, això són 500 kebabs? Pot ser la ruta del kebab?
1: Jo vaig al rei d'Istanbul, president, i després torno a connectar amb vostè. Aviam si compra alguna cosa al Gran Bazar.
5: Ui, i tant, estic aquí mirant per tot, eh? Això serà molt maco.
1: Pausa,
5: molt
1: maco, molt maco. I us saludo des del rei d'Istanbul.
6: Què t'hi jugues?
7: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
8: Què

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
1: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
2: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
3: Una 4 a la Lisa Millén a Istanbul, a Turquia, contra el Galatasaray, que s'ha avançat al marcador al minut 27 de la primera meitat. Batrakov ha posat el momentani 1-0 al marcador, ha remuntat el Barça. Tercera remuntada d'aquesta temporada de l'equip de Hansi Flick, amb gols primer de Joao Cancelo, que abans d'arribar a la mitja part ha fet l'1-1, i tot just comença la segona, pràcticament consecutivament, Fermín primer i Gordon, en 3 minuts han posat l'1-3, el últim gol l'ha marcat Adeyemi al 65 de partit. Segona victòria del Barça en aquesta Champions, segon partit, segona victòria, 10 partits en aquesta temporada, 10 victòries d'un Barça de Hansi Flick que ha començat de manera immaculada.
4: I un final feliç al Què t'hi jugues, el Barça, amb el patrocini de CaixaBank, d'Estrella Damm i Quadis Jansà, concessionari oficial Nissan.
3: Els gols a Ser Catalunya, el Què t'hi jugues, el Barça, els ha narrat l'Albert Bermúdez, que una vegada més ha complert el repte dels oients.
5: Mare de Déu, l'associació a la Vin Fermín! Quina llaminadura! De la Vin Yamal! El cap de Fermín, que s'ha colat per entre un píxel! Entre la defensa del Galatasaray! Que indetectable, Fermín! Quina rematada pel primer pal!
3: Ens havien demanat llaminadura i píxel. Llaminadura i píxel han sonat a un dels gols del Barça aquesta nit. 6-6-32-72-11. Si voleu llançar reptes a l'Albert Bermúdez, com va fer l'altre dia Eric Garcia, i com farà el clàssic Joan Laporta, 6-6-32-72-11. Anna, dels partits de les 6:45, sabem que havia guanyat l'Sporting de Portugal 0-2 al Lens, també el Saba 2-0 a l'Eslàvia de Praga, dels que han acabat ara fa uns minuts. Quins resultats tenim?
6: Certifiquem la victòria, sí que, de l'Atlético de Madrid 2-0 contra el Manchester United amb gols de Pablo Barrios i Lukman. També victòria del Villarreal 3-1 davant del Nàpols. Ha golejat l'Arsenal 3-0 al Lille. Empat, finalment, entre el Viking i el Bayern de Múnich. Per tant, resultat històric, resultat molt sorprenent. Victòria 3-4 del Bruges davant de l'Inter i victòria per la mínima del Leipzig al PSV Eindhoven. Aquests són els resultats d'aquesta nit.
3: Per demà queda el partit del Madrid contra la Roma, també el del Betis, proper rival del Barça a la Lliga. Jugaran Champions contra el Porto i demà hi ha un Paris Saint-Germain-Manchester City que segur que, Fermín, tu no et perdràs. Tot i que veient aquest Barça, pocs equips ara mateix li fan ombra, a Europa.
7: L'hauré de veure en diferit perquè em toca el Bodo Borussia Dortmund, o sigui que després me l'hauré de degustar.
3: Demà però a la tele fas el Bodo Borussia Dortmund.
7: Sí, però està molt bé el City, sorprenentment, perquè tenint en compte la transició, no?, tants canvis, Pep Guardiola, molts fitxatges, moltes cares noves, moltes baixes, ha començat la temporada realment molt bé amb un Cherki espectacular.
3: Ara analitzem la victòria del Barça al camp del Galatasaray amb el Fermín Suárez, amb la Paula López. Escoltem protagonistes com, per exemple, Pedri, que parla a la tele. En un moment escoltem a Pedri. No sé si tenim guanyador de la porra del partit,
8: doncs,
3: i que s'endurà dues entrades per anar a veure OBK.
8: OBK, exactament, però és curiós perquè no teníem ningú que hagués encertat que el primer golejador era Cancelo. Així que hem tingut que fer un sorteig entre la gent que sí que havia encertat el resultat.
3: L'1-4, i n'hi havia molts d'1-4, sí, no?
8: N'hi havia bastants, sí, però no amb cap primer golejador Cancelo, i s'emporta les entrades Erico 19.
3: Erico 19.
8: Erico 19.
7: Gran Erico. Se'n
3: va gratis a veure OBK el 30 de desembre al Sant Jordi Club. Estigueu atents a les xarxes socials del Què t'hi jugues, perquè a la prèvia de cada partit obrim porra perquè pugueu anar gratis a escoltar bona música. Alejandra Castelló, gràcies.
8: A vosaltres.
3: L'Erico se'n va gratis per haver encertat el 1-4 al partit d'avui. Ara sí, escoltem Pedri a la tele.
9: Bien, nada importante. Me dolía la barriga, me encontraba un poco mal y bueno, mejor pedir el cambio que entre otro de refresco y ya está.
10: Bueno, el partido ha sido interesante para lo que puede ser la Champions para vosotros, porque apretaba el campo, se han puesto ellos por delante con el gol, habéis reaccionado bien. Esto sirve de enseñanza, ¿no?
9: Sí, creo que en la primera parte teníamos el balón, pero nos precipitábamos muchas veces en dar el último pase, pero bueno, cuando se ponen por delante con el ambiente que tienen es muy complicado, pero me quedo con la reacción del equipo, cómo hemos salido en la segunda parte, creo que ha sido espectacular y bueno, creo que el equipo ha sabido competir, que muy bien.
10: ¿Qué habéis dicho en el vestuario, en el descanso? Porque ha sido empezar la segunda parte, tú has empezado a acumular posesión, a manejar el equipo a tu antojo, y parece que Lamine ha dicho, bueno, aquí voy a empezar yo a cambiar el partido.
9: Bueno, sobre todo eso, no precipitarnos. Creo que muchas veces teníamos la pelota y veíamos mucho espacio en su línea defensiva y ya no jugábamos el último pase. Era darle una o dos vueltas, que ellos se desajustaron un poco y ya entraba pues en juego Lamine, la gente de arriba y que son decisivos ahí, al fin y al cabo cuando la pelota la tiene Lamine, Dani Olmo, Fermín, Gordon cerca del área, pues creamos muchas oportunidades.
10: Habéis ganado todo lo que habéis jugado, y no solo ganado, es que son muchos goles a favor. Ahora mismo tenéis esa sensación de, oye, a ver quién nos puede parar.
9: Bueno, sí, tenemos mucha confianza. Creo que al principio se hablaba de si no teníamos gol y creo que estamos demostrando que esta plantilla tiene gol, pero bueno, a seguir. Solo es el comienzo de la temporada, vamos bien, pero hay que seguir, que esto es muy largo.
10: Lo dices con sonrisa en la boca, lo de no teníamos gol y decían eso de nosotros y ahí estamos, ¿no?
9: Sí, exacto. Creo que bueno, al principio siempre se especula, pero está claro que podemos hacer muchos goles. Tenemos mucha gente que entra del banquillo que tiene muchísima calidad y eso es importante, tener una plantilla larga que todo el mundo puede aportar, y se está viendo que la plantilla es muy amplia y muy bueno todos los jugadores.
3: Les paraules de Pedri a Movistar, explicant que el canvi l'ha demanat perquè tenia mal de panxa i ha preferit ser substituït. En el seu lloc ha entrat Marc Bernal, és un dels 5 canvis que ha fet avui Hansi Flick. Gabriel Jesús per Olmo, Adeyemi per Gordon, Bernal per Pedri, Koundé per Eric García i Gavi per Fermín. Al final, Paula, el Barça fins i tot ha pogut dosificar jugadors.
11: Sí, la veritat que ho hem vist sobretot en aquesta segona part, que gràcies a aquest esforç, no, o aquest canvi de xip que hem vist en els jugadors només començar la segona part, el Barça després s'ha pogut permetre baixar una mica de revolucions i fer aquestes rotacions, que crec que també és important de cara a la confiança als jugadors que surten des de banqueta i per, evidentment, el físic dels jugadors que tenen més minuts.
3: Quants gols porta el Barça en aquests 10 primers partits de temporada?
7: 43 en 10 partits.
3: Jordi Martí, què tal, com estàs?
12: Molt bé.
3: És una barbaritat,
12: Una barbaritat. Aquest migdia esmorzàvem, el rei d'Istanbul, esmorzàvem.
3: I què deia el rei?
12: I nosaltres ens preguntàvem, sí, que quan esmorzàvem, ens preguntàvem quin calibre tindrà el Barça. Perquè avui era un partit per comprovar el teu calibre, sí? Doncs és calibre Champions. Alerta, és calibre Champions. Per què? Perquè avui tens una prova complicada, eh? Amb l'1-0, la seva primera excursió, 1-0, i et preguntes, i el Barça quina resposta donarà? I la resposta és de personalitat, d'autoritat i de confiança. Alerta, amb aquestes dades són molt interessants. I després el senyor Hansi Flick, és que són 90 minuts de continuïtat, perquè quan entra Adeyemi, entra molt bé. I després Rodri, Lamine n'hem parlat molt, Pedri, però Rodri és una mica el nostre extintor. Tu saps aquests tios que són capaços de veure un incendi? Alerta que surt fum, ja hi va. Que no propagui l'incendi. Hi ha una acció en banda que amb el senyor Rafael Leao, que deu passar més quilos que jo.
3: Home.
12: Bueno, complicat, no?
3: Complicat.
7: Home, a veure, té molt múscul, sí, té molta massa muscular, Leao, eh?
13: Vale, que Rodri és el bomber.
12: Rodri ha vist la progressió, clar, i l'ha anat a tapar. I
3: amb el cos de cop... que pugui tenir l'equip. Sí, està ben vist.
12: Com està el fum?
13: Rodri té una bona manguera.
12: Som-hi.
13: Sí. És així.
3: Són les 11:05 de la nit, per tant, sí. Entra. La repetició entra, de matinada igual ja no tant, però...
14: Sí, sí,
3: entra.
14: Entra. Lo que tiene una manguera muy larga, una manguera la tiene, la verdad.
15: Sí, a mi, Jordi,
14: la veo yo.
15: Lo que més destaco de les teves declaracions és que tu hagis anat a dinar al rei de l'Estambul.
12: Sí. Esmorzar.
15: Em sorprèn, un tio que menja cap i pota cada dia, que estigui fotent-se un kebab,
3: no,
15: a mi...
3: Ha estat boníssim perquè...
14: Però és versàtil,
3: el que és el cambrer del rei de l'Istanbul, sí. Ha dit que era cuina mediterrània, clar. I que li donava molta importància, sí, a la verdura que portava el kebab.
12: Totalment.
14: Ah, molt bé. Però per això estava jo també que tenia dolor de barriga, perquè, pues nada, han sido 4 kebabs i el pobre... El entrevistador... Pero el entrevistador, ¿por qué no acababa la entrevista? Le he dicho, me estoy cagando, niño, y me seguía haciendo preguntas.
3: Sí, eso es verdad. Aquesta te la acabes de traure de la màniga, ¿no? La de Pedri.
14: Sí, de la manga, un poco. A ver, que... Le tenemos que ir dando continuidad a estas cosas, ¿no?
13: ¿Y qué tal, Jordi? Tu que ets un tio de dieta 100% catalana...
12: Ho toquem tot.
13: Sí? Clar. Multiculturalitat.
3: M'ha encantat la metàfora que ha fet el Jordi Martí parlant del joc del Barça i de com hi van els futbolistes, ara que comença la temporada de Casa Menor. Sí. Són tots com llebres, no?
12: Llebres. Justament ha començat aquest cap de setmana la temporada de Casa Menor. Per tant, llebres, conills, perdius, etc. Què vol dir això? Fixa't com ha entrat Adeyemi. Fixa't com entren tots. Perquè tots
7: Gabriel.
12: Saben, Gabriel. Perquè tots saben quin pas hi dona. Hi ha tanta competència que et porta a la competitivitat. I, en efecte, quan comença la temporada de Casa Menor, totes les llebres, les orelles tieses.
13: També els volataires, eh?
12: Volataires. No, està fallant, ja sortiran.
13: No, estan sortint, eh? Les pluges aquestes.
12: Estan començant a sortir.
13: El tanto que estan sortint els rovellons. Potser el dia 25...
3: Qui seria el rovelló del Barça?
13: Potser tenim el dia 25 tenim uns rovellons importants aquí, eh? Una cistella d'aquelles que no hi quepa la...
12: La mina és un cep com una casa de pagès.
3: Un cep.
12: Sí, un cep. Ara, jo em preguntaria una cosa. Alegria. Alegria. Escolta, cadascú de nosaltres, què ens proporciona alegria? Sí, que cadascú tindríem una cosa que ens proporciona alegria.
3: Un bon remenat de ceps.
12: Per exemple, també.
13: I la llonganissa seria covarsí, no?
12: Perfecte. Però fixa't que després de cada cosa que ens proporciona alegria, després ja hi ve el Barça. Proporciona alegria. Avui estem feliços, perquè ens ho passem pipa.
13: Ara bé, un petit, eh?
12: No, perquè hem caigut a la lona i ens hem sabut...
3: José Mari Vaquero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
13: Hombre, José Mari.
12: Ya era Vaquero, ahora.
16: Con vosotros, escoltant, tan tranquilitat.
3: ¿Y te entra gana quan escoltes que si conills, que si ceps, rovellons, llonganissa...
12: Sí, total.
3: Entra hambre, entra hambre.
16: Farra.
13: Sopas quan veus al Barça o no?
16: Las ensaladas también están bien, ¿eh?
12: Sí, claro.
3: Te gustan mucho a ti las ensaladas, ¿eh?
12: Lo
3: sé, que me has mandado alguna foto de...
13: Está fino,
3: comida sana, ¿eh? Comida sana.
16: Digo, mira, antes del partido, ¿sabes de lo que más contento estoy de esta semana? De la renovación de Bernal.
3: Mira qué bien.
16: Porque creo, aquello que dice, no, tienes a Bernal, no traigas a Rodri, ¿no? Y resulta que comenté en su día que para mí era fundamental que Bernal se sintiera dentro de la estructura. Y al final, está dentro de la estructura, pues le han hecho un contrato, por lo tanto, chapó por parte de la dirección deportiva del Barça. Esto.
13: Es el pan tomàquet.
3: Bernal,
13: pan tomàquet.
16: Lo primero que yo
13: básico,
16: diría hoy
13: es básico.
16: Importante la reacción que ha tenido el equipo ante una dificultad. Había que verlo. Sí. Hoy ha sido una primera piedra de toque. Tampoco vamos a decir que el Galatasaray va a ser de lo más difícil que tenga. Pero, bueno, ha habido una dificultad y ha reaccionado muy bien. Sí. Segundo, creo que los cuatro jugadores, Pedri, Rodri, Lamine, Olmo, es una estructura ofensiva muy válida, no solo para este partido, sino para muchos partidos, y seguramente ya veremos si es el mismo cuando jueguen contra el PSG fuera, que yo creo que es una cuestión que puede ser interesante. Y después también comentar la evolución que está teniendo Lamine, en el sentido de que si vosotros recordáis, por ejemplo, a Leo Messi, él era un animal del uno contra uno, goles, él, gol, boom, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y Lamine, muy jovencito, después de diferentes cosas, que seguramente al lado tiene gente que le está aportando una seguridad y una autoestima personal, no solo por hacer goles, la evolución que está teniendo respecto a hacer que sus compañeros cada partido sean mejores. Por lo tanto, desde ese punto de vista, para mí fantástico. Y para acabar, poner las imágenes cuando sale el Barça en la segunda parte, ¿quién es la persona que está hablando al grupo?
12: Rodri.
16: Y lo hablamos.
3: Rodri, el liderazgo de Rodri.
13: Claro, es que José Mari defendía esto,
3: sí,
13: ¿no?
3: La personalidad de
13: Rodri.
3: Más allá de la aportación futbolística,
13: y seguro que ha habido bronca.
3: Sí, Flick, eso, ¿no? Te iba a preguntar, en la media parte, ¿crees que ha habido charla, bronca o algo? Porque, ¿o es casualidad que el Barça salga en la segunda?
16: No, yo creo
3: que... Ya explícate el Nil, ya la primera mitad, que a la segunda el Galatasaray se ha enfrentado, porque no entran en gaire, pero ha metido dos goles seguidos el Barça en la segunda parte.
16: Ya, pero sí que la primera parte también, ya una parte que ha jugado molt bé, després s'ha quedat una mica a mitges i després ha acabat molt, molt bé. Aleshores, jo crec que en el vestuari el que s'ha parlat és, escolta, hem de donar-li intensitat perquè qualsevol equip, en aquest cas, estava molt ordenat, no creava molts problemes al contraatac, però el Barça estava millor en general amb intensitat, i la veritat és que ha fet en la segona part 20 minuts fantàstic de tot, és a dir, que s'ha de disfrutar del moment, gaudir del moment, i hola, el futur, Anna. Ja ho veurem.
3: Aguanta un moment, José Mari, que parla Hansi Flick a Movistar. L'escoltem en directe, l'entrenador del Barça, després d'aquesta golejada contra el Galatasaray per 1-4.
17: Muy importante. Habéis vuelto. Esta reacción ha sido muy importante para vosotros, por esta competición, para la Champions. Sí, creo que la Champions, cuando jugamos bien en algunas situaciones, no tomamos buenas decisiones en ese último tercio. Así que es algo que tenemos que mejorar. Pero hoy, desde luego, en este estadio, con este ambiente, no era fácil, pero finalmente estoy muy contento. La última, en ese último tercio,
18: Lamine Yamal was excellent.
17: Hoy Lamine Yamal ha estado excelente. Sí, Lamine ha marcado hoy, pero sí que ha dado la oportunidad para marcar en dos o tres goles. Es un jugador increíble y muy importante para nosotros.
3: Les paraules de Hansi Flick, destacant la aportació de Lamine Yamal, sobretot a la segona meitat.
16: Jo no he parlat amb Hansi, eh?
3: Amb dues assistències, sí.
7: En tres minuts.
3: En tres minuts, dues assistències de Lamine Yamal en tres minuts. Sobretot a la segona meitat. L'aportació, perquè la primera sí que dèiem que li estava costant, a Lamine Yamal.
7: Sí, però una mica a tot l'equip, no? I ho hem escoltat en Pedri, que deia hi havia moments en què ens precipitàvem, fins i tot ell mateix, no? Que tirava algunes passades d'aquestes de seguida, buscant la defensa, l'esquena de la defensa, perquè estava molt, molt avançada. Després, en els moments de calma, hi havia massa calma, i en el moment de vertigen no hi havia bona selecció. Per tant, seria una mica el resum de la primera meitat, perquè hi havia un moment de ser massa previsible, de no tenir aquesta agressivitat. Clar, això t'ho contagia molt Rafinha. O sigui, Rafinha és un tros d'animal. Amb Rafinha, la primera meitat segurament no es concep. Segurament hagués tingut el Barça més acceleració, hagués estat més explosiu, hagués fallat més ocasions, però una primera així de diguis, ostres, ha estat pastós el Barça, amb Rafinha no ho tens.
3: Que, escoltant la porta d'avui, tinc dubtes de que jugui contra el Betis a Sevilla dissabte.
16: Però si em permets, al voltant d'això que estic parlant, una mica estic d'acord, però per altra banda, és un clàssic meu, però el contrari també juga. És a dir, estem parlant d'un equip que juga a la Champions, un equip que té una qualitat individual i col·lectiva més superior del molts que juguen a la Lliga Espanyola, en tot el respecte, i aleshores, clar, que tu per competir amb ells has de millorar algunes coses. I hi ha moments que si tu no passes aquest tipus de moments, després no pots analitzar. Aleshores, ara el treball és del cos tècnic i també dels jugadors, analitzar una mica què és el que ha passat. Per què? Perquè a mesura que vagi passant la Champions, la dificultat serà més gran. Aleshores, has d'anar a aprendre. No? Això és com els torneis de tenis, no? Els que són favorits arriben, el segon partit, el tercer, lo passen malament i després comencen a jugar i arriben a la final, no? Aleshores, això és el camí que ha de fer el Barça, és a dir, anar veient situacions que estan passant, analitzar i a partir d'aquí anar creixent.
3: El Barça ha tornat a encaixar un gol, no manté la porteria a zero en Champions des de fa dues temporades, perquè va encaixar gol a tots els partits l'any passat.
7: 17 partits seguits, rebent almenys un gol a la Champions. 17 seguits.
11: Que penso que és bastant evitable. És a dir, crec que al final els jugadors que han de fer aquest replegament no el fan correctament i el jugador que ha d'estar en vigilància d'aquest semicercle està mirant únicament pilota i no el jugador que té darrere.
3: Venien d'un possible penal a Gordon, que no era alguns
11: però
3: han quedat protestant.
11: Exacte.
3: I a la contra el Galatasaray ha fet l'1-0 de Batrakov, que és aquest jugador rus que ha dit que el seu somni és jugar algun dia al Barça. Però què queda per millorar en defensa, José Mari, Jordi, Fermín, Paula, per a que el Barça no encaixi gols en Champions, que és important, mantenir porteria zero?
16: No, però primer de tot és molt difícil. Amb l'estructura de futbol que té i les qualitats dels jugadors, pràcticament tots els jugadors, començant des de darrere, són jugadors amb bon toc de pilota, millor tàcticament que físicament, i aleshores, clar, el contrari, torno a dir-te, també juga. I és veritat que avui ha hagut una situació que estaven, no és que no han baixat els jugadors a defensar, sinó que hi eren quatre que estaven a línia i potser això sí que pots treballar, que un o dos d'ells, quan només tens un en punta, has de quedar-te una mica fora a la pilota que va cap a darrere, saps? És a dir, però són aspectes, torno a dir-te, que es poden millorar i s'ha de treballar tàcticament.
11: O tallar l'acció. Tallar l'acció crec que també seria una bona opció. Crec que el cos a cos en el que s'ha vist sotmès l'Eric García podria haver frenat el que seria doncs, un contraatac sabent que la gran majoria de jugadors del teu equip estaven a camp contrari.
7: I que seran situacions que el Barça a la Champions patirà sí o sí. És a dir, el Barça és molt fort en quasi tot, però hi ha una situació del joc en què l'enxamparan, que és a camp obert, sí. Amb situacions amb tipus molt agressius, molt poderosos, que tenen gran capacitat i t'enxamparan a l'1 contra 1, o et despenjaran una pilota, un Haaland de tor perquè arribi un de segona línia i no el veuràs venir. Vull dir, són situacions molt concretes en què tu has de tenir un nivell d'activació per intentar preveure totes aquestes situacions molt gran, no? Perquè tu vens d'un atac, l'equip es queda allà una mica ronso de dir, ostres, què està passant? I de seguida t'enxampen. I clar, és un vis i no vis. Vull dir, són 3 segons en què et munten una transició i a sobre en duels al Barça tindrà les de perdre amb alguns grans colosos com Leao, per exemple.
11: A mi el que em preocupa una mica més és saber que realment és una assignatura pendent que tenim des de que ha començat la temporada i que portem 10 partits, si no m'equivoco, sí, 10 partits, sí. I en aquests 10 partits hem vist desajustos i hem vist situacions defensives que no s'estan fent bé. Llavors, sí que és cert que podem dir, no, que estem a l'inici de temporada i tal, però sí que és cert que portem 10 partits i en aquests 10 partits s'han vist situacions defensives que ens fan dubtar una mica.
7: És que la premissa sempre és, José Mari, de pressionar-ho tot en tot moment, sí. I jo crec que això en el futbol de màxim nivell a mi em sembla inviable.
16: Però, per exemple,
11: és un risc.
16: Eric no és lateral. Aleshores, exacte, estem parlant d'un central que està jugant de lateral, que suposadament està jugant perquè és millor, o el entrenador pensa que és millor, uh-huh, que altres. Aleshores, sí, Eric té unes qualitats que són molt concretes. És a dir, en aquest sentit, jo sempre he dit i continuo dient que aquest equip encara té 2-3 posicions que ha de millorar, uh-huh, de cara a tenir una continuïtat de màxim nivell. Això vol dir que no pot guanyar la Champions? No.
11: No, no, no.
16: Però dit això, és veritat que si lo agafem 1-1, és així. Per què? Perquè si jo soc el Bayern de Múnich, posaré el més ràpid amb Edic. Això és una qüestió tàctica del rival. Si jo sóc, per exemple, el Real Madrid, invento, poso a Mbappé, per dir d'alguna manera, perquè sé que patirà. Aleshores, el contrari també juga, i nosaltres tenim una plantilla amb unes qualitats, però que, per mi, encara es pot millorar.
12: Nosaltres, José Mari, nosaltres al Barça, vull dir, hem tingut defenses històricament més sòlides, eh? Hem tingut Puyols, Piqués, etcètera, teníem tios...
16: I Ferrer,
13: Sergi... Com es compra cap al Dream Team, eh? Tenéis un grup de WhatsApp del Dream Team, José Mari?
11: Seguro.
13: Tenéis...
16: Hay un grupo, pero vull dir,
13: sí, pero José Mari, sí, lo de las fechas está muy bien. Pero tenéis un grupo de WhatsApp del Dream Team. Sí, cotilleo. Existe un grupo de WhatsApp del Dream Team.
7: Sí, sí, queden per dinar i per sopar, encara.
11: Sí, sí.
7: ¿Verdad que sí? Que quedáis con las parejas y todo para comer, cenar...
16: De tant en tant. Tenim bona relació. Tenim respecte, que és el més important, i això, molt respecte, o sea, des de fa molts anys.
13: Hay un grupo de WhatsApp que se llama Dream Team y que estáis ahí.
16: No, Dream Team no.
13: ¿No se llama Dream Team?
16: No.
7: ¿No se llama Dream Team?
16: Por favor, això, escolta, el Dream Team és una cosa de la gent, no nostra. No. Escolta, el Dream Team és una cosa de la gent, no nostra.
13: ¿Y cómo se llama?
7: ¿Y qué foto hay?
13: El grupo, ¿cómo se llama? ¿Y qué foto hay? ¿Qué foto hay?
7: O de Reixac.
16: Un grupo.
7: José Mario Vaquero, t'escoltem dijous al Que t'hi jugues. Una abraçada.
16: Molt bé, parlem.
7: 11 i 20, en una estona saludem al tio Faj.
13: Estas coses m'agraden a mi. Estas tonteries,
7: aquestes tonteries. A mi també.
13: Un grup de WhatsApp, Gonzalo. El Dream Team, ahí, hablando.
7: Què?
12: Estava tot.
15: Bueno, escoltant-vos, jo no tinc res a dir en aquest sentit, perquè és que el que diu teniu raó. Jo, el Barça ha guanyat els seus 10 partits fins ara sense cap tipus d'excusa, merescudament, i jugant molt bé al futbol. I ara mateix per mi és un dels rivals a batre a Europa. A Espanya per mi és el favorit i en Europa demostra que almenys de moment està millor. Segueixo pensant, millor dit, desitjant, que si el PSG o un equip més potent arriba i equips que aguantin 90 minuts, no com el Galatasaray, que ha aguantat 45, i que físicament estiguin millor i que perdonin menys i que defensivament siguin més estables, ojalà li puguin fer mal al Barça, però de moment no tinc res a retreure al Barça i està guanyant merescudament.
7: Podeu anar deixant els vostres missatges al live del Que t'hi jugues, eh? N'hi ha un que em fa molta gràcia perquè quan t'ha escoltat Jordi, el Joan diu alerta,
13: alerta,
7: parla Jordi Martí, per tant és oient fidel que ens escolta molt perquè sap perfectament
3: perfectament d'on ve alerta. El Charlie diu visca el Rovellons. A la gent li agrada, parlar de menjar. Diu que aquesta temporada serà repleta. Molt bé, Vaquero, diu la Carme. Estamos muy contentos de tu renovación, José Mari. Li diu un altre oient.
13: Si teniu fotos de bolets, envieu al 606-32-7211. Perquè l'altre dia vaig veure un vídeo a Instagram d'un tio que va sortir després de les pluges i era una bogeria, o sigui, no podia ni caminar Jordi perquè els trepitjava.
12: Ostres,
13: rovellons sort, enormes.
12: No, m'ho ha costat aquest any. Escolta una cosa.
15: L'únic però, Jordi, perdona, que no t'he preguntat a tu, la jugada anul·lada, el gol anul·lat a Osimhen, què t'ha semblat a tu?
3: I Torralda ha dit que era fora de joc clar, no?
12: Sí. Jo,
15: hi ha molta gent que a casa no ha pogut veure-ho perquè la Champions League ha decidit que no era bona idea ensenyar repeticions.
8: Sorprès, eh?
3: I és veritat que no s'ha ensenyat cap més repetició
15: curiós,
3: quan l'àrbitre ha donat el fora de joc.
15: És curiós, llavors jo només vull preguntar a Jordi, que avui
3: només
15: ha tingut un dia molt,
3: no?
15: molt complet, amb el rei de l'Istanbul, amb tal... No. Què et sembla tot això, Jordi?
12: He decidit deixar-me guiar
3: per... Era el possible 2-0, eh?
15: Ah, vale.
12: Em deixo guiar per Torralda, és que moltes vegades hi ha moltes coses que no les entenc.
15: I Torralda ha dit que no era gol.
13: Sí que ha dit.
7: No, no ha dit que era gol.
13: Ha dit que era gol.
15: Ha dit que era gol o que no era gol?
7: O sigui, que era gol, que era gol anul·lat, ben anul·lat.
15: Era anul·lat?
7: Sí, sí, sí, ben anul·lat, sí, sí.
12: Doncs això.
15: Ja està, i Torralde és Déu.
13: Sí.
12: És això.
3: Però tu t'has semblat fora de joc o no? Jordi.
12: A mi no m'ha semblat fora de joc.
13: És que jo
8: ho diu amb la boca petita.
13: No, però jo arribo a un punt que
12: em costa a vegades
13: no
12: entendre les coses.
7: Però és científic, Jordi, és a dir, Baris Yilmaz, Tòquio, no la pilota... Ell partia en fora de joc quan la toca Osimhen. Per tant, és científic, vull dir, és
13: fem
7: o blanc o negre, vull dir, és que no té
13: més.
7: Tan
13: complicat.
7: Però
13: és com el tema dels penals. Escolta,
7: que no
13: si la toques amb la mà, és penal.
7: Però Cristóbal, que no té complicació.
3: Espera un moment. Bermú, estàs per aquí, no?
7: Sí, estem
3: obaix. No pot arribar a la sala de premsa perquè s'ha quedat tancat. S'ha quedat tancat en una habitació i no pot sortir.
7: Home, hòstia, seria guapo, eh?
19: Això ens estan explicant els companys tècnics de so, que ens posaran ara mateix quan arribi a la sala de premsa el so, però es veu que hi ha una porta que Hansi Flick no pot obrir i, per tant, està a punt de començar aquesta roda de premsa.
3: L'han segrestat a Turquia, Hansi Flick.
19: Quan el tècnic
3: de salvar el soldat Hansi Flick.
12: Paguem el rescat.
7: Fa 3 minuts l'hem vist, eh? I estava tenint mitjans.
3: Mentre surt Hansi Flick, escoltem Fermín López, el Suárez està a la ràdio, en directe a la tele.
20: Sí, bueno, creo que se nos ha puesto con ese gol un poco extraño de que veníamos dominando el partido y bueno, creo que después hemos sabido remontar, hemos gestionado bien el partido y hemos metido lo que hemos tenido.
21: Oye, ¿qué sociedad formáis con Lamine Yamal? ¿Qué significa para ti Lamine?
20: No, ahora no.
3: No la escolté.
21: Bueno, ahí está nuestro traductor, Iñaki Aguirre Gaviria. ¿Tú, Iñaki, no le escuchas?
3: No.
22: No se escucha.
21: Tampoco.
3: És un problema d'àudio de la televisió, de Movistar.
22: Canna.
3: No escolten les preguntes de la Susana Guas, ni l'Iñaki, que està al costat de Fermín, ni el propi Fermín. Aviam.
19: Bona notícia, per cert, s'ha obert la porta. Ara només faltarà que arribi Hansi Flick, però la porta que no s'obria de la sala de premsa han aconseguit obrir.
15: Jo tenia la clau, però no la volia.
7: Sí, ara ho veig.
3: Espero que no sigui premonitori això de que Hansi Flick ha tingut un problema amb la porta.
15: No.
3: Ara sí, escoltem Hansi Flick.
20: Al final, pues, és el mejor del mundo, tiene mucha calidad y bueno, al final nos llevamos bien fuera del campo y dentro del campo pues se transmite también y es un punto importante también para el equipo.
21: Juguemos, Fermín, imagina que tienes enfrente al Barça, ¿qué harías para ganarle? Rezar.
20: Pues quizás sí, porque creo que estamos a un nivel muy alto. Pero bueno, aún no sirve de nada, creo que tenemos que seguir, la temporada es larguísima y bueno, estamos en buena dinámica, estamos trabajando bien y no tenemos que relajarnos y seguir así.
3: Les paroles de Fermín, Jordi, se t'il·luminen els ulls quan veus i escoltes a Fermín.
12: No sé, jo trobo que és un jugador, és un crac, sincerament.
23: Sí. I si l'haguessis vist com ha celebrat el gol de Fermín...
12: Ostres,
23: a través del vidre.
12: I després aquesta societat, suposo que també ho heu remarcat vosaltres, estic segur que sí.
3: Lamine Fermín.
12: És que s'intueixen.
3: Ara repassarem les dades amb el Fermín Suárez.
12: Fermín,
3: sobre l'aportació de Fermín López. Jordi, gràcies.
12: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Escoltem Hansi Flick en directe. Ja ha arribat a la sala de premsa
12: ara
3: de
12: sí,
3: la Lisa
12: ara
3: Miguel.
12: Sí.
24: That helped unlock the game. Thank you.
3: Bufa, Hansi Flick.
25: Hello, Hansi. How are you?
7: Diu que sí, l'escolten.
0: He dicho al equip que en la primera parte también tuvimos bien. Claro que Galatasaray tuvo dos, tres oportunidades muy importantes en la primera parte y estábamos perdiendo las bolas en las decisiones finales, especialmente en la primera parte. Eso es que necesitamos hacer mejor. Pero para mí también era bueno en primera parte, porque después, segunda parte, tuvimos muy oportunidades y jugar en este estadio es muy importante. Y en la segunda parte hemos dominado el partido y después Lamin tuvo un rendimiento muy buen, fantástico, y fue muy importante para nosotros.
1: Hola, Marta Ramon, en directe a RAC1. Li preguntarem a Hansi Flick com descriu l'actuació de Lamin. Ara ja ens en estava parlant una mica i fins i tot si havia el pla de canviar-lo. You were talking now about Lamin's performance.
0: Estaban hablando ahora sobre el rendimiento de Yamal. No sé si has hablado con Lamin en vestuario o estabas planeando cambiarlo.
2: No,
0: porque también tenemos la carga de otros jugadores. Lamin es muy bueno, físicamente está listo y le gustando jugar el fútbol, como pueden ver en la segunda parte. Es muy importante y es amable tener un jugador como Lamin en este equipo, y eso fue muy importante para nosotros.
2: Y en el...
4: Si voleu, tenim Eric García.
0: Yo he hablado con el equipo en intervalo.
3: Escoltem Eric García, que està amb l'Albert Bermúdez.
5: És un cop de cuin sobre la taula?
25: Bueno, al final aquests partits d'Europa saps els rivals contra els que t'enfrontes, ells tenen jugadors perillosos, però crec que, com tu dius, no, crec que hem d'estar contents, hem fet un molt bon partit a línies generals i ja està.
26: Eric, me gustaría saber qué os ha dicho Hansi Flick tras el descanso, porque la reacción ha sido...
4: Li pregunta al Santi per què ha dit Hansi Flick al descans.
25: Que estábamos jugando muy bien, que teníamos que seguir igual, que estamos haciendo las cosas bien, controlar un poco más cuando perdíamos el balón, que a veces nos precipitábamos jugando al espacio, pero bueno, creo que la segunda parte pues ha sido muy buena.
15: Sembla que bronca no hi ha hagut.
27: Estamos hablando de esta racha de cuatro partidos importantes del equipo. ¿Qué confianza os da esta victoria para los tres siguientes?
25: Bueno, creo que todos los partidos son importantes. Obviamente que ahora el más importante es el que viene ahora, campo del Betis, para seguir más líderes. Después sabemos que en Liga nos viene el Clásico, así que es un partido muy importante para...
4: Eric, ¿segur que el més important és el que ve ara?
26: Gordon, ¿perdona? Había jugado de Yamal en el gol de Gordon. ¿Cómo la podíamos bautizar? ¿La minina?
25: Bueno, no es un mal nombre. Al final creo que Lamin nos deja sin palabras. A veces... Si en estos partidos que no hacen falta motivación los rivales le dan un poco aún más de motivación, pues imagínate, ya.
4: Eric, segur que el més important és el partit del Betis?
25: Sí, home, i tant. Crec que és molt important, pel que he dit. Després ve el Clàssic, que és molt important, i després del Betis ja parlarem del Paris Saint-Germain. Gràcies.
3: Les paraules d'Eric García, la minadura, ens ha batejat un oient aquesta jugada de Lamin Yamal. Hola, Santi Jiménez.
28: Hola, què tal, Sique? No sap que el Paris Saint-Germain es juga abans que el Clàssic.
23: Sí, ho ha dit. Ha dit Betis i després ha dit
4: Paris Saint-Germain. Sí, ha dit el següent és el Paris Saint-Germain.
23: He dit que allò que he dit a l'entrada del vídeo d'un futbolista de Lemina provocant a Eric, ha dit, i ho ha deixat anar ara, a Lamin, ho ha deixat anar ara, si a més els rivals el provoquen. Doncs això és el que s'ha...
3: És el vídeo aquest d'un jugador del Galatasaray que deia que no sabia qui era Lamin Yamal.
23: L'amic de Gonzalo, Lamin.
13: Qui és Lamin?
23: Qui és Lamin?
3: Qui és Lamin? Gonzalo, digues-li als teus amics que no el provoquen.
15: No, això no és amic meu. Jo l'únic que he dit és que era un jugador que va posar damunt una cançó. Una cançó que després han ballat jugadors de tots els equips d'Espanya i del món. Res més que això.
4: És que Lamin té una cosa que és una mica com Messi, no? Que és aquella cara gara que s'ha fet famosa de Messi, de oh, sí, doncs quan també la fa Lamin Yamal dius, ui, aquí passaran coses.
15: Però que sembla que provocar els partits de futbol estigui prohibit, i ho fan tots els rivals, amb tothom, i forma part del futbol, igual que jo estic aquí intentant fotre canya, perquè si no seria un conyazo, i estic jo, i foto canya, i fa que sigui divertit, perquè el futbol és salsa, i el futbol...
3: És divertit gràcies a tu, eh?
15: No, cony.
3: Som aquí 25 persones treballant.
6: Gràcies, Gonzalo, gràcies.
8: No puc acabar, no?
9: El
8: que estic dient és que el futbol és salsa, és cachondeo i és rivalitat, i si al final tothom diu el mateix no té gràcia. També em val que hi hagi una persona que opini diferent a tu.
3: Aguanta, que ara et posarem la salsa amb el tio Faja. Santi Jiménez, com titules el diari AS?
28: Los imparables toman Estambul.
3: Los imparables.
28: Sí,
3: seria perquè... un bon títol de pel·lícula.
28: Sí, sí, però em fixo amb el que va dir ahir Cubarsí, diu que no som imparables, però hem de seguir. Sí, pues, o semblen sí. Imparables. Perquè...
10: Sí que ho som.
28: No, a veure.
10: De moment.
28: Tu tranquil.
10: No, jo no estic, Santi, jo no estic tranquil.
28: No, tu estàs.
10: No estic tranquil.
28: Tu, jo...
10: O sigui, queda una setmana ja.
3: 10 dies,
10: una setmana.
3: Hi ha dos partits pel mig,
28: i per mi que...
10: Prescindibles, absolutament.
28: Per mi que... No, el del Betis no.
10: És important.
28: El del Paris Saint-Germain, Brian Fariñas i 10 més.
3: Ho ha dit el Jordi, sí. I tu també, Santi Jiménez.
28: Totalment.
3: Que jugui el Barça amb l'infantil.
7: Però no passarà,
3: El juvenil no, perquè ja el té el primer equip.
28: Avui Flick ha dit una cosa que ha dit a l'entrevista prèvia, que ha dit... ella està molt ficat amb la Champions. Jo crec que el Paris Saint-Germain se l'ha de guanyar a partir de març. Ara aquest partit... O sigui, aquest objectiu...
3: Seria una derrota estratègica.
28: Jo crec que és una derrota estratègica... I has d'acabar entre els quatre primers i que cap de diferència de gols i com està el Barça acabarà entre els...
3: El Barça porta un 5-1 i un 1-4 a la Champions, sí.
28: I acabarà entre els
10: quatre... Com un tiro.
28: Molt raro que no acabi entre els quatre primers o entre els dos primers, et diria. Perdre a París, que de fet demà el París juga al camp del Manchester City. Escolta,
10: trucadet a Luis Enrique, escolta, sortim amb els nanos.
3: No ens sou mal.
10: No ens fem mal,
28: no,
10: cap però, dels dos.
28: No, però acabo de partit per allà en Fariñas, Hamza Abdelkarim...
3: Com sortirà Hansi Flick amb Hamza Abdelkarim i per allà en Fariñas...
10: I guanyarà!
11: No ho farà.
28: Jo estic d'acord amb tu que no ho farà.
11: Però podria ser un partit perfecte.
28: Que jo crec que si guanyes el camp... Si perds el camp del Betis, ja aleshores ja exigeixo que jugui a l'infantil.
3: Estan ensenyant ara la jugada de la Minyamal, el regat, aquesta laminadura amb la que ha batejat la jugada un oient, comparant-la, com deies, Gonzalo, la retransmissió, amb un regat també de Neymar. És fantasia pura,
28: És una cosa increïble. Jo no sé com dir-li elàstica, rabona, regate...
11: És com un mix.
28: Me cago en...
10: Mira, que ens ho digui Fermín, si voleu.
28: T'apixo a la boca.
3: Que allibero el Santi, perquè has d'anar acabar de tancar pàgines del diari. Gràcies, et llegim demà.
28: Mira, se m'ha acut un nom. La Pixinya.
3: La Pixinya.
10: La Pixinya.
3: Aviam com es bateja Fermín, va.
10: Escoltem Fermín.
28: La Pixadinha.
14: Ordinària, i tu con un golazo. El pase es buenísimo de Lamín, pero tú defines maravilloso,
16: Sí, creo que eso, hemos gestionado bien la remontada. La segunda parte, sobre todo, hemos estado muy bien. Y bueno, pues el gol, al final... El centro es medio gol y muy contento por marcar otra vez.
14: Dijo Lamine Yamal que el futbolista con el que mejor se entiende es Fermín, porque va al espacio y que para que otro la tenga al pie, que mejor que la tenga él. ¿Qué opinas de esta frase?
16: No, tiene razón. Al final sé lo que él puede hacer en el campo, uno contra uno, y bueno, tenemos química. Yo cuando nos conocemos a la perfección y bueno, creo que es un punto importante para el equipo y estoy muy feliz de compartir campo con Lamín siempre.
14: Fermín, que a veces decimos quién juega, Olmo, Fermín, Olmo. Pues hoy habéis jugado los dos la mayor parte del partido y os entendéis perfectamente, es decir, que también podemos decir que podéis jugar los dos perfectamente.
16: Sí, podemos jugar juntos, la verdad que fuera del campo nos llevamos muy bien y dentro del campo también nos compaginamos muy bien, conectamos muy bien y bueno, creo que hoy los dos hemos hecho un gran partido y ojalá poder compartir más campo con él.
8: Habéis vuelto a remontar un partido en esta ocasión en un campo y en un escenario tan difícil como este y con una segunda parte extraordinaria. ¿Qué nivel de confianza tiene el equipo para hacer, aparte del 10-10, este tipo de remontadas en escenarios como este?
16: No, creo que lo hemos demostrado. El nivel de confianza es altísimo. Al final... Sabíamos que aunque íbamos por debajo en el marcador que podíamos remontar y creo que la segunda parte hemos estado muy bien, hemos sido muy superiores y podíamos haber metido algún gol más incluso, así que muy contentos por esa parte y a seguir así.
14: Llegáis pletóricos a los que os viene ahora, fíjate, Betis, Paris Saint-Germain y Real Madrid, mejor no podéis llegar, ¿eh?
16: Sí, sabemos que ahora hay escenarios muy importantes, partidos complicadísimos. Y es muy importante seguir en esta dinámica para enfrentar esos partidos y bueno, creo que estamos muy preparados y seguro que lo haremos muy bien. Gracias. Muchas gracias.
10: Fermín.
4: que està sobri, la veritat. La sensació que
9: home,
4: també...
9: Home, faltaria que estigués ebri després del partit.
10: T'imagines?
4: Sobri en la manera de parlar.
9: Va, ara anem amb les dades del partit, però em diu l'Anna Paret que sobretot anem amb la Jana Flores. Perquè
4: per
9: favor, el bar ja està tancat i l'han deixat obert només per tu, Jana.
4: Està al carrer, pobre.
12: Quasi, quasi.
10: Podem ovacionar la Jana?
9: Vinga, va.
12: Bé, Jana, bé.
10: Molt bé, Jana, bona feina.
12: Ara... els aficionats
9: us situo, per si us heu despistat, sí. La Jana ha seguit el partit des del bar Pipus a Barcelona, al costat del Camp Nou, on s'han concentrat treballadors de l'IMAC
10: 50 o 100 turcs,
9: que són turcs, per veure el Galatasaray Barça, sí. Jana.
12: Bueno, no eren 100, però n'hi havia uns quants.
10: Sonaven com 100.
12: Sí, sí, és que ho viuen molt, ho viuen molt, la veritat, una afició enorme. He viscut una experiència increïble, els he donat les gràcies ara abans de que marxessin per l'estadi i per l'experiència i per tot, i de fet abans m'heu demanat pel barman i sí. Us porto al jefe del bar.
10: Va, el del bar. Com es diu el del bar?
12: Us està sentint. Si li voleu preguntar alguna coseta el teniu aquí
10: bona
12: amb
10: nit.
12: Vosaltres.
10: Bona nit. Hola, bona bon nit. Home, bona nit. Com et dius?
17: Edgar,
10: com es porten els turcs del Camp Nou, els treballadors?
17: Els turcs es porten molt bé, la veritat. Ja fa un any que tots els partits del Galatasaray es veuen aquí i porto un any xupant futbol turc, com us podeu imaginar que és un tostón no lo siguiente.
10: La lliga turca ja a full.
17: I a full, el Fenerbahçe caminant, o sigui, horrorós. Ostres. Però, bueno, és una mica agraïment amb ells. Aquests sí. Són, normalment, aviam, aquests són treballadors del departament tècnic, d'oficines, que, bueno, doncs ells treballen mogollon d'hores i es veien una miqueta orfes de poder veure el futbol en algun lloc junts. I vam començar Liverpool, l'Atlético de Madrid... Bueno, l'any passat, bàsicament, l'horari de Champions seu era de 6:45.
10: Sí, i el dia a dia, Edgar, el dia a dia, jo penso molt, no? O sigui, tu vols que les obres durin fins al 2040, no? Perquè, clar, tens allà un flux de treballadors continu...
9: Ja, perquè són molts.
10: Al teu bar, no? A migdia, sí, esmorzars...
17: Sí, però... Però no et pensis, al final ells també volen acabar ràpid perquè volen veure l'obra acabada i al final aquí vivim del... Bueno, sí, del dia a dia, però també del futbol. O sigui, si fem una miqueta de resum, és millor la normalitat del futbol, del bàsquet... Jo els dic que facin el Palau, sisplau.
10: El Palau, no? Clar, és que tu tens, Palau, sí, tu tens que... davant el mini, no?
17: Correcte,
10: l'antic mini. Davant el mini, tens el tema del Palau, que tard o d'hora es farà, vull dir que els treballadors
9: i el
10: tindran allà...
9: I el Camp Nou, quan estigui acabat, seran 105.000 espectadors.
10: Sí, clar, clar.
9: El camp més gran d'Europa.
10: Sí. Clar, les prèvies de partit, tot això, els mesos o anys que ha estat tancat, això ha degut ser un forat enorme a l'economia d'un bar, no?
9: I l'any que ve, que haurem de tornar
17: bueno, al final haig d'agrair els treballadors, perquè jo, quan van tancar el Camp Nou, el que vaig fer, vaig dir, bueno, què fa un treballador, no? Pues començo a treballar a les 8, pues vaig obrir a les 6 del matí, i llavors jo, pues de 6 a 8, pues estem fent uns 500 cafès al dia. Ui, llavors, no.
10: Com?
17: És adaptar-te. 500? És adaptar-te. Sí, és adaptar-te. Tu t'adaptes a la situació i t'has de moldejar. I llavors, pues igual que l'aficionat del Barça ha hagut d'anar a Montjuïc i adaptar-se, pues nosaltres també ens hem adaptat. Jo no tinc cap queixa, de la falta de futbol. Home, tinc la queixa de que jo m'ho passo molt bé. Jo, quan ve el Flequi a fer la prèvia, o quan ve el Sequi a buscar el bocata pel seu fill i ell... Quan ve
9: la memòria! Sí senyor, hòstia!
17: Quan ve pues, o avui mateix, per exemple, estic molt trist perquè, hòstia, després de 2 anys sense jugar contra... o sigui, a porta tancada contra el Maccabi, pues avui ha sigut molt fluix.
9: Sí.
17: I realment això és el que tu... Que jo sóc culer, i un culerdo, vale? I m'agrada pues, que hi hagi gent i que ens ho passem bé tots.
9: Escolta'm...
17: Bueno, si no pot ser el culer, doncs pues, bueno, el treballador. I som molt macos, O sigui, estan com una regadora,
9: El pitjor de tot és el Jofre sí. Mateu.
10: El Jofre, no? Però què passa amb el Jofre? Què passa amb el Jofre?
17: El Jofre aquest sí que déu-n'hi-do, mare meva. Aquest és tremendo. Aquest és tremendo.
9: És rumbero.
17: Que ha sigut ell el que us ha dit que faig aquí el futbol o no?
9: Som periodistes, més tenim fons a mig món.
13: Raja, que li posarem l'àudio després.
17: No, sí, l'he preguntat abans, perquè la Jana em m'ha demanat, si us plau, si podia fer una entrevista, si podia... Clar, jo els he demanat permís amb ells també,
9: clar,
17: perquè
9: normal.
17: Al final ells són... Bueno, són de treballar... Bueno, saps quin és el problema? Que el jefe de tots és del Fenerbahçe.
9: Ostres.
17: I llavors algun partit que hem tingut aquí, disputes, perquè s'ho prenen molt a pit, No.
4: Com a les obres del Camp Nou, no, una mica?
17: Sí, bueno, les obres també. Això és una altra història, les obres, eh? Això és una altra història. Però bueno... L'important és el resultat d'avui, que anem a tope i que ens ho passem tots bé i que gaudim. I ells en el fons estan contents, perquè ells em deien oi 1-5, oi 1-4, oi 1-3, vull dir que ells eren conscients... No, els de Gatasai.
9: Ah, vale.
13: Sí,
9: eren conscients que el Barça és superior.
13: T'han liat bé allà al Barça. Ja t'anirem a veure un dia.
9: Edgar.
17: Molt bé, guapos.
9: Una abraçada forta. Gràcies per ajudar la Jana.
4: Per cert, sí que...
17: Sabeu igual de bé, que ens ho passem d'eta.
4: I tant. Estic amb el Pol Ballús, que és qui ha protagonitzat, diguéssim, o qui ha vist, diguéssim, el principal vistó del que ha passat amb Flick i Laporta. Pol, què tal, com estem?
0: Bé, aquí estem bé.
4: Aviam, què ha passat amb Hansi Flick i Laporta de la roda de premsa?
0: Sí, bàsicament el que ha passat és que estàvem a la sala de premsa i hem sentit una porta, la que dona accés a, diguéssim, a on havia de parlar Flick, que feia soroll allò com que...
13: Trucutrum.
0: Que vols obrir, però no pots. O sigui, que estava tancada, bàsicament. Algú, crec que la Marta Ramon s'hi ha acostat i s'ha sentit a Flick des de l'altra banda.
13: Socorro!
0: Dient que no podia entrar aquí. I durant uns 5 minuts ningú trobava la puta clau, bàsicament. I al cap d'un rato Flick ha hagut de fer tota la volta a tot l'estadi i ha entrat una mica per la porta a la qual entrem tots els periodistes a la sala de premsa rient una mica ja de tot el panorama. Suposo que el 4-1 doncs deu haver ajudat una mica, i una mica fent la broma de que la porta de que no el deixaven entrar, de que ja si està oberta la porta ara i tot plegat. Bueno, hem rigut tots una mica, bàsicament.
9: Això es tracta de vida.
4: Que Hansi Flick, això, ha tingut problemes amb la porta.
9: Pol, una abraçada.
1: És el titular, eh?
9: Escolta, en Bermo, demà, encara que sigui des d'Istanbul, sí, hi haurà 1-1 al que t'hi jugues?
4: Home, i tant, especial coses turques, no? O què?
9: 1-1, especial coses turques.
4: Sí, home, sí, una mica, jo què sé.
7: Les sèries, no? Les novel·les, també, no?
4: Les telenovel·les turques.
9: El kebab, no?
4: Sí, home, sí. Qui sap?
13: Agafar una bona turca un dissabte a la nit.
9: Una bona turca.
4: Ja hi pensaré.
9: Sí, demà el que t'hi jugues, especial coses turques, del Galatasaray 1 Barça 4, que ens deixa aquests números, que repassem amb el Fermín.
2: Les dades del Fermín amb CaixaBank.
7: A veure, tenim un 10-10 en el que va de temporada. El Barça a l'era Flick, 20 remuntades de 39 quan les coses es compliquen. Aquest curs, 3-3. 3 vegades el Barça ha hagut d'anar remolc i les 3 s'han tirat endavant i s'han aconseguit remuntar. Clar, el tema, l'única màcula és que un partit més a la Champions en què rep un gol. Ja són 17 partits seguits a la Champions rebent almenys un gol, i les remuntades estan anant prou bé, perquè el Barça és capaç d'igualar ràpid el marcador contra el Rayo 6 minuts, contra el Sevilla 3, avui 15 contra el Galatasaray, però evitant marxar per sota al descans. Lamine Yamal ja suma 9 assistències a aquest curs, 7 de les quals en els últims 4 partits, 7 assistències. Lamine Yamal porta 8 partits consecutius amb impacte, ja sigui amb gol o assistència. Ja és el líder d'assistències a la Champions amb un total de 4.
9: 4 assistències.
7: A la Champions, 4. En el còmput global, comptant també Lliga, un total de 9. Avui ha superat a Kluivert amb assistències. Lamine Yamal ja porta 54 amb el Barça i concretament a Champions iguala a Jordi Alba i Eto'o amb 13 assistències, cosa que em sembla realment notable, i aviat enxamparà a Neymar. Adeyemi 4 gols, 2 com a revulsiu. Avui el segon, contra el Llevant ja també va marcar en aquest sentit. Gordon, 2 partits seguits marcant. Molt bé, Gordon, perquè ara mateix porta una bona inèrcia. Gabriel Jesús, assistència en el dia d'avui. El Barça, molt coral, ja té 12 assistents diferents en el que va de temporada. Olmo també ha deixat el seu segell pel que fa a assistències. Ja en porta 4 amb la d'avui.
9: Clar, el Barça té 12 assistents diferents en aquests 10 primers partits de Lliga i 10 o 11 golejadors diferents.
7: 10 golejadors diferents, correcte.
28: És molt bèstia,
9: molt bèstia, perquè està molt repartit tot.
7: Repartidíssim, i l'assistència inclús un puntet més que el gol, però interessant. Fermín porta 5 gols ja aquesta temporada, 4 a la Lliga, 1 a la Champions, per tant s'estrena en aquesta edició de la Champions. Compte això, perquè Fermín a la Champions iguala a Koeman en gols.
28: Sèrio?
7: Avui 10 gols de... Avui és el desè gol de Fermín a la Champions, ha igualat amb Koeman, que són paraules majors, per tant va fent camí Fermín a la Champions i marcant molts gols. En 8 dels 10 partits de la temporada el Barça no ha baixat de les 20 rematades, avui s'ha tornat a complir, 22 rematades al Barça, 11 porteria, 17 ocasions, 9 de clares, és un botí molt interessant, i abans parlàvem del tema Rodri, ho feia el Jordi, Rodri avui només ha perdut 4 pilotes de 122, sumant aquest partit i l'anterior contra el Getafe, Rodri només ha perdut 10 pilotes de 260.
9: 10 de 260?
7: Wow. És una animalada.
11: És molt bo.
7: És cert que ho propicien una mica els rivals, no?, perquè et deixen fer, però escolta, el tema pèrdues és poquíssim amb Rodri. 10 de 260, avui ha recuperat a sobre 7 pilotes, el que més.
9: 7 pilotes ha recuperat,
7: sí,
9: Rodri.
7: El que més.
9: L'altre dia també va ser el que més pilotes va recuperar.
7: Correcte, 7 més, 14 en 2 partits. Només una recuperació alta del Barça avui, és a dir, potser aquí...
9: Més conservador.
7: Sí, no ha estat tan ajustat amb el tema de la pressió alta, i simplement una curiositat, perquè a Lamine se li cauen les assistències de les butxaques, però de cara a porteria és curiós perquè porta 2 partits consecutius, porta 11 rematades en total cap a porteria. O sigui, avui ha rematat 5 vegades cap a porteria, l'altre dia 6 cap a porteria. O sigui, 11 en total cap a porteria, però el camí de l'assistència el troba.
9: I amb el millor jugador del partit?
13: Amb quadre llançar sempre, ja ho sabeu, concessionari oficial Nissan.
1: Quadis Llançà, el teu concessionari oficial Nissan, patrocina el jugador estrella.
9: Paula, qui és per tu el millor jugador del partit d'avui?
11: Lamine Yamal, amb 2 assistències. Quan ell ha volgut, ha pogut generar, no?, aquest canvi de ritme, aquest canvi de velocitat al partit, i bé, al final ha sigut un jugador bastant determinant.
9: Demà a les 12 que t'hi jugues, abans obrirem el bar als canals de YouTube del grup Prisa, el del que t'hi jugues, el diari AS, també el Carrusel, a les emissores que tenim a Amèrica, a l'altre costat de l'Atlàntic, ens podeu veure des de tot el món, de Barcelona cap al món. A les 11 obrirem el bar, a les 12 el que t'hi jugues, amb l'U1 del Bermúdez des d'Istanbul, especial coses turques. Bermú, el millor del partit d'avui?
4: Bona pregunta. Jo et diré Pedri.
9: Pedri.
4: Sí.
9: I lo pitjor?
13: Poc es parla de Pedri.
4: Home, el pitjor ha sigut... el pitjor serà ara, que s'ha de tornar a l'hotel i estem a una hora amb cotxe.
9: Ostres! A una hora de l'hotel estàs?
4: Troba un taxi ara, troba un taxi ara.
23: Estàs fent una denúncia, pública, Bermú?
4: No, està a Basaksehir, l'hotel.
7: Istanbul Basaksehir.
13: Però almenys van els endolls, no?
7: No, tampoc anaven avui a la Lisa Millen.
4: No, tampoc anaven. M'he hagut d'endollar... Al darrere i al davant.
9: No,
13: és la maledicció,
9: la maledicció
13: del Bermú, no? Amb els endolls.
4: Tremendo.
9: Puc emetre l'àudio del vídeo que m'has enviat?
13: En sèrio?
9: Sí, mira, si vols, fem una prova aquí en directe. Mira, m'ha enviat aquest vídeo.
5: Tio, perquè vegis que estem maleïts aquesta temporada,
13: estàs
5: que
13: boig,
5: que estem maleïts, vale? Aquí no funciona cap dels endolls. Cap. Vale? Cap dels endolls. De manera que estic endollat. L'endoll aquest va... enganxat a darrere i el de la wifi va enganxat allà al davant, al costat de l'Alfredo.
7: Alfredo,
9: Manda huevos.
13: Manda huevos.
9: El que diu, al costat de l'Alfredo.
15: Algun dia explicarem tot el que ha passat aquesta temporada, que la gent fliparà.
11: Espera't. I només portem 10 partits, no?
13: Ja hem de començar.
9: Sí, totalment.
13: Ja hem de començar.
9: En fi, Bermú, que si vols anar tirant cap a Basaksehir, hi ha 10 minuts que guanyaràs al rellotge.
23: Suposo que demà arribes al que t'hi jugues, no, Bermú, no?
4: Sí, demà arribo al que t'hi jugues, però des d'Istanbul, des de Basaksehir.

0: cómo está todo. Me da mucha pena que la gente, que haya gente joven que piense en cosas que han pasado, que a ellos no les incumbe y se equivoquen de lado. Y me da mucha pena eso. Me gustaría desde aquí saludar a todo el mundo. Y muchas gracias por tu programa, Aymar. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti.
2: 638-313466.
3: Buenos días, Sara de Madrid. Os escucho de camino al trabajo todos los días y la verdad que me queda una sensación de congoja después de este fin de semana que es increíble. Da miedo lo que viene y cómo está creciendo. Sobre todo cuando tienes una niña en camino y no sabes qué es lo que va a pasar.
4: Hola, buenos días. Soy Pilar de Plasencia y hoy me he despertado y mi reivindicación es que debemos de guardar las formas y debemos de respetarnos los unos a los otros, porque España es el país más maravilloso y donde hemos tenido la suerte de nacer. Entonces creo que el respeto, aunque pensemos cada uno de una manera diferente, es igual, pero hay que respetarnos, porque la riqueza de un país es el respeto hacia los que no piensan igual que nosotros. Buenos días.
1: Muy buenos días a todos. Son las 7 menos 10, las 6 menos 10 en Canarias.
5: Blanca, estem buscant algú pel laboratori.
6: Ah, sí?
7: És perquè ets aquí. Ets aquí per mentir.
6: Puc quedar-me embarassada o no? Possibilitats sempre n'hi ha.
7: A tu només t'he pogut treure dos òvuls que no serveixen.
8: Hem deixat una pasta.
7: Si el motor és vell...
9: In vitro. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: Ave Francino. Els que volen venir a veure't a Tarragona et saluden.
11: Divendres 16 d'octubre obrim la ventana des de l'Amfiteatre de Tarragona. Carles Francino juga a casa per celebrar que el conjunt arqueològic de Tàrraco és patrimoni de la humanitat des de fa més de 25 anys.
12: No us espereu pa i circ, com a l'antiga Roma, però sí una tarda per gaudir del coneixement i passar-nos-ho bé.
11: Si vols assistir-hi, descarrega't la teva invitació gratuïta a través de sercatalunya.cat. L'Amfiteatre de Tarragona, escenari excepcional per la ventana de la cadena SER. Divendres 16 d'octubre a partir de les 4 de la tarda.
13: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: Hoy por hoy Catalunya. Ferran Dalmau.
15: Hola, bon dia. Dos anys i mig després de la revolta pagesa, avui tornen les tractorades a Barcelona.
16: Necessitem que hi hagi algun fet tangible. No podem marxar aquí amb... Farem una reunió, farem una xerrada, farem una... No, perquè això no... Són futuribles. Hem de marxar d'aquí amb alguna cosa palpable, amb algun benefici pel sector.
15: Set columnes de pagesos es dirigeixen ja a aquesta hora cap a la capital catalana.
17: Han sortit des de Falset i han passat per Reus, també des d'Oliana, des de Lleida, des d'Amposta i des de les comarques gironines.
15: Susana Ruiz, bon dia.
17: Bon dia, i encara falta per sortir la columna de la Catalunya Central. Ho farà des de Vic a quarts de nou i també els pagesos de l'àrea metropolitana que vindran des de Vilafranca del Penedès i des de Mollet del Vallès. A les 12 seran a la delegació del govern, al Departament d'Agricultura i a la plaça Sant Jaume.
15: La pagesia protesta per l'encariment dels costos de producció, combustible, energia, pinsos, fertilitzants, etc. És una rere l'altra, Mercè Marc.
18: Crisis encadenades que suposen costos inassumibles per la pagesia, diu la coordinadora d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat.
19: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país.
18: I volen que les administracions reconeguin que la pagesia és un sector essencial de l'economia.
19: Hem de poder tenir una producció pròpia i això només ho aconseguirem amb pagesos treballant a la terra.
18: I, per tant, que cal protegir. Per això, per exemple, en la llista de demandes volen que s'activin els fons de contingència.
19: Uns ajuts directes per tota la pagesia professional del país que anirien de 17.000 euros fins a 8.000 euros.
18: Això la Generalitat, el Govern Central, per exemple, un gasoil professional agrari amb la mínima tributació permesa o un IVA reduït per tarifes de regadiu després d'un estiu amb tanta sequera. O denuncien els abusos de la cadena alimentària i importacions forànies sense complir les mateixes exigències. Volen solucions perquè diuen que a les reunions només hi ha bones paraules. Per això la mobilització recorrerà tant la delegació del Govern de l'Estat com el Departament d'Agricultura i la seu de la Generalitat.
15: I a tot plegat se li suma el famós acord del Mercosur.
17: Entre la Unió Europea i l'Argentina, Brasil, Uruguai i Paraguai. És un dels punts de conflicte principals dels pagesos dels últims anys. Des de l'1 de maig, de manera provisional, s'han començat a rebaixar els aranzels als productes d'aquests països, un fet que els pagesos consideren

0: Tenen competència deslleial. Encara no és definitiu aquest acord, però de moment ja està en marxa parcialment.
1: El negociador europeu en cap d'aquest pacte considera que l'acord beneficiarà especialment regions com Catalunya. Ho ha dit des de Barcelona, Pol Valero.
2: A Catalunya hi ha unes 1.500 empreses que venen regularment als països del Mercosur. En un acte Foment, Paolo Garzotti ha ressaltat que la rebaixa d'aranzels està afavorint sobretot els exportadors de fruita i vi.
3: Un mercado donde Catalunya tiene un interés, tiene potencial. Y si bajamos las tarifas, si las empresas son interesadas, normalmente puede crecer.
2: Fons comunitaris asseguren que, malgrat que encara és aviat, per ara no han detectat impactes negatius a cap producte, tampoc amb les importacions de carn de l'Argentina, com temien els ramaders europeus. L'acord ha de rebre encara l'aval de la Justícia Europea i del Parlament. Les mateixes fonts pronostiquen que serà una votació molt disputada a finals de l'any vinent.
1: 6 i 54 minuts, és un cas que us expliquem a Ser Catalunya. El Tribunal Suprem ha revocat l'absolució de dos policies locals que van fer-li una broma pesada a un conegut i ordena ara condemnar-los.
0: Són dos agents de Sant Antoni de Vilamajor que van disfressar-se de lladres i van perseguir i simular que disparaven al vigilant d'una urbanització on hi havia hagut diversos robatoris.
1: És la informació de l'Andrea Villòria.
4: La broma en qüestió es remunta a una nit de novembre de 2018 quan els dos únics policies que hi havia de guàrdia a Sant Antoni de Vilamajor van passar primer a saludar la víctima amb el cotxe patrulla. Acte seguit van anar a comissaries, van treure l'uniforme i van vestir-se de negre en passamuntanyes. Van agafar un cotxe particular i van tornar a la urbanització Can Miret amb actitud sospitosa. Quan el vigilant els va detectar, van començar a perseguir-lo a tota velocitat i apuntar-lo amb el que simulaven que era una pistola. Tant es van passar que la víctima ha acabat rebent la incapacitat per estrès posttraumàtic. Tot i així, l'Audiència de Barcelona els va absoldre en considerar que era una broma. El Suprem ho ha corregit i diu que tant hi fa que la finalitat fos lúdica. El van intimidar i, per tant, és delicte.
5: Hoy por hoy. La informació de Catalunya cada matí a la SER.
1: Ahir a la tarda va morir un home de 95 anys en un incendi al districte de Sants Montjuïc, a Barcelona. Els bombers van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda, es van desplaçar cap al carrer Portbou, on hi havia aquest incendi que van aconseguir extingir, tot i que ja era tard per l'home. Els Mossos ara s'han fet càrrec de la investigació. Els dos sindicats principals, Comissions Obreres i la UGT, han demanat al govern espanyol que la pujada del salari mínim interprofessional per l'any vinent sigui del 7%.
6: Las empresas están acumulando más beneficios que nunca y tienen que repartirlos a través de una subida generalizada de los salarios.
7: Nosotros creemos que tiene que ser una subida que por lo menos llegue al 7% para el año 27.
0: Són Unai Sordo i Pepe Álvarez, que també han defensat que s'han sumat a la vaga general per l'habitatge de l'11 de novembre perquè diuen que també té un component laboral.
1: Això que proposen els sindicats seria un sou mínim brut de 1.300 euros. La resposta de la patronal catalana ha estat demolidora. Jutgin vostès mateixos. És el president de Foment, Josep Sánchez Llibre.
8: Els sindicats últimament cada setmana tenen una ocurrència. Fa uns dies es van plantejar l'ocurrència de fer una vaga general que nosaltres la considerem política. Avui plantegen una pujada del 7% sobre el salari mínim interprofessional sense comptar amb l'opinió dels empresaris. I demà es poden plantejar l'ocurrència de que la gent no vagi a treballar i que les empreses continuem pagant els salaris. Ocurrència darrere ocurrència que no la penso contestar.
1: Ho ha dit des de Brussel·les, on és per parlar a la Comissió Europea sobre l'absentisme laboral. I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid s'estan recuperant després que aquest dilluns a la tarda s'incendiés el vagó d'un tren a l'alçada de Saragossa.
9: He agafat el tren a Figueres-Vilafant, havia de sortir a la 1:10 i ha sortit exactament una hora en retard.
10: M'han informat que el tren saldrà a tiempo, entonces tengo que esperar que salga en la pantalla y vamos a ver.
11: We're waiting, we have a 2-hour wait.
0: Encara hi ha trams on la velocitat màxima és de 80 km per hora. El tram on es va incendiar el tren s'està circulant per via única fins que es retiri el comboi afectat per l'incendi.
1: I dels esports, segona victòria del Barça en Champions.
12: De la Minya mal, la vol treure, se'n va de dos, arriba a la línia de fons, la deixa enrere, Gordon, gol.
1: Un Barça intractable. Nil Solà, bon dia.
13: Bon dia, no hi ha qui aturi el Barça de Hansi Flick, que hi va guanyar a Turquia 1-4 al camp del Galatasaray i suma 10 partits, 10 victòries aquesta temporada. Ahir a la Lliga de Campions, on l'equip suma també 6 punts en aquesta arrencada. No va ser un bon inici de partit, Batrakov va posar per davant el Galatasaray al minut 28, just abans del descans. Cancelo va empatar el partit. i després a la segona meitat una exhibició de Lamine Yamal en forma de dues assistències va permetre a Fermín i Gordon marcar el segon i el tercer amb només 3 minuts de diferència. Adeyemi va posar el fi de festa al minut 65, un equip molt golejador, tal com reconeixia Pedri després del partit.
14: Bueno, sí, tenemos mucha confianza a seguir. Solo es el comienzo de la temporada, vamos bien, pero hay que seguir, que esto es muy largo.
13: El Barça s'entrarà aquest matí a Turquia i tornarà a la tarda per començar a preparar el partit del dissabte a la Cartuja davant del Betis.
1: I després del partit de Lamine, l'exfutbolista del Barça Thierry Henry el va elogiar.
15: ¿Tú piensas que el triplete es posible?
16: Siempre, somos el Barça, hey. El mejor equipo del mundo.
1: Era Lamine Yamal davant de Thierry Henry, que li va dir que havia fet un gran partit. I acabarem amb música.

0: Heroi Catalunya, Ferran Dalmau.
1: Hola, bon dia. A aquesta hora els pagesos estan ja en marxa cap a Barcelona. Dos anys després tornen les tracturades. Són set columnes les que van cap a la capital catalana, una d'elles a Montblanc. Jordi Cartanyà, bon dia.
2: Bon dia, Ferran. Des d'aquest punt on s'esperava que un quart de vuit sortís un primer tram de la tracturada des de la rotonda de la Riflaqui. Finalment, a un quart de vuit no hi havia cap tractor. Han anat directament a la següent parada, al següent tram, que és Vila-rodona. D'allà van a la Bisbal del Penedès, Vilafranca del Penedès, per acabar a Barcelona. Tampoc és estrany que haguessin triat aquest punt de les nostres carreteres. Al febrer del 2024 ja hi va haver uns 300 tractors aquí mateix que van bloquejar la Nacional 240, la C14 i l'AP2 per protestar contra la burocràcia, els preus baixos i la que era.
1: També han sortit fa una estona des del nord de Catalunya, Girona. Carles Couso, bon dia.
3: Bon dia. Els pagesos han quedat a dos quarts de set a Santa Llogaia d'Àlguema, a tocar de Figueres, a l'Alt Empordà, i a aquesta hora avancen ja cap al sud per l'autopista AP7. Abans d'abandonar les comarques de Girona, però, faran dues parades, a dos quarts de vuit a Medinyà, al nord de la ciutat de Girona, i a dos quarts de nou a Franciac, a Caldes de Malavella. Aquí es farà l'últim reagrupament de tractors abans de continuar la marxa fins a Barcelona. La intenció dels pagesos, ens expliquen, és fer el màxim de recorregut possible per l'AP7.
1: I hi ha dues columnes que venen de Ponent i el Pirineu, tot i que la majoria venen en cotxe. Lleida, Mercè Marc, bon dia.
4: Bon dia, Ferran. De Ponent surten una quinzena de tractors de Belllloc i Cervera que s'uniran a Jorba la Panadella amb una altra columna que ve del Pirineu. És només una petita representació dels tractoristes, però amb mig miler de pagesos que s'hi desplacen amb autocars i cotxes particulars.
5: Anar cap a Barcelona té un cost. El gasoil agrícola ha pujat molt. Els tractors tenen molts gastos i no volem més costos.
4: És Carol Aixut, de la Unió de Pagesos, que recorda que un tractor de 150 cavalls pot gastar 300 euros en aquesta mobilització.
1: I a les comarques de Barcelona, Susana Ruiz, bon dia.
6: Bon dia, encara falta per sortir la columna de la Catalunya Central. Ho farà des de Vic a quarts de nou i també els pagesos de l'àrea metropolitana que vindran des de Vilafranca del Penedès i des de Mollet del Vallès. Tots plegats a les 12 seran a la delegació del govern, al Departament d'Agricultura i a la plaça Sant Jaume.
1: Els pagesos reivindiquen que els costos no paren de pujar tant la gasolina com el fertilitzant o el pinso. Raquel Serrat, de la Unió de Pagesos.
7: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país.
1: També es queixen de l'anomenat acord del Mercosur.
6: Per reduir els aranzels dels productes de l'Argentina, el Brasil, l'Uruguai i el Paraguai, que consideren que els fan competència deslleial. A Catalunya hi ha unes 1.500 empreses que venen regularment als països del Mercosur, que en canvi es beneficien de la reducció d'aranzels.
8: Es un mercado donde Catalunya tiene un interés, tiene potencial. Y si bajamos las tarifas, si las empresas son interesadas, normalmente puede crecer.
6: És el negociador europeu encarregat de l'acord, Paolo Garzotti, qui ressalta que la rebaixa d'aranzels afavorirà sobretot els exportadors de fruita i vi catalans.
1: Els pagesos no els convenç. I tampoc ho fa la gran quantitat de burocràcia que no s'adequa amb la manera de treballar que tenen.
6: Sovint els agricultors es fien dels seus sentits per decidir quan han de fer una cosa o altra als camps, i això els fa impossible.

0: Ramon Besa, què tal? Bon dia.
1: Molt bé, bon dia.
0: Hem vingut al quiosc, al nostre quiosc de referència. Coqui, acércate pa aquí. Perquè quan guanya el Barça, ve més de gust repassar la premsa, oi que sí?
1: Bueno, clar, és que les victòries o actuacions com les d'ahir s'han de viure i disfrutar, gaudir, com es diu, no? Allò que diuen, no, ja veurem, com, no és com es comença, com s'acaba. En el futbol és el dia a dia. Un dia passa una cosa, l'altre dia en passa l'altra. Si deixes de viure-ho, ets un amargat tota la vida. Per tant, el que s'ha de fer avui és que gaudir del partit que van fer, perquè va ser un partit, jo m'ho vaig passar molt bé. La gent que els agrada el futbol, crec que més enllà de l'equip que sigui, com veus el partit d'ahir, t'agrada, perquè veus que el Galatasaray ho intenta, veus el Barça com s'ha patir, veus com després se'n surt. És un partit futbolísticament molt ric.
0: Avui comencem el que t'hi jugues des del quiosc que hi ha a Passeig de Gràcia amb carrer Casp, amb el Coqui. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, sí que.
0: Cuando gana el Barça, ¿viene más gente a comprar la prensa deportiva o no?
2: Viene más gente y hay más ejemplares a la venta.
0: ¿Cierto?
2: Sí, es verdad, sobre todo el Sport y el mundo deportivo.
0: Tú eres mucho de Messi, Lamine Yamal es, bueno, lo dejó bendecido con esa mítica foto, ¿no?
2: Voy a empezar a quererlo un poquitito, ya que lo acunó en sus primeros meses de vida, algo vamos a empezar a quererlo.
0: Ramon, si repases els diaris avui, començant per la teva crònica, juega el Barça, deslumbra Lamine, fotografia de Lamine i Fermín, quina connexió d'aquest parell. El titular de la crònica el poses tu?
1: Sí. Sí, de vegades per mal, de vegades per bé.
0: I et costa més el titular o el cost de la notícia, de la crònica?
1: El titular tu ja tens una idea, és a dir, de vegades no el poses el primer, normalment pot ser el final, però la idea la tens a partir de la que vas desenvolupar la crònica. Jo tenia la sensació que el Barça estava jugant bé futbol, amb un lapsus que té quan podia haver anat 2-0, però el que marca la diferència, el que il·lumina és el Lamine. Per tant, és jugar amb la doble idea, amb el juga el Barça i el que marca les diferències és Lamine.
0: Fixa't, us ensenyo les portades als oients que podeu veure per d'escoltar el que t'hi jugues al live. Al diari AS, el infierno es Lamine, la portada del diari AS, que coincideix amb l'article de l'Anaïs a La Vanguardia, el infierno era Lamine. Fixa't lo poètica que és aquesta imatge, eh? Lamine Yamal posant-se el braçalet de capità amb 19 anys a la Champions, eh?
1: Sí, no li pesa res, ni l'edat, ni el braçalet, ni la fam que té, ni les ganes de triomfar. Pensem que a Lamine els seus objectius més propers, perquè no els té, és la Champions i la pilota d'or. Aleshores, m'encanta molt aquesta dualitat que hi ha entre la pressa que té Lamine i la pausa que desprèn Rodri. És a dir, és un equip que té tantes velocitats que aleshores, quan s'harmonitzen, és majestuós. El problema és que de vegades hi ha massa pressa i de vegades va massa a poc, i has de saber trobar el punt, i entre el punt mig, entre la pausa de Rodri i la febre de Lamine, hi ha un tipus que es diu Pedri, que el que més m'ha agradat és perquè havíem parlat molt de l'associació Rodri-Pedri al Barça, perquè semblava que podien tenir alguns problemes d'associació després del que passava a la selecció espanyola, on Pedri no és titular, i ahir es va demostrar en un partit exigent que tots dos poden jugar plegats i cadascú sap el que ha de fer al camp.
0: Coqui, tu que eres argentino y sois especialistas en bautizar acciones espectaculares, ponerle un poco de poesía, veíamos al periódico Lamine danza en el infierno turco. ¿Cómo definirías el regate de ayer?
2: Lamine baila sobre la alfombra turca.
0: Es que eres bueno, ¿eh? Eso es porque estás entre periódicos y libros.
1: Está familiaritzat amb un bazar, home, tu has d'entendre. Mira, la seva associació, tothom associa les idees a la seva feina, al seu ofici.
0: Hi ha un oient que ens va enviar un missatge, en va haver diversos, de missatges amb propostes per batejar aquest regat de Lamine Yamal, però n'hi va haver un que em va agradar especialment, del Jordi, Laminadura, de llaminadura, perquè és llaminer el regat, Lamine, laminadura.
1: Doncs sí, el subscribeixo i m'hi afegeixo. Crec que és una bona definició, perquè per aquestes definicions han de ser curtes, directes, i com més paraules hi afegeixis, pitjor.
0: A Mundo Deportivo, baño turco. Per cert, saps la diferència entre la sauna i el bany turc o no? La sauna és seca i el bany turc és humit. Ho dic perquè hi ha molta gent que ho confon.
1: És que en el fons el Galatasaray segurament és l'equip més popular de Turquia, sabem tot el que passa amb el Fenerbahçe, amb el Besiktas, però el Galatasaray és l'equip, diguem, popular, i aquell camp jo el recordo molt del dia del debut de Sergi Barjuan, que quan estava amb el Corif, que tot es va inventar Sergi Barjuan de lateral esquerre i va debutar allà, sembla que era 0-0. Ara aquell estadi s'ha tornat modern, com la majoria d'estadis que hi ha al món, per fer calés, és a dir, els VIPs i aquestes zones, però a dins crema. És a dir, la febre que tenen l'afició turca és és notòria. Recordo que justament quan vam anar aquesta vegada amb el debut de Sergi, vam fer un reportatge sobre una colla d'aficionats, com es preparaven pel partit i com trencaven clares d'ou per poder cantar més bé. Jo crec que el Sergi ho recordava ahir.
3: En serió?
1: Sí. Vull dir, es podien fotre mitja dotzena d'ous, aleshores trencaven i amb la clara feien que la gola se'ls hi aclarís molt més bé i podien cantar fins no sé quina hora, no sé si és veritat o mentida, però jo ho vaig veure. Quan voltes pel món veus coses d'aquestes, tu te'n recordes aquell del Rubín que fa en Albert Díaz, l'entrenador aquell quan vam anar? Aquell tio matava un xai i el penjava a la porteria abans de començar el partit.
3: És broma. Abans de cada partit?
1: Sí.
3: Tenia aquest ritual?
1: Tenia aquest ritual. Jo sempre vam anar amb el delegat de la UEFA i jo no puc veure com baten un animal. Jo el vaig veure penjat, però ho vaig veure. O sigui, no és mentida. Per tant, totes aquestes coses, que és el que et passa a la vida, d'anar voltant, veure coses inversemblants que la gent potser no s'ho creu, però que tu has vist.
0: Coqui, atiende, que estamos haciendo una cola aquí en el quiosco y se trata de vender cosas, ¿no? ¿O qué? Bueno, como tú quieras, Porque aquí vendes de todo, Hay que diversificarse,
4: Claro que sí.
0: ¿Qué es lo que más se vende, en croissants o periódicos? ¿O cafés?
4: Los días que gana el Barça, periódicos.
0: Ah, o sea, que hoy vendes periódicos.
4: Acompañado del cafelito.
0: Mira, ho deia el Coqui de Fet, el Sport i el Mundo Deportivo es venen més. ¿Qué partidazo? Al final, ¿para qué trencarte el cap? Sí, amb aquesta expressió ja queda clar el que va passar ahir, no?
1: Bueno, és veritat, és un bon resum. Va ser un partidàs de futbol, perquè va tenir molts moments. O sigui, tot i que el Barça va ser protagonista, quan encaixa el gol, que a més recordo molt la prèvia dels tècnics del Galatasaray, en què van visualitzar perfectament com podien fer mal al Barça, i era sorprendre'ls amb una contra, amb un contraatac, perquè els agafen a l'hora del replegament desorganitzats, i així es va venir el gol. És a dir, era una jugada totalment estudiada, i després si arriba a validar el 2-0 no sé què hagués passat. És a dir, tu en un partit també has de tenir un punt de sort, però és veritat que la sort el Barça la va anar a buscar. És a dir, no és que se la trobés, sinó que abans de l'1-0 havia tingut oportunitats de sobre per anar davant al marcador i per haver encarrilat ja el partit, cosa que va saber fer molt bé després de l'1-1, el gol de Cancelo va obrir un escenari nou, allà es va fer fort el Barça i el Galatasaray ja no va poder resistir l'empenta i el bon joc del Barça.
0: Anem passejant fins a la ràdio, aprofitant que estem al costat. Coqui, no canvies nunca,
4: Adiós, chique.
0: Que vaya bien. Vigila, Eli, no caiguis. Ens està gravant, metent en directe la Eli Gordón, la nostra companya de digital, de vídeo, que va caminant d'esquena. Si t'has de girar, Eli, no pateixis, I res, en un minut estem a la ràdio. Ara analitzarem aquesta victòria del Barça, 1-4 al camp del Galatasaray. Són 10 partits, 10 victòries aquesta inici de temporada. És històric. A més, per la quantitat de gols que està marcant el Barça, en porta més de 4 per partit, Ramon. Són dades dels anys 20.
1: Això vol dir també el paper que fem nosaltres reclamant un davanter centre que no hi haurien gols, i em porten una mitjana de 4,5 o 4,3. Vol dir que el futbol té aquests punts de imprevisible, de sorpresa, que és el que el fa un esport extraordinari, no? Jo crec que els jugadors van arribar a la conclusió de que entre tots havien de fer els gols que trobaria a faltar la gent, o que fins que no vingués un substitut d'home per home com Lewandowski, acostumats a que el Lewandowski posava el punt i final a les jugades. I ara, fixa't que ahir ningú va repetir, i el Lamin, des del partit de la selecció, no ha fet cap gol. Ara es dedica a fer les assistències.
0: Ara 5 en Lliga i 4 en Champions, en porta ja.
1: Vull dir que, clar, això vol dir que els recursos que té el Barça, ben pensats per l'entrenador i pel director esportiu quan van fer els fitxatges que van fer amb Gordon, amb Adeyemi, amb la posició ahir, per exemple, d'Olmo i Fermín com a fals nou o sense un nou de referència, doncs funcionen, i és un equip que té els registres que té. A mi és el que més m'agrada. No és un equip que sigui en una sola direcció, sinó que pot entrar per diferents les associacions. Allí t'apareix Cancelo, que feia dos o tres partits que no jugava, et fa el gol, la rematada. Potser podríem parlar d'aquesta sensació de que falta alguna cosa per polir, com per exemple el del central esquerrà. Però crec que en això també és desmereixer el Gerard Martín anar parlant del central esquerrà quan has guanyat 1-4. És a dir, no hi va haver cap jugada més enllà la del gol de corna, bueno, que després no va ser gol, en la que ell més o menys toca la pilota, però que allò és una errada de marca col·lectiva, no individual.
0: Òbviament, a millorar està que el Barça continua encaixant gols a Europa. Abans d'entrar a la ràdio, Ramon, et pregunto pel Madrid, que juga avui contra la Roma, a Itàlia. Què? Mourinho ja ha aparegut, Mourinho ja torna a ser Mourinho. Escoltàvem a Tchouaméni dient que no vol parlar dels àrbitres però que se senten frustrats per les actuacions arbitrals.
1: Tu recordes aquella conferència de premsa que va fer el Pep Guardiola, famosa, al Bernabéu?
0: Home, la del puto amo.
1: Exacte. Prèviament hi va dir Mourinho, ahora Guardiola ha inventado un nuevo registro, el fuera de juego que no es...
0: El quejarse por un encierto arbitral.
1: Exacte. Aleshores, ara ell ha recuperat aquell to i es queixa ell dels encerts arbitrals, perquè és un encert. És a dir, és la mateixa tàctica. És un tio que necessita viure en conflicte i, sobretot quan perd, quan guanya, doncs és molt manyac, però només hem de recordar l'entrenador ahir del Galatasaray és el que una mica més li arrenca el nas.
0: Sí, a la Supercopa, no recordo el partit, però sí, sí.
1: Sí, amb el del Fener.
0: No, sí, quan jugava a Turquia, quan entrenava a Turquia Mourinho.
1: Estava amb el Fenerbahce. Vull dir, el Madrid està amb el cas Negreira i no hi ha ningú que el mogui. Quan tu estàs pensant sempre en l'excusa abans de pensar com t'ho faràs per guanyar, tens un problema. I en aquest moment el Madrid té un problema de joc que dissimula fent veure que tot està atacat, fent veure que tot està... d'alguna manera muntat per afavorir el Barça. I em sembla molt civilí, molt, que ho fes justament a Roma. Perquè va parlar dels clubs que han baixat de la Sèrie A cap a... els han baixat de categoria per el Calciopolis...
0: I lo de la Juve. El Mojigate, també.
1: El Mojigate, tot el que vulguis, perquè ell ja es va estalviar a sortir al Bernabéu per anar a Europa. Ell sap que està a Europa, llavors el seu missatge arribarà a tot el món. Per això té transcendència el partit ahir del Barça, perquè en parla tothom i es diu, aniré a Roma, allà hi tinc els meus amics i amb un micròfon amable, llavors tornaré a recordar...
0: Tu creus que és a consciència?
1: Home, i tant. És a dir, és un tio que és un cabut amb això. És a dir, passa més estones maquinant com es muntarà que entrenant. És a dir, és un psicòleg. És un... Més enllà del Barça, de l'Oporto, quan el fa campió... d'Europa, aquí tu tens que tens mà esquerra amb ell i tens bon rotllo amb el Deco, entre ells. El Deco va ser campió d'Europa amb Mourinho, no ens oblidem, eh? Amb aquell Oporto, jo crec que allà sí que era un equip d'autor. I et diria fins i tot que quan amb l'Inter, amb una eliminatòria molt, molt, molt, molt controvertida, fa que el Barça no disputi la final de la Champions a Madrid, recordem que aquell partit de l'Inter, i d'aquí ve l'interès de Mourinho, és que si el Barça eliminava l'Inter, jugava la final del Bernabéu. Tu imagina't el Barça guanyar la Copa d'Europa o la possibilitat de guanyar-la al Bernabéu, el que significava. Allà hi havia un Mourinho en què, d'alguna manera, tàcticament, estratègicament, pensava en com donar pel sac al Barça, pensava en com s'ho fes. Ara pensa en com justificar-se si no hi arriba. I és el que crec que fa un paper molt galdós, vaja. A més, com parla, sempre sembla que canti un fado. O sigui, no. O sigui, el fado, igual que el flamenco, igual que cada... Però bé, aquell to planyider, allò, aquella manera d'anar-se arrossegant... Bueno, en fi, què vols fer? Ja s'ho farà, tu. Ja veurem avui què passa.
0: Haurem de trucar a Sílvia Pérez Cruz perquè ens ajudi a interpretar Mourinho. Anem cap a la ràdio, que ens hem aturat aquí a l'encreuament del carrer Caspa amb Passeig de Gràcia. Quin bon dia que fa Barcelona. És poètic, és metafòric, no?, que llueixi el sol a la ciutat després d'aquest 1-4 del Barça. Mentre allà, la Eli enfocarà Plaça Catalunya, continuen acampats la gent que demana una vivenda digna per a tothom. Cada vegada que hi passo, Ramon, penso com li hem d'agrair a aquesta gent el que estan fent, eh?
1: Sí, clar, perquè són anònims, es parla de la gent, però aquesta gent de vegades no els humanitzem, no els personifiquem, i a més d'aquí una estona arribaran els pagesos, o sigui, la situació amb les tracturades, que també és una...
0: Sí, sí, que molts han de venir amb transport públic, amb autobús, organitzats, amb cotxes particulars, perquè si venen amb tractor, com han vingut alguna vegada, com que ha pujat tant el preu del gasoil, els hi costaria el viatge 300 euros, eh?
1: És que, a més del conflicte mundial, jo crec que el que està passant al món a nosaltres ens afecta especialment, perquè els catalans sempre hem set de classe mitjana. La classe mitjana ha estat el gran motor o el gran actiu d'aquest país per crear el teixit associatiu, el botiguer, l'empresari liberal... És a dir, hi ha hagut tot... Aquest tipus de gent està amenaçada. Per què? Perquè o ets ric o ets pobre. O sigui, no hi ha un terme mig allò de dir, bueno, em guanyo la vida com puc, no? Per tenir un habitatge és complicat, per guanyar-te la vida en un ofici és complicat, les grans superfícies, les noves tendències... Estem en un món financer i tecnològic que fa que es pateixi. Aleshores, s'ha de visibilitzar que si volem continuar sent el que hem set tota la vida, ens hem de modernitzar, òbviament, ens hem d'actualitzar, però el que no podem fer és desaparèixer. És a dir, hem de buscar recursos de sobre i, per tant, és bo que cada dia recordem que l'habitatge és un problema per tots els joves, especialment. No estem parlant només de la gent gran i dels desaucis, estem parlant de que avui dia tenir un pis de lloguer és molt bèstia i et pot continuar condicionar tot el sou. Les dificultats per trobar feina, perquè cada cop hi ha més immigració i la gent, els grans empresaris, sempre és mà d'obra de barata, sempre és susceptible per ser substituïda per mà d'obra més barata, i tot això fa que sigui un còctel molotov. Aleshores, algú pot pensar, bueno, amb el que està passant, què fem? Doncs, bueno, tenim el partit d'ahir, que és un moment...
0: L'únic que va bé és el Barça.
1: I passar-t'ho bé, de moment, sí.
0: Va, te llegim al diari El País, un plaer, Ramon Besa, compartir una estona de ràdio amb tu cada dimecres.
1: Bueno, gràcies a tu. I que si ens posem de vegades transcendents, com algun oient, i va dir, bueno, si això és futbol, evidentment que és futbol, i per això en fem de vegades un gra massa, perquè és el moment que tenim, doncs, això del cafè o del vermut, i per llegir el diari, per tornar-ho a rellegir, perquè es venen més diaris, perquè la gent ja ha vist el partit, però vol tornar a veure, vol veure qui, com escriu aquest, com el defineix i l'altre, i és un bon moment de ple. Doncs concedim-nos, quan passa, un bon moment de ple.
0: Gràcies per una estoneta de ràdio agradable. Ara, en 2 minuts, ja des de l'estudi, rearranquem el que t'hi jugues per analitzar aquesta victòria del Barça a Turquia, a Estambul, contra el Galatasaray, 1-4. Gràcies, Eli. És la cosina pratenca d'Anthony Gordon, Eli Gordon, amb accent a la O, eh? Amb accent a la O.
5: Sí, sí.
0: Vinga, en 2 minuts estem a l'estudi.
6: Rápido con la L, el seguro más completo para mascotas con veterinario es de...
7: ¡Eso es! De Línea Directa, porque su nuevo seguro para mascotas con veterinario tiene todo lo que tu perro o tu gato necesitan.
6: Con la C, completísimo.
7: Y a un precio que solo Línea Directa te puede dar, 18,90 euros al mes. Llama o entra en lineadirecta.com.
8: Hacer empresa. ¿Qué es hacer empresa? Para un empresario es creer en ella, obsesionarse con ella, es trabajar y trabajar para hacerla crecer, es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell, ser de los que hacen.
9: ¿Qué haces ahí de pie tan quieto?
10: Esperando.
9: ¿Esperando a qué?
10: A que llegue la gran fiesta de la casa del héroe Merlín. ¿A qué va a ser?
9: Pero si ya ha llegado.
10: ¿Y a qué estamos esperando?
11: Ya está aquí la gran fiesta de la casa del héroe Merlín con los precios más bajos del año. Solo hasta el 19 de octubre. Las ofertas que estabas esperando. Aprovecha los últimos días.
12: ¿Qué tal? Soy El Ruido. ¿Me puedes abrir? Que subo a ver si no duerme nadie esta noche.
13: Que no vuelvas a llamarme a estas horas, que aquí tenemos Ventanas Cortizo.
14: Con Ventanas Cortizo, el ruido no entra en tu casa. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de Ayuda al Deporte de Base.
15: ¿Tenemos visita?
16: Olivia Wilde, Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton.
17: Sentimos una conexión muy profunda con vosotros.
16: Cuando estos son tus invitados, nada puede salir mal.
15: ¡Nos están vacilando!
16: Oh, sí.
18: Nos encantan los ambientes tensos.
16: Acepta la invitación. El 16 de octubre solo en cines.
19: Cadena Ser y Ser Cataluña. Al so de la vida.

0: 11:25, que t'hi jugues a Ser Catalunya d'aquí a una estona. A l'aplicació per a telèfons mòbils, a la pàgina web de Ser Catalunya, podeu recuperar la conversa amb el Ramon Besa, que hem començat al quiosc del Coqui, aquí al costat, al Passeig de Gràcia, i hem acabat a la porta de la ràdio, ja des de l'estudi, amb el Lluís Carreras. Què tal, Lluís, com estàs?
1: Bon dia.
0: Amb el Carles Planchar. Hola, Carles.
2: Hola, què tal?
0: El Barça.
3: Molt bé.
0: 1-4, eh?
3: Molt bé.
0: I cap a casa. Bona nit i tapa't.
3: Exacte, bona nit i tapa't. Em va agradar. És cert que al principi del partit, podia haver canviat amb dues oportunitats que va tenir Olmo, no les va aprofitar, això ho va fer en Valentona al Galatasaray, que té les seves opcions, els seus jugadors. Va agradar molt la reacció, molt la segona part i molt el que portem de temporada.
0: Carles, que tu l'has vist entrenar moltes vegades, Joao Cancelo defineix sempre així, com ahir, el golaç que va marcar?
2: Bueno, definir, ell té molt habilitat perquè xuta molt bé amb les dues cames i maneja molt bé les dues cames. Però jo crec que amb aquesta posició de lateral esquerre, jo crec que porta sempre més cap a la lateral de la dreta. Perquè com que té les dues cames, pot fer bones centrades o pot definir bé per la banda esquerra.
0: Tu el veus millor de lateral esquerre?
2: A nosaltres quan més bé va funcionar va ser quan va jugar a lateral esquerre.
0: Ell domina les cames, però és més dretà que esquerra, no?
2: Sí, però jo diria que té el mateix pràcticament nivell amb esquerra que amb la dreta. I jo sempre dic això, de que el ser dretà té aquesta tendència de venir cap a dintre, que això encara suposa molt més efectivitat amb les seves incorporacions a l'atac.
0: Ara, això un dia m'ho hauríeu d'explicar. Històricament, els extrems jugaven a cama natural.
3: Sí. Mm-hmm.
0: Ara ja és a cama canviada. Els centrals mai ens havíem fixat si eren dretans o esquerrans, era igual, però ara sí que ja ens hi hem de fixar per un tema de perfilar-se i tal, si ets dretà per la dreta i si ets esquerrà per l'esquerra. I els laterals, i ara li estem donant una volta més, que ja comencen a jugar a cama canviada, no? Hem vist amb Xavi Espar, Joao Cancelo...
2: Tot depèn de...
0: Acabaran jugant els laterals esquerres que són dretans i al revés, els dretans que són esquerrans, o no?
2: Com vol jugar l'entrenador? Depèn de com vulgui jugar, doncs a vegades és molt millor jugar a cama canviada, per això, perquè pot aportar molt més jugant cap a dintre, que si tu tens un estil de joc que tu el que vols és arribar i centrar, doncs has de tenir el típic centrador per la dreta, que tingui una bona dreta per centrar. I si no, doncs busques aquestes alternatives. I amb tot és igual, amb totes les posicions del camp és el mateix.
3: Pep va fer molt mal o molt bé el futbol, proposant aquest futbol associatiu. Quan ets a cama canviada, vas cap dins i trobes gent per associar-te. Si mirem el mapa de calor de Cancelo, que no és dels meus jugadors preferits, està més a camp contrari que a camp propi. Per tant, pot fer servir més la cama dreta que la cama esquerra, i defineix molt bé, no? Però jo prefereixo que estigui entre que defensi. Jo deia que si el Barça necessita Cancelo per fer gols, anem malament.
0: Va marcar...
3: És una alternativa, sí, però no un costum.
0: L'ahir va anar bé perquè va empatar el partit d'un Barça que se li complicava. El Galatasaray s'havia avançat amb un gol de Batrakov, que és un jugador rus que ha manifestat obertament que el seu somni és jugar al Barça.
3: Ah,
0: amb 21 anys va marcar ahir l'1-0, va empatar Cancelo i a la segona meitat Fermín, Gordon i Adeyemi van posar l'1-4 i com ja ens va anticipar el Flaqui, van silenciar l'Ali Samillén. Flaqui, què tal? Com estàs? Encara a Istanbul?
4: Hola, Sique Rodríguez, què tal? Com estàs?
0: T'he de reconèixer que tenies raó. Vas alertar que lo de l'ambient del camp del Galatasaray era mig fake i, clar, després del partit hem vist, per exemple, aquest moment d'uns periodistes turcs parlant abans del partit i de sobte s'escolten xiulets, xivarri, tremendo. És el moment.
5: Ama tabi ilk yarısı ile ikinci yarısı çok farklı bir karşılaşma oldu. Biz zaten maçı izlerken ne kadar devam ettirebilir acaba diye düşünüyorduk. Galatasaray bu futbolu. Maçın adamı da Lamine Yamal oldu.
0: Clar, escolteu ambient, no? Estava buit el camp.
6: Fa un moment que es para, sí, pràcticament, de parlar i mirant enrere.
0: El camp estava completament buit i s'escoltava l'ambient. I alguns aficionats del Barça, n'hi havia 1.000, a l'Ali Samillén, han publicat vídeos. Ens ha cridat especialment l'atenció aquest, a les xarxes.
7: Mira, bro, aquí està el callo. La tenen ells, ara la perdran. És que no escolta res, bro, no fan ni soroll. Mira, i de cop... És una locura, bro. I ara, mira, mute. Mute, de cop, mute. La tornarem a recuperar. Bon vídeo ara, eh? Mira, de cop, eh? 3, 2, 1...
0: Flaqui, em sap greu donar-te la raó, però és veritat, és fake. És megafonia.
3: Ho està fent el Willy.
4: Era el Willy de l'Ali Samillén. Mira'l. No sé, jo realment a l'estadi t'he de dir que sembla evidentment que xiuli és la gent, però clar, veient els vídeos i veient que comença sempre amb una xiulada molt similar, doncs igual t'acabes creient que és a través dels altaveus.
0: Lluís, tu has jugat a la Lisa Millen, sí. Tu també has estat allà a la banqueta. Sí. L'ambient, què?
3: No, l'ambient, el que jo vaig jugar fa només 26 anys, era real. O sigui, era real de públic, però aquest... Estic segur que hi ha algú que mescla i que posa molt nivell.
2: És, què hagués passat si ens haguéssim anat al descans amb 2-0? Haguéssim donat el segon gol? No sé si aquesta pressió ambiental hagués continuat o hagués augmentat o haguéssim mantingut. La qüestió és que va ser empatar el partit i
0: es va acabar. Es va desconnectar el cable de la megafonia. Bruno Alemany, què tal, com estàs?
1: Què tal, Sique? Bon dia.
0: Es permet això de posar ambient fals a la megafonia d'un estadi?
1: Durant un partit deu estar prohibit. Sí que crec que els equips tenen permès als gols, quan marca un gol el seu equip, pujar i baixar algun efecte per animar la gent i tal, però només en aquest moment. No és com el bàsquet, que quan hi ha tirs lliures podem posar això... músiques i tal. A la NBA es fa molt, però crec que a la UEFA no està permès.
0: Flaki, què diuen a Turquia de la victòria del Barça a Istanbul?
4: Barcelan és la portada del diari Fanàtic, que m'ha cridat l'atenció, comparant el Barça doncs, amb un parc d'atraccions. Molts diaris reflexionen al voltant de Lemina, aquest jugador migcampista que uns dies abans del partit va dir que ell no coneixia Lamin, que el que coneixia era l'Eloi Sané. Diu que potser va ser mal negoci picar Lamin i enfadar-lo, remarcant l'exhibició que va fer Lamin Yamal ahir a l'estadi de la Lisa Millena. Així que rendits a l'exhibició del Barça, frustrats perquè el Galatasaray a la prèvia ells estaven convençuts de que reconeixien que el Barça arribava en molt bon moment, però estaven convençuts que li podien plantar cara, però l'evidència del nivell del Barça doncs els ha deixat evidentment frustrats i rendits amb aquest Barcelan, que segurament és el titular més significatiu del que hem llegit avui a la premsa turca.
0: Avui hem obert el bar a les 11 del matí, ja el teniu disponible als canals de YouTube del Que t'hi jugues, Diàries i Carrusel. Demà el tornarem a obrir.
8: Ja has visto quién es mi hijo, eh? Ya has visto quién es mi hijo, eh? Que os ha dejado fritos a todos. Hombre!
0: Deia que demà tornarem a obrir el bar a les 11. Aviam si un dia ve Hasselhard a fer-nos uns nuggets al bar del Que t'hi jugues. El Santi Ovalle, hola Santi, com estàs?
9: Què tal? Bon dia.
0: Ens ha explicat al bar que després del partit la sensació al vestidor era d'haver fet d'haver viscut una gran nit de Champions i que es parlava bastant d'aquest moment. És un jugador del Galatasaray, Lemina, li pregunten per Lamine Yamal i respon això.
10: Sané o Yamal.
11: Sané o Yamal? Who's Yamal?
10: Lamine Yamal.
11: No Sané, però no Yamal.
0: Li pregunten Sané o Yamal i Lemina diu qui és Lamine Yamal. Sané és company seu al Galatasaray, jo crec que fa una broma, però se'n va parlar bastant al vestidor, no, Santi?
9: Molt. La veritat és que no només Lamine, la resta de futbolistes van parlar-ne bastant d'aquest detall a la prèvia i al post. Era un el tema trending topic, seria dins del vestidor del Barça, i la veritat és que va servir com a benzina, com a motivació pels jugadors, perquè se'n van assabentar a la prèvia i va ser el tema més comentat dins del vestidor del Barça a les darreres hores.
0: De fet, Lamine Yamal ha publicat un missatge a les seves xarxes socials. Després amb la Núria ho ampliem i llegim alguns dels comentaris, perquè n'hi ha de companys on, en anglès, es pregunta: ell ara ja sap qui sóc? I un emoji d'un fantasma. Ahir vam veure com es feia fotografies amb els seus fills, no? Amb els fills de Lemina.
9: I jo vaig parlar amb Lemina després del partit.
0: I què et va dir, Lemina?
9: Que havien fet les paus, que ell l'havia anat a buscar i que tot bé, que era una broma el que havia fet a la zona mixta.
0: Doncs el missatge de Lamine de fa una estona és aquest, eh? En anglès.
8: Ja hago yo otra broma.
0: Ell ara sap qui soc i l'emoji d'un fantasma.
8: Ya no es Sané, ahora es enfermé. Venga, hombre.
9: Lemina vacila a Lamine i Lamine vacila a Lemina després del partit. Jo crec que sense més, que està bé, estan bé aquestes coses.
0: Vosaltres que heu estat a vestidors, esteu a vestidors, Lluís Carreras, Carles Planchar, aquestes coses arriben? Aquestes coses serveixen per motivar-te, picar-te?
2: La pregunta era a Mourinho, si servís o no. Si serveix això, clar, forma part de l'ambient.
0: Ara obrirem la carpeta, Mourinho, que tinc ganes de parlar
2: no, d'ell amb tu. Perquè...
0: Tinc ganes de parlar d'ell amb tu.
2: No, home, no.
3: I a més, els jugadors actuals
0: pàjaro,
3: del Barça...
0: Quin pàjaro, eh?
3: Els jugadors, quin farsant. Els jugadors joves actuals del Barça agafen els hi va. Sí, els hi va la marxa i molt.
2: Sí, sí.
3: I molt. I
2: d'acord.
0: Ara escoltarem veus del partit, però Lamine porta ja 5 assistències en Lliga, 4 en Champions. Ahir a la primera meitat no se l'acabava de trobar còmode. perquè Pastura... De còmode, però a la segona meitat, dues assistències, aquest regat que un oient va batejar com la minadura, no? La minadura, el regat de Lamine Yamal, amb el braçalet de capità amb 19 anys. Tu ho havies de reivindicat, ho havies demanat que portés el braçalet de capità. L'han votat els companys, per cert, a Lamine Yamal, com un dels capitans.
3: Molt important, perquè crec que té molta ascendència, perquè crec que això, pensava jo que el podia fer madurar fora del camp, perquè portes el braçalet del Barça i necessites representar el teu club, no tan sols a dintre i jugant, sinó fora. Jo ho deia més per aquesta vessant. Lamine, sempre ho dic, Lamine sap regular molt bé, Pastura quan vol, la primera part potser no estava molt dins del partit, però quan vol, i cada vegada fa accions més repetides, més continuades i de molta explosivitat, de molt nivell. Més enllà de la gana que tenen tots i cada un dels jugadors del Barça, jo el que estic detectant en tots els partits és que el rival aguanta 45 minuts. Més no. Si aquests 45 minuts pot anar guanyant, vinga, es defensarà. Però la que rep l'estímul negatiu del gol del Barça cau en picat. I el Barça, amb els canvis que introdueix cada vegada Hansi Flick, manté el nivell alt.
2: Per això potser això és més mèrit del Galatasaray que de mèrit de Lamine Yamal, perquè sí, la primera part jo crec que va fer un sobreesforç al Galatasaray. Tu veies la distància amb la que marcaven en el Lamine, estava molt més a prop. La segona part, fruit, suposo, del cansament, de la pèrdua de concentració, perquè ja veus el partit que ja que no li pots donar la volta, doncs fa que hi hagués molta més distància. El Lamine reveia amb molta distància amb el seu opositor i això fa que després pugui ell, si té una velocitat d'execució molt alta, doncs imagina't amb temps i amb espai, encara és molt més alta i pot ser molt més precisa, i això fa que després llueixi molt més les seves accions, no?
0: Recordo que
12: també de l'àrbitre, no? És mèrit també d'una persona que anula inexplicablement el gol del 2-0. Anula inexplicablement el gol del 2-0.
0: I Torralde González va dir que era fora de joc.
12: Sí, i Torralde González ja puede dir el que quiera.
0: Sincerament no m'ho va semblar al principi, i després és veritat que interfereix en la jugada, no? Arriba a tocar fins i tot una mica la pilota en el cap.
1: A veure, si la toca, si realment Baris Albert Yilmaz toca la pilota, és fora de joc com un piano, perquè es veu clarament la imatge que ens passa a la UEFA, que ja, no et diré mig metre, però ja estan fora de joc clarament Yilmaz.
4: Jo crec que la toca, Bruno, perquè sí, si no em corregeixes, si és per interferència, crec que l'hauria d'haver anat a veure al VAR. Em fa l'efecte, no? Pot ser?
1: Sí, ells interpreten que la toca, estic d'acord, Flaqui, però fins per i tot per la gent que no vegi que la toca, jo crec que la interferència que li fa a Gerard Martínez és clara. Mm,
0: va ser el 2-0 d'Osimhen, que l'àrbitre va anul·lar a instàncies del VAR. Clar, podies haver acabat la primera meitat amb 2-0 en contra i acabes 1-1 amb el gol de Cancelo. I deies a la retransmissió del Que t'hi jugues Barça, Ser Catalunya, Nil, que el Galatasaray a la segona meitat s'enfonsaria perquè t'havia arribat que no entrenen massa?
6: Sí, és un detall que em va arribar, que es veu que la preparació física no és el que millor porten i que és habitual als seus partits que decaiguin molt el seu rendiment físic a la segona part, i crec que ahir es va tornar a veure.
0: Això contrasta amb la imatge del Barça, com mosseguen tots els jugadors. És mental, és físic, és de convenciment?
3: És de tot, és de que estàs nedant a favor de vent, de que tot està anant bé, de que els jugadors que surten a la segona part surten amb la mateixa gana, perquè saben que si tenen un bon rendiment, Flick pot ser que els posin al partit següent, perquè està repartint, exceptuant Lamine Yamal, que porta més de 1.200 minuts, els minuts, bàsicament, tots els jugadors, apareix Bernal, apareix Gavi, Olmo i Fermín reparteixen, Adeyemi i Gordon reparteixen, els centrals igual, Eric també, amb Koundé, crec que ho està gestionant molt bé, perquè quan arribi el tram important estiguin almenys el més descansat possible.
0: Perquè tu, Carles, a Flick el coneixes de l'etapa alemanya, de quan vau estar amb Guardiola a Bayern de Múnich?
2: Sí, el conec inclús personalment.
0: Ah, sí? I què tal?
2: Bueno, jo crec que és un entrenador que porta molt bé el que és la gestió de grup. Tots aquests aspectes que no es veuen, que són importants també per conduir un equip, i sobretot un equip d'aquest nivell, doncs és molt important, i jo crec que ell ho gestiona molt bé, tot això de les rotacions, però no rotacions perquè avui et toca jugar tu i l'altre se sent, jo sóc el suplent, no, ara sóc el titular, sinó perquè la gent entén de que formes part d'un equip i que per donar màxim rendiment de tot l'equip, doncs formes part d'això. I tot això jo crec que ho gestiona bé, el que és la proximitat amb el jugador, a poder treure-li el màxim rendiment. Després d'això no té res a veure, però és un detall molt important, no té res a veure amb els aspectes tàctics. Ell tindrà un concepte de joc que et pot agradar més o pot agradar menys, però jo aconsegueix que aconsegueix treure-li molt rendiment amb un equip de molt nivell, i adaptar aquests jugadors que són de molt talent. Jo fins i tot sento que el Barça juga de la manera que el talent individual dels seus jugadors volen. és més que és al revés, o sigui, jo tenia la concepció fins ara de que tu jugues d'una manera i fa que la teva manera de jugar condicioni el jugador de que doni millor rendiment o menys rendiment, o brilli més o brilli menys. I aquí penso que és al revés, però és la manera de que Hansi Flick interpreta el joc de cara, que ho ha fet sempre en el Bayern de Múnich i ho ha fet en els seus respectius equips, no?
3: Clar, perquè comentàvem abans al VAR, no? Tens, el millor és Lamine, és el millor passador, sí. Com interpreta Fermín cada entrar? Per què? Perquè és el millor, el millor arribador, el jugador que arriba millor de segona línia. Com posa Olmo de fals nou? Per què? Perquè és el que millor sap moure amb espais curts. Que necessita espai, Gordon. Que necessita més espai? Doncs no, Gordon ja no, Adeyemi. Per tant, jo crec que ho interpreta molt bé amb un Rodri, que crec que li ha donat molta estabilitat, posicionalment és perfecte i amb lectura de partit, excel·lent.
0: Vaig a ser dolent. Ara que treus el tema Rodri, i per posar una mica de picant a la història, perquè tots estem d'acord en que ha estat un gran fitxatge, i aprofitem que tenim aquí el Carles Planchar, que el coneix molt bé, a ell i a Busquets, qui és millor?
2: No es pot comparar, si parles només de dir qui és millor aquest, o que és més bo, el papa o la mama. I són completament...
0: O sigui, Busquets seria el papa i Rodri la mama?
2: No, ni el papa ni la mama. Jo l'únic que dic és que Busquets en l'entorn Barça era el millor i la qualitat que té... no sé si després el Busquets l'haguessis ficat en una lliga competitiva com la Premier, com amb el que li va costar ja al Rodri adaptar-se a un nivell competitiu on potser l'exigència física és molt més alta, potser també li hagués costat més. Però clar, jo diria que el nivell d'interpretar el joc, de lectura de joc de Busquets, és superior a tots els migcentres que jo he conegut en la meva trajectòria. Rodri, què té? Tenia més registres que no pas el Busquets.
0: O sigui, Busquets interpretava millor el joc, sí. Rodri té més registres.
2: Sí, sí, exactament.
6: El Rodri seria el pare.
2: Per dir-ho d'alguna manera, per poder comparar una miqueta un jugador amb l'altre.
6: Busquets seria la mare.
0: Busquets seria la mare,
6: eh? És qui va parir el Barça actual. O sigui, i per tant, qui fa... En canvi, el Rodri, doncs diguéssim que és més de huevos i coses per l'estil. Per tant, un és el papa i l'altre és la mama. One is the father, the other is the mother. But both are very important. Very important.
2: Ja t'ho ha definit perfectament, no?
0: Fantàstic, gràcies,
6: with,
0: Pep.
6: With no milk, with no mother, there is no son. No.
0: Cert, d'aquí una estona, 1x1 del Galatasaray Barça, especial coses turques.
6: Yes, especial coses turques.
0: I el faràs des d'Istanbul, eh? El faràs des d'Istanbul.
6: Yes, des de l'aeroport d'Istanbul.
0: Abans, Nil, de les reaccions al vestidor després del partit, amb què et quedes?
13: Doncs, evidentment, el nom propi va tornar a ser Lamine Yamal, així en parlava Flick després del partit.
14: Lamine is good, he's physically top, and of course he also enjoy playing football. You saw it in the
15: Lamine és molt bo, físicament està molt bé i ha jugat un gran futbol, especialment a la segona part. És impressionant tenir un jugador com ell a aquest nivell. Avui ha canviat el partit i això és molt bo per nosaltres.
13: Són 8 gols i 9 assistències de Lamine comptant les dues competicions. Ahir va tornar aquesta connexió amb Fermín, a qui li preguntaven després del partit, i també rendia el seu company.
16: Hemos gestionado la remontada, la segunda parte sobre todo hemos estado muy bien. Y bueno, pues el gol al final, el centro es medio gol y muy contento por marcar otra vez. Sé lo que él puede hacer en el campo, uno contra uno, y bueno, tenemos química, nos conocemos a la perfección y estoy muy, muy feliz de compartir campo con Lamine siempre.
0: Això diuen els companys, també l'entrenador, i escolteu aquest fragment de Thierry Henry amb el propi Lamine a la CBS, a la CBS, después del partido.
17: Enhorabuena otra vez, lo que estás haciendo es increíble, no sé qué decir más, pero ¿me puedes explicar lo de la finta de la Rabona y también lo que hiciste antes para darte espacio, para tener el balón e ir mano a mano con el defensor? Pero lo de la Rabona, ¿por qué hiciste eso?
18: Últimamente veía mucho que los defensas siempre que llego a línea de fondo se tiraban al suelo y pues veía la oportunidad, veía que me podía salir, es más bonito, me ha salido efectivo, entonces muy contento y siempre intento utilizar las cintas para coger espacio. Tú lo sabes muy bien que los defensas siempre intentan acercarse a ti y todo lo que sean cintas para coger espacio pues nos dan la vida.
17: Te quería pedir, ¿tú piensas que el triplete es posible?
18: Siempre, somos el Barça, para mí el mejor equipo del mundo.
0: Cintes per aconseguir espai. Futbol.
3: Futbol.
0: Talent.
3: I això vol dir que ell veu els partits, mira els partits, se'n recorda de com el defensen, perquè no tots són tuits i contestacions a jugadors i jijijajas i bolsos per aquí, bolsos per allà. No, no, no, ell també sap com el defensen, per tant, intenta millorar. Clar, una cosa és que el que tu pensis que ho pots fer, i després fer-ho, perquè jo també puc veure un passe de 40 metres, però clar, no hi arribo, no? I això és talent.
8: Esto siempre se lo he dicho a mi hijo. Siempre se lo he dicho. Cuanto más espacio, mejor te saldrá todo. La paella, cuanto más grande, más aceite, más nuggets.
3: Claro,
8: es que es de cajón.
0: Flaqui, embarqueu d'aquí un quart d'hora ja?
4: Aproximadament. Vale. El vol sobre tres quarts de dues hora catalana, doncs sobre...
0: Doncs anem pim-pam amb les reaccions i així entrem a la teva classe i poses les notes. Professor, el Barça està en un gran moment, però Hansi Flick avisa que els títols es guanyen al maig.
4: Correcte.
14: Football can change very fast. So as I said, we are proud about this situation. We are happy. We have the confidence and also the conviction about our style, how we want to play.
15: El futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos del nostre moment i estem molt contents i amb confiança. Però la nostra ambició és molt més gran i el que volem és guanyar títols. Ara no podem guanyar res. Al maig i al juny és quan es guanyen els títols i treballem cada dia per aconseguir-ho.
13: Veu autoritzada, evidentment, Flick. Un altre, i que sap que és guanyar Champions, és Rodri, que després del partit parlava així.
19: Bueno, estamos en un muy buen momento. Llevamos 10 de 10, ¿no? Corregirme. Intentamos buscarle la mejora. Creo que hoy hay cosas muy positivas. También notas a mejorar. Sabemos que cuando vamos a Europa hay ciertas cosas que tenemos que vigilar. Por ejemplo, la primera que han tenido pues ha ido para adentro. En ese sentido tenemos que mejorar. Y bueno, nos han podido marcar el segundo gol. Así que bueno, aprender. Quizás hoy les intentaba decir de intentar atacar un poco más despacio. Porque al final si pierdes balones... te transicionan rápido y creo que son partidos donde hay que madurar un pelín más, pero bueno, de nuevo el equipo ha mostrado un carácter muy, muy importante.
0: És interessant el que diu Rodri i estava mirant al Carles Planchan i deies que sí amb el cap, que a Europa de vegades s'ha d'intentar atacar més a poc, perquè si no sí. T'enxampen després.
2: Va en contra una mica de la filosofia aquesta de Hansi Flick, els hi deu ben inculcat, d'atacs superràpids i superverticals, però sí que, clar, en aquesta pèrdua t'enganxen amb molts jugadors per davant i després a patir, perquè a més tens una defensa bastant avançada i això fa que puguis patir una mica.
0: Però a mi sí feia la sensació que el Barça era més prudent que els partits de Lliga que hem vist aquesta temporada, perquè no...
2: En definitiva, jugaves amb dos migcampistes, jugaves amb Pedri i amb Rodri, i precisament si mireu el primer gol, que el que ens fan, la tornada de Rodri i de Pedri els hi costa arribar, per això poden rematar ells al bord de l'àrea, vull dir, la defensa de 4 arriba bé a l'àrea per defensar el que és la centrada, però aquesta pilota que va enrere, els altres es queden, o sigui, estan per davant nostre. Això vol dir que a vegades s'ha de tenir aquesta mica de control, o sigui, d'atacar organitzadament i atacar amb molta més pausa fa que en la pèrdua estiguis ja preparat per el que és rebre aquesta...
0: Això ho deia Guardiola, no? Que tenir la pilota era una manera de defensar-se perquè t'organitzaves amb la pilota, no?
3: Sí, clar, i sobretot, ahir el Barça ho va fer els últims minuts, a mi m'agrada que ho faci, ja no fa falta amb 1-4, sinó moltes vegades amb 1-2, no? Tenir aquest control, atraure, però després sí buscar un espai. Crec que ho pot fer perfectament, sobretot quan va entrar a Gavi, quan van entrar allà amb Rodri, amb molt... A mi m'agrada això, atraure, buscar l'espai, i aquí ets...
2: Qualsevol jugador del Barça que té la pilota, veus que els altres, bum, moviments sí, a l'espai, sí. Moviments a l'espai, dóna'm-la, inclús es queixen.
3: Sí,
2: tu,
3: sí,
2: no m'has vist,
3: sí.
2: no m'has vist. I la Mina els veu, i moltes vegades els hi posa, però vull dir, són sempre atacs ràpids, i per talent individual acaben moltes jugades. A vegades convé, és una manera de controlar el partit, és una manera... Això ens va passar molt l'any passat, sense el Rodri, perquè precisament el perfil d'aquests jugadors era tot així, era tot de vinga, ataquem, agafàvem la pilota, atacar, i s'ha d'acabar la jugada, i en les pèrdues a patir.
3: I Pedri i així
2: per poder equilibrar totes aquestes accions defensives. En canvi, ara amb Rodri, doncs, ell està més acostumat a això, a tocar en curt, a tocar que es posicionin, ja la trobarem, ja els desajustarem d'una manera o d'una altra. I això s'ha de fer des de l'inici del partit, que és el que ens proporcionava...
1: Anava a dir justament això, que per mi és un debat molt llarg, però la simple arribada de Rodri li ha donat matisos tàctics a l'equip molt interessants al Barça. I de fet, escoltes, Rodri, als descansos se l'escoltava d'entretemps al Mundial, i sempre parlava amb els companys, ja se'l veia molt parlant amb Pedri, amb Olmo, i els deia una passada més i els desorganitzem més. Veia molt a la final del Mundial contra Argentina, que té aquesta manera de veure el futbol, Rodri.
0: 10 minuts i arribem a la una del migdia, entrem a la classe del professor Flaqué, va.
20: La classe del professor Flaqué. Excel·lent.
4: Ser el millor equip d'Europa. això és molt llarg, tots just comencem, els títols es guanyen al maig, us vull veure la setmana que ve amb el PSG. Hem de valorar la capacitat dels patidors o dels que et volen mal per rebaixar el que és aquest Barça 3.0 de Flick. Com més arguments busquen, més preocupats estan. Saben com nosaltres quin és l'equip que millor juga, el que més diverteix, el més ferm candidat a tot. Veient els de Flick, ser optimista ja no és irresponsable, és una obligació. Mola poder dir temps després que el Barça és el millor equip d'Europa.
20: Notable.
4: La classe magistral de Pedri. Nens i nenes que voleu jugar un dia de migcampistes, poseu-vos al partit d'ahir de Pedri. Fixeu-vos en els espais que ocupa, les ajudes que dona per sortir des del darrere, les conduccions que tria, les combinacions que genera o les passades de mèrit que fa. Va ser una exhibició i tot amb sang de gel per superar la intimidació de l'afició rival. Va demanar el canvi per mal de panxa. Normal, el partit de Pedri va ser per cagar-se.
20: Satisfactori.
4: La pluralitat del gol. Agost de 2026. En un Barça sense Lewandowski, Ferran ni Rashford, la gent es pregunta, qui coi farà els gols en aquest equip? Octubre de 2026. En 10 partits, 43 gols del Barça. Expedient X? No, expedient Flick. Ell s'inventa Rafinha, posa en forma Gabriel Jesús, intueix el potencial de Gordon i sap per què Deiemi pot ser interessant. Ell potencia les arribades de Fermín. Ell sap el que pot generar Lamin. Siguem conscients de la bogeria. El Barça pot arribar a jugar 60 partits aquest any. Si manté la mitjana actual, marcaria 253 gols.
20: Suspès.
4: La manca de paraules al diccionari. Ja ens passa amb Messi, passava amb Ronaldinho, també amb algunes accions de Neymar. Ara ens passa ja amb Lamine Yamal. Com coi posem paraules al que fa? Quina descripció fa justícia al regat rabonès d'ahir? Com definim amb exactitud les seves brutals assistències? Com expliquem als que no ho han vist el que és capaç d'imaginar i dibuixar amb el seu beneït peu esquerre? Lamine, sigues benvingut al club dels futbolistes que deixen curt el diccionari. Explicar-te i descriure't s'ha convertit en un repte apassionant.
0: Gràcies, professor. I escoltes, Bermú, que Lamine fa por.
21: Hosti, si fa por, nen. Mira, és com el Halloween de PortAventura, tal qual. El Halloween de PortAventura World...
0: Quina assistència que, té
21: que, és que... Sí.
0: Ara la remates com la mina, l'Sky.
21: D'una banda, ensurs, però d'altra banda, diversió. És que ho té absolutament tot. O sigui, sigui quin sigui el teu Halloween, està a PortAventura World. Què Halloween? Halloween és PortAventura World. I pels més atrevits, a més, tens ara el nou passatge del terror, el carnicero de Penitence. O sigui, que ja ho sabeu. A la segona hora sí que, si vols, et deixo sortejar entrades.
0: 4 ens regalarem a la segona hora del que t'hi jugues, 4 entrades per anar a viure Halloween a PortAventura. Ara l'1 per 1.
20: L'1 per 1 del Bermúdez.
0: L'1 per 1 del Galatasaray, 1 Barça 4.
21: Especial coses turques.
0: Comencem per Joan García.
21: Encara és hora que li donin feina.
0: Eric García.
21: Salsa blanca, allà on el fotis t'ho millora tot, s'enguarra el que calgui, és boníssim i fa que el rival es torni poco picante.
0: Covarsí.
21: Telenovela turca, amb una ruptura pel mig, estava clar que el seu únic amor és el Barça.
0: Gerard Martín.
21: Una mesquita, és immens, es fa sentir amb molta força i si vols arribar a la porteria t'hauràs de genollar al seu davant.
0: Cancelo.
21: Istanbul. El seu trànsit és un caos, però té coses encantadores. I la seva presència no és capital, però com si ho fos.

0: edat de Pedri.
1: Pedri?
0: Doner Kebab. Es va passar la tarda donant voltes, cuinant el millor Barça, però va haver de marxar abans perquè s'estava cagant.
1: A més, de veritat, ho va explicar ell, que li feia mal la panxa. Fermín.
0: Té. Sempre és important tenir algú que s'escalfa, que et fa bullir la sang i que sap xutar fent la fulla seca.
1: Dani Olmo.
0: Bolso. És nou, però és fals, i crec que té millor rendiment si l'enganxes a Espanya.
1: La Minya Mal.
0: Llàntia. Només que el freguis una mica treu el geni que porta dins per complir tots els desitjos que tingui un culer.
1: Anthony Gordon.
0: Catifa. El tio va que vola, però encara no em dóna prou seguretat com per pujar-hi.
1: I els que van sortir des de la banqueta, comencem per Gabriel Jesús.
0: Pa de pita. Sempre té un espai per demostrar que és dels que val per sucar de tant en tant.
1: Adeyemi.
0: El gran Bazar. Quan el van fitxar dèiem que era d'imitació, que no valia la pena, però goita que més regateja i ara com tots el volem.
1: Bernal.
0: Bany turc. Si el veus és que les coses estan funcionant bé i ja entra ell perquè pots permetre't una mica de relaxació i tranquil·litat.
1: Koundé.
0: La bandera de Turquia. Quan el veus tant pot ser que estigui a la lluna com pots veure una estrella.
1: Gavi.
0: Espècies. Ell vol tornar, però el comí se li està fent una mica muntanya.
1: I acabem amb Hansi Flick.
0: Implants de cabell. Estem normalitzant el miracle constant. Està fent que sembli normal començar perdent i acabar amb una remuntada.
1: En una estona teniu l'1x1 a les xarxes socials del Que t'hi jugues i el podeu recuperar, com tots els altres continguts del programa, a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER i a la pàgina web de la emissora. Flaqui, Bermu, bon viatge de tornada. Santi, aguanta una miqueta, que a la segona hora volem escoltar la teva contracrònica, que sempre deixes algun detallet interessant.
2: Molt bé.
3: Ens veiem, eh?
4: Fins ara, gràcies. Pau. Una abraçada a tots.
3: Que vagi bé. Molt.
4: Adéu.
1: 12:56 amb el Lluís Carreras, amb el Carles Planchar, amb el Bruno Alemany, analitzant aquesta victòria del Barça. Esteu d'acord amb el que va dir Laporta, que ara mateix és l'equip que millor juga d'Europa? Sí. Ho va dir a la prèvia del partit?
5: Sí, sí, digue'm un altre. Sí, sobretot pel que transmet, sobretot perquè no només hi ha un 11, sinó n'hi ha 22... I escaig, sobretot per la gana i també pel que deia abans, i no és menor, el fet de com desgasta el Barça tots i cada un dels equips contra els que ha jugat fins ara. Sí. Per tant, estic totalment d'acord.
6: Victòries aplastants en tots els rivals. Fins ara només no ha tingut cap rival, mig el dia del Sevilla, mig una mica ahir, una estona, que van quedar totalment extasiats de només amb els primers 40 minuts i això et demostra que està un pas per sobre de tots els equips que ens hem enfrontat fins ara.
7: Dels grans rivals a la Champions, dels que poden lluitar pel títol, és el que està millor. El Bayern i el PSG és veritat que han començat segurament en tercera, no acaben de donar el nivell que crec i estic segur que durant la temporada donaran. El Manchester City és veritat que està molt bé. Jo hi ha coses que em generen algun dubte, per tant crec que el City no està a nivell del Barça, i si mires a la resta d'Europa és que no hi ha ningú que estigui amb el nivell de joc, la generació d'ocasions i el nivell d'intensitat, sobretot la pressió del Barça.
8: Hi ha una dada que crec que resumeix tot això. Ens ha comentat un oient a la xarxa X, a la publicació del Que t'hi jugues a l'inici del programa, que no l'ha fet del tot bé, l'ha anat a mirar. 10 partits, 20 mitges parts. D'aquestes 20 mitges parts, el Barça n'ha guanyat 17. Mm. Només no ha guanyat mitges parts contra el Sevilla, 1-1 la primera part, contra el Llevant, 2-2 a la segona, i ahir 1-1 contra el Galatasaray. És a dir, tota la resta de mitges parts el Barça les ha guanyat. Això vol dir que és un domini ara, aplastant.
1: Aquest oient, déu-n'hi-do la tara, que mira els partits del Barça en doble.
8: Ell ens havia dit,
1: mitja part a mitja part.
8: Ell ens havia dit 18 i 2.
1: Ja no és que vulgui guanyar el partit, sinó que vol guanyar les mitges parts.
8: És molt bèstia aquesta.
7: Arran d'això, jo he pensat que els del Barça porten 10 victòries en 10 partits, però és que els espanyols, els jugadors d'Espanya del Barça, porten 14 de 14. Oh. 14 de 14 en l'inici de temporada.
1: Espanya va guanyar els 4 partits.
7: És una borrada. És irreal.
6: Si analitzes les dades estadístiques després dels partits, dels darrers partits, dels últims partits que ha jugat el Barça, és que són aplastants. O sigui, són aplastants ahir mateix. Vull dir, em sembla que són 22 tiros a porta i l'altre en fa 5. Entre els tres pals són 11 tiros a porta i els altres en fan 3. 70% de possessió. A nivell de joc, de passes correctes, un en fa 200 i l'altre en fa 600.
1: Ara
6: multiplica tot per 3.
1: Ara el Que t'hi jugues, a la segona hora del programa.
9: Que t'hi jugues. SER Tarragona, Ràdio Reus.
2: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros.

0: quemó del Barça. Un mensaje también en Champions. Domina con mano de hierro en el arranque de la Liga Española.
1: Ya ho tenim, això. Galatasaray 1, Marca Leiemi, Barça 4.
2: Ja estava pensant que nosaltres som com l'oient, que multipliquem per dos. Com que fem la retransmissió en català i en castellà i català, els gols del Barça són dobles. I els resums ens queden llargs, perquè no són 4, sinó 8, les narracions. El Barça juga dissabte contra el Betis, dimarts contra el Paris Saint-Germain, diumenge 25 el Clàssic contra el Madrid, després setmana neta, fins al dia 31 d'octubre, que hi haurà partit contra l'Alavés, entre setmana 3 de novembre Aston Villa, al Camp Nou, i Atlético-Barça el 8 de novembre, abans de la següent aturada per seleccions. Clar, gestionar això és complicat, eh? I no sé si peco de català, de barcelonista, però vaig pensant, com més victòries aconsegueixen, més a prop està la derrota. I que aquesta derrota no arribi el dia del Clàssic, no fotem.
3: O l'empat, amb un empat aniria bé. Jo dic que sempre que arribes a final de temporada o els partits importants has d'haver guanyat, perdut i empatat. Així ja ho has fet tot, ja no tens la psicosi aquesta. I també s'haurà...
2: Ah, o sigui, que tu també li donaves voltes al coco, eh?
3: Sí, i també s'haurà de treballar el fet de que quan arribi, que no passa res, s'ha de mirar el com arriba i de quina manera.
2: No era Guardiola que deia que les lligues es guanyen a les 10 últimes jornades, però es poden perdre les 10 primeres.
4: Està clar.
2: Ja tenim clar que el Barça no la perdrà.
4: No, així ja no. Això es garantitza que tenim ja la lliga ja guanyada, no? Però no, és veritat. I ara, realment, on hem de veure o hem de començar a patir o estar feliços o amb eufòria és quan arribem al mes de febrer. Al mes de febrer és quan ja es comença a detectar una mica tot. Ara, l'únic que hem de fer és, partit a partit, anar guanyant. Anem guanyant partits. I si no es pot guanyar aquest, hem d'anar pel següent. Vull dir, no, tampoc hem d'alarmar-nos perquè es perdi un partit, perquè també pot passar, perquè és una cosa humana, és un joc humà, i a vegades poden passar coses que poden fins a...
2: Però sempre que preguntes a un entrenador, et diu, lo important és el proper partit. Però quan tu gestiones, mires el calendari i veus, ara tinc Betis, després Paris Saint-Germain i d'aquí a 10 dies el Clàssic.
4: Ho has de saber-ho gestionar precisament per saber els jugadors que tens i amb l'estat que estan de forma, i has de conèixer els teus jugadors i saber el que et pot rendir més per un partit en funció dels aspectes tàctics, en funció de com estan ells a nivell de rendiment, a nivell físic, però realment has de centrar en el primer partit que tu jugues, que és el més important, perquè el segon partit ve condicionat pel resultat del primer partit. Vol dir que anem a centrar en el següent partit i l'altre ja vindrà.
2: El Betis juga avui, contra el Porto Champions, i dissabte tornarà a jugar contra el Barça, per tant, un dia menys de descans.
5: Sí, juga a casa avui contra el Porto, que és un equip exigent, que físicament els hi farà anar. És veritat també que aquesta temporada especialment Pellegrini i sobretot al mig del camp té molta rotació i no serà partit fàcil d'avui pels de Pellegrini.
2: El Betis està bé,
3: El Betis està bé, juga bé, té molt ben interioritzat el que vol Pellegrini, té molt bons jugadors, però de moment no s'ha enfrontat encara equips com el Barça.
2: Contra el Madrid sí, el va guanyar.
3: Bueno,
2: va fallar en paper el penal aquell a l'últim minut.
3: Bueno, perquè és joc contra no joc. Quan tu jugues amb un equip que no et vol jugar, o que no et juga gaire, o que no sap molt bé a què juga, els que volen la pilota són superiors. Ara, quan t'enfrontes amb un altre, que és el Barça, que també la vol, veurem què passa. El Betis no està acostumat a anar darrere la pilota. El Betis no és un equip que corri molt a l'espai. Per tant...
2: Perquè tu deies, Bruno, que el partit contra el PSG és molt important pel Barça. El Jordi Martí, al bar, ha comentat que ell trauria l'infantil contra el PSG i guardaria els del primer equip pel Clàssic.
5: He d'anar a fer un cafè amb el Jordi. No, l'he de convèncer perquè això no va bé. No, jo crec, sincerament, que el PSG li ha fet mal al Barça en les últimes temporades i que són partits que tenen impacte, perquè quan el Barça té tant al cap el tema de la Champions, jugar contra el campió, actual campió d'Europa i perdre, i per moments l'any passat el joc de l'equip de Luis Enrique va ser molt superior al del Barça de Flick en el partit que es va jugar al Lluís Companys, crec que això té un impacte, i evitar aquest impacte negatiu en el partit aquest proper dimecres o dimarts em sembla important.
4: Més que el resultat, ens ha de preocupar això, no? De que,
2: la imatge,
4: de dir, ostres, que ens han guanyat fàcilment, o quan siguin millors que nosaltres. Precisament és un test de prova per saber a quin nivell realment estem quan t'enfrentes amb equips d'aquesta talla, d'aquest nivell, no? I això, jo penso que és important afrontar el partit, pensant que en aquests moments estem, jo diria, un pas per sobre d'ells, però sapiguem que pot passar de tot. Ahir, si és el que diem, si se'ns posen 2-0, doncs és el mateix cas que vagis allà i que per dues accions de Dembélé o de Doué es posin 2-0 i has d'aixecar aquest partit.
2: Ara,
4: has de tenir...
2: ara seré dolent, però a nivell futbolístic, dels tres proves partits, quin és el més sobre el paper senzill? Betis, Paris Saint-Germain, fora, o el Madrid a casa?
4: Jo, per context, et diria Puyol del París, eh?
2: El més fàcil.
4: Sí, perquè saps que no depèn d'allò, perquè... Perquè puguis, també, clar, la Lliga també, si perds o empatessis contra Betis...
2: La Lliga, el Barça no seria... té 6 punts de marge sobre
4: això,
2: el Madrid.
4: Però bueno, però és igual.
2: És que en 2 setmanes et podria deixar finitat.
4: Matemàticament, si fas les progressions, sí, però clar, també has de pensar que estem a més.
5: Anava a dir el Madrid,
6: però amb la boca petita.
2: El Carles Planchan és més intel·ligent i diu, calla, que això quedarà guardat, i jo no sé quan em penjaré les paraules, no m'enxamparàs.
5: Per tant, diríem el Betis, que és el que...
2: La contracrònica del Galatasaray-Barça amb el Santi Ovalle. Santi.
7: Benvinguts a l'Infern Tour. Això és el que sonava quan els jugadors del Barça van arribar a l'estadi. Però l'Infern no era dins l'estadi. L'Infern és fora. L'Infern és el camí. Estaven avisats. Per això... van sortir del camp amb 3 hores i mitja de marge. Un cop dins, sabem que Olmo és el fals nou, i m'hi fixo, i recordo que té una mania. Sempre, a la prèvia del partit, ha de prendre un cafè per activar-se. Comença el partit i em sorprèn que l'Infern Turc no anima. Només xiula quan el Barça té la pilota. Vaig creure adient comprar un sonòmetre per mesurar els decibels. El màxim a la nostra posició va ser de 75 decibels. Sincerament, no n'hi ha per tant. Enmig de la graderia, suposo que hi hauria algun més. Però perquè us feu una idea, 75 decibels vindria a ser com tenir una aspiradora al costat de l'ull. La sensació al vestidor és de felicitat absoluta, satisfacció per la feina feta. Alguns detalls. Eren molt conscients del Juiz Lamin de Lemina a la prèvia. Es va comentar molt abans i després del partit en aquell vestidor. Quan apareix Lemina, li pregunto si ja sap qui és Lamin. I em diu que ja han fet les paus. Després del partit, el del Galatasaray s'hi va apropar i li va demanar una foto pel seu fill. També es van retrobar amb Gundogan, que va estar una bona estona parlant amb amics. I Flick es va retrobar amb Sané. Es coneixen de l'època del Bayern. Marxem del camp caminant sota la pluja pel voral d'una autopista. Però res importa. Quan surts de veure una nova exhibició... del futur campió d'Europa.
2: Va crescut, Va guanyar el Barça 1-4, Bruno, va guanyar l'Atlético i va guanyar el Villarreal.
5: Sí, victòria de l'Atlético contra el United per 2-0. El Villarreal va començar perdent contra el Nàpols i es va aixecar. Va fer molt bon partit l'equip d'Íñigo.
2: Que bèstia lo de Gulaxi, que no va jugar perquè sí. L'havien atracat a punta de pistola a casa seva.
5: Amb els seus dos fills, evidentment va dir que no està en condicions de poder disputar el partit. Va jugar el Luis Junior i va fer un bon partit, el porter del Villarreal. I victòria al final del Villarreal per 3-1, primera d'aquesta temporada a la Champions. El més destacat és l'empat del Bayern de Múnich al camp del Viking. És veritat que juga amb gespa artificial, que això fa les coses més complicades, però segurament no és excusa per un Bayern que no va estar ahir a l'alçada. A més, van expulsar Olis en una acció... de ruc, ho hem de dir clarament, perquè li llancen la pilota a la cara a un rival i l'acaba expulsant.
2: Se li va la pinça, no?
5: Totalment.
2: Com se li va anar l'altre dia a Vinícius, ara ho comentem amb l'Anton Meana, el Madrid juga avui contra la Roma, també ho fa el Betis contra el Porto i hi ha un altre gran partit.
5: Sí, el Manchester City París Saint-Germain, el proper rival del Barça, avui tindrem l'ocasió de veure'ls davant un City que arriba força bé, amb Cherki, amb Haaland, amb Enzo Fernández que l'acaben de fitxar i està jugant a bon nivell. Veurem el PSG que li va donar Luis Enrique descans a jugadors com Nuno Mendes i Dembélé de cara a que estiguessin més descansats de cara a la Champions. Per tant, és el partit d'estrella juntament amb aquest Roma-Real Madrid.
2: El podreu viure el dia Champions, la nit Champions al Carrusel, amb el Bruno Alemany i òbviament amb les retransmissions del Roma-Madrid i el Betis-Porto. Capítol Mourinho. Va dir això la roda de premsa prèvia al partit sobre l'arbitratge del dia del Villarreal.
8: Yo vos invito solo a ver el primer minuto del partido contra el Villarreal. Basta con ver un minuto y después... Si quieres, cuando jugamos domingo, si quieres sábado, comentamos. El primer minuto es suficiente. ¿Para quién sabe?
2: Estaba con el Carles Planchar, con el Lluís Carreras. Hola, Anton Meana, muy buenas. Ahora saludemos a Anton. Vaig veure els 5 primers minuts. que no passa res. És que potser Mourinho es refereix a una jugada que assenyalen fora de joc d'Mbappé i no es veu massa clar si ho és o no. Sembla que sí que ho és. Però tampoc és que no hi ha cap polèmica. I Turralde González, el larguero, deia que potser és això.
9: Mourinho sabe mucho de fútbol, pero del reglamento sabe muy poco y del protocolo del VAR sabe menos. Porque la primera jugada de Mbappé viene él de una posición de fuera de juego, recibe el balón y pasa para atrás en el medio campo. Entonces el asistente ya, siguiendo el protocolo del VAR, tiene que levantar. Mm. En cambio, la Dayoce no levanta porque es en ataque y puede terminar en gol. Esa es la diferencia, pero para eso hay que saber de reglamento. De fútbol sabe mucho, pero de reglamento si quiere... Ya le doy yo el lujo de decírselo.
2: Antón, ¿se refiere a esta jugada, Mourinho? ¿A qué se refiere? Porque es que vi los 5 primeros minutos y no pasa nada.
10: Me había dado paso, ¿verdad?
2: Sí.
10: Nada, hay que decir que me la he jugado yo. No ha sido ni el Nena ni el técnico. Me la he jugado a que no me dieras paso. He cogido una llamada y he fallado.
2: Ah, bueno, no pasa nada, tranquilo.
10: Pero me la he jugado, dije, nada, no me va a dar paso.
2: El VAR permite repetir la acción.
10: Claro, pero a ver, es que esto me gusta contarlo. Me la he jugado y no me ha salido. Yo creo que se refiere a una acción de Renato Veiga.
2: Pero eso es en el minuto 10, la amarilla.
10: Pero luego, pues yo creo que él no mide bien, porque cuando hablas con el Madrid, señalan un poco la acción de Renato Veiga. Desconozco el motivo,
2: la
10: verdad. 10, que son,
2: la acción de Renato Veiga.
10: Son tan.
2: Cuídate un cero.
10: No, pero
2: cuando hablas con el Madrid, te hablan de esa acción, de la de Renato Veiga.
10: Sí, no te dicen nada, pero ellos hablan de la acción de Renato Veiga.
2: ¿Pero qué le pasa a la acción de Renato Veiga? Que es tarjeta groga, ¿eh?
10: Que debería ser roja.
5: És una entrada molt forta, ho hem explicat abans.
10: Se compara com una roja del Villarreal Barça.
5: Hazme caso, Anton, no sigas por ahí. O sea, es que
10: no, si yo no sigo por ya, ahí, es que a mí me da igual.
5: Bueno, es que, ya, o sea, yo compro que es una acción que está al límite, que puede ser roja, la de Renato Veiga el altre dia. És una entrada que se li invade el control una mica a Renato Veiga i acaba ficant la llesca, pot treure vermella perfectíssimament.
10: En el campo fue nada.
5: Al Madrid ho estan, o no sé qui exactament, però ho estan comparant amb una vermella que li treuen a Renato Veiga contra el Barça l'any passat, una entrada que li fa a Lamine, i per començar és que és una entrada per darrere. Lamine està d'esquenes i li fa una entrada per darrere. Per tant, sisplau, és que comencem a comparar coses que siguin comparables, perquè si no...
10: Que sí, que sí. No, pero que aparte, Bruno, sí que lo que habéis hecho vosotros, todo el mundo lo ha hecho de todos los medios. Y hablando con compañeros de otros medios, vieron el primer minuto, no vieron nada. Los primeros dos no vieron nada.
2: Es que
10: es verdad.
2: Pero
10: ¿por dónde va esto? No lo terminas de pillar. Y entonces, cuando la gente pregunta... Bueno, tampoco te señalan, porque es verdad que es todo muy encriptado, pero sí que se habla de esa acción de Renato Veiga. Ayer lo explicó muy bien por la noche Filippo Ricci en el larguero. Mourinho batió el récord de expulsiones de cuerpo técnico y entrenador en la Roma. A turnos, eso pues un día es el de porteros, otro el analista, otro el del staff, otro el delegado.
2: 26 targetes va rebre el cos tècnic de Mourinho a la seva etapa a la Roma. 26 targetes, ho va explicar ahí Filippo Ricci al larguero.
10: De la estrategia. Y ayer, pues, quita el foco de donde tenía que estar, te obliga a ver, entre comillas, el primer minuto de un partido. No sé, es una cosa que no termino yo de entender por qué seguimos cayendo en la trampa de José Mourinho con la cantidad de años que han pasado.
3: Aquesta és la clau. Ara l'has dit.
4: Tothom analitzant el primer minut, els 10 primers minuts, buscant el que ell diu que va existir i que no va existir, però ningú parla del que va passar els 10 primers minuts a nivell de joc, de com van afrontar el partit, de com es va jugar, de com els hi van passar per sobre, el que sigui, amb aspectes tàctics i tot això, perquè com que no hi ha arguments tàctics, doncs així no es parla de futbol. I si no es parla de futbol, doncs vale, hi haurà una gent, hi haurà un tipus de premsa que li interessarà. Aquestes coses, els que no ens interessa, els que ens agrada el futbol, pues ho analitzem des d'una altra manera.
2: És que aquí, Anton, ara tenemos la suerte de tener a una persona, Carles Planchar, que tu el vas patir a l'etapa, el vau patir, vaja, a l'etapa de Guardiola, la primera de Mourinho. Això va desgastar molt, oi?
4: Home, clar que desgasta. Et ve de treballar sempre amb aquesta pressió, això desgasta, perquè has de pensar en moltes coses que et trobaràs que no controles. Que no depenen de si l'equip juga d'una manera o juga d'una altra, si hi haurà els espais a la dreta o hi haurà els espais a l'esquerra, si aquest jugador t'ataca per aquí o t'ataca per allà. Són coses que no controles, que fins i tot et sorprenen i que et van arribant durant tota la setmana, que passa això, que passarà l'altre, que ha fet aquest comentari, que li ha dit això aquest jugador, que actuaran d'aquesta manera. I vols preveure tantes coses que a vegades et col·lapses, és el que diem, sobre informació, sobre voler preparar massa el partit.
2: Clar, però
4: no?
2: Tu has vist el documental de Mourinho?
4: Pues no.
2: No, yo lo he visto. Anton, ¿tú lo has visto?
10: He visto, no entero, no he aguantado, la verdad.
2: A mí me ha cridat l'atenció que vam emetre algun extracte i la setmana vinent, que ja estarem a les portes del Clàssic, en recuperaré alguns moments. Veus jugadors que et reconeixen que Mourinho plantejava els partits com una guerra, literal, com una guerra i que la batalla era contra el Barça. Per exemple, Di Maria diu que patia per Messi. Sí. Reconeixen que anaven coordinats a l'hora de pegar patades. Khedira, que actualment és ajudant de Mourinho, diu que estava obsessionat amb Messi, que Mourinho a les xerrades estava obsessionat amb Messi. I jo et volia preguntar, Carles, tu que ho vas viure en primera persona, quan veus aquestes declaracions, o ara te les estic explicant anys després, què penses?
4: Penso que llavors havia d'haver estat sancionat, fins i tot, aquesta actuació, de que això se'n va molt més enllà del futbol i que l'única manera que tenies de parar-ho era a través del futbol, a través de fer sentir de que allà anàvem a jugar a futbol i de que havies de ser millor que el rival, amb totes aquestes conseqüències que podia portar tot això, i que ell ha anat avançant sempre amb aquesta idea, inclús ara, perquè jo, això que dius tu, pues, no surt al documental, però a mi m'ho han dit gent com Xavi Alonso, perquè l'he tingut en el Bayern, m'ho ha dit gent com Diego Milito, que ha estat amb dinars amb ell i tot això.
2: El va tenir a l'Inter.
4: A l'Inter, per exemple.
2: Xavi Alonso, que t'ha dit, t'ha reconegut que Mourinho els deia això, donava aquestes instruccions.
4: No ha reconegut de dir, ens va dir això, ens va dir l'altre, però sí que et portava al límit, i el jugador que era íntegre, el jugador que és super, super serio amb això i molt super estricte, que va mort amb l'entrenador, doncs no queda cap més remei. Jugadors com Arbeloa, jugadors d'aquest tipus, d'aquest caire, d'aquest perfil, sí, doncs van a 100%
2: amb l'entrenador. Que et reconeix al documental que era un soldat.
4: Un soldat, exactament. La paraula soldat doncs és una mica això. No et reconeixerà, no és que em va dir això, és que em va dir pégale a este, pégale a l'otro, però sí que et portava al límit a buscar un enfrontament que s'anava molt més enllà del futbol.
10: I Antoni, és que sempre sí que, però sí, tenemos que aprender, és dir, no, perquè tenemos que aprender. És dir, él ayer, no recuerdo a qué compañero es, pero cuando le preguntan, ¿usted cree que los jugadores del Madrid entran con más miedo en la Liga que en Europa por los arbitrajes? ¿Tú qué piensas? No sois directos para decirlo.
2: Sí, de fet, este es el momento de la respuesta de Mourinho cuando le hacen esta pregunta que comentas, Antón.
11: Los jugadores del Real Madrid sienten que meter la pierna es más complicado quizás que en Champions o que en otra competición.
8: Yo pienso que cuando tú me haces esta pregunta, tú sabes la respuesta. Pero por algún motivo, no, en vez de me hacer esa pregunta, no lo quieres decir tú. Veo la gente en la comunicación en España poco directa, digo yo. Pocas opiniones directas, concretas, sobre situaciones que no tiene espacio a duda.
2: Es perverso, ¿eh? Forza
10: no,
2: la llena
10: de
2: verso
10: porque te lleva, no, pero te lleva al límite. Por porque si tú coges el micrófono y le dices, "Mire, es ridículo lo que acaba de decir. Voy a ser muy directo, es ridículo. Es absurdo.
2: Pues molaría,
10: yo pienso que ustedes entran igual en la Liga que en la Champions. Es que, pero no quiero ser directo porque tampoco quiero ser un maleducado con usted y con su gente. Me parece que es una teoría absurda. Entonces, mantenemos un diálogo cordial, porque es una rueda de prensa en el que yo, como ustedes insinúan esto, se lo pregunto para que usted, si quiere, lo diga. Pero yo no voy a decirlo, primero, porque no soy su vocero, y segundo, porque no creo en ello. Pero claro, si te enfangas así, acabas embarrado. Al día siguiente vas al estadio, te gritan cualquier cosa, te llenan las redes sociales de insultos y no te merece la pena el viaje. No te merece la pena el viaje. Pero es que esto ya pasó. Yo recuerdo cuando el Barça gana la Liga, la última Liga que le gana a Mourinho. Y estamos en el campo del Español, que el Madrid no gana al Español y matemáticamente pierde allí la Liga. La rueda de prensa dura 4 preguntas. Y los 4 que preguntamos, le preguntamos por temas vinculados a la final de Copa, que falta una semana. Va a jugar Pepe, va a perdonar a Casillas. Acaba la rueda de prensa y camino del vestuario le dice al jefe de prensa, solo pasa aquí, solo pasa aquí. Nuestra prensa va contra nosotros. Claro, es que él piensa que somos trabajadores del Real Madrid. No de la cadena SER, o del diario AS, o del País, o del Marca. Piensa que trabajamos para el Madrid. Entonces, no debemos caer en la trampa. Es que ya ni me enfado. Él que diga lo que quiera, y nosotros contamos lo que hay dentro, y ya está. Y el fútbol le pondrá o arriba o abajo, como le pasó la primera vez, y como le pasará la segunda.
2: ¿Y hoy qué? Porque Bruno dice pues que el Madrid va a sufrir, ¿eh?
10: Es que, en teoría, si lo que cuentan de Gasperini es cierto y que la Roma está bien, pues puede pasar un mal rato. Es que al Madrid los equipos que le preparan el partido bien le hacen pasar un mal rato. Y en Europa es verdad que suele rendir un poco mejor que en la Liga, pero yo creo que es un partido muy difícil y que al Madrid no le sobra nada. Va a jugar Vinicius de inicio, o eso dicen en el club, y un Madrid que repitiendo esa fórmula del centro del campo, Tchouaméni, Valverde, necesita que los de arriba estén muy bien porque el fútbol no pasa por el medio, sino que pasa porque los Bellingham, Mbappé, Vinicius y compañía estén atinados de cara a gol.
2: ¿La sanción a Vinicius cuándo la vamos a conocer?
10: Pues puede que cerca del partido. Había un rumor hablando con la federación que podía estar para esta hora, pero ahora mismo no están reunidos, los del comité han parado, es una reunión telemática que no tienen obligación de terminar a ninguna hora, y faltaban bastantes expedientes, no solamente es lo de Vinicius, es lo del Rayo y más acciones, y lo normal sería que bien entrada la tarde, a lo mejor más cerca del partido del Madrid que de las 5 de la tarde, pero sí, lo normal es que por la tarde retomen la reunión y tengamos hoy resolución del caso Vinicius Junior.
2: Antome, Ana, un abrazo, te escuchamos en Carrusel y después en El Larguero.
10: Otro para vosotros, hasta mañana.
2: Doncs pendents durant tot el dia de la sanció a Vinicius, que segons Iturralde González serà de 2 o 3 partits. 2 per agafar dels cabells a un rival, 1 possible per l'actitud violenta amb l'àrbitre quan el va expulsar, i l'empenta que fa l'observador de la Lliga quedarà sense sanció perquè no hi ha denúncia i el comitè no acostuma a entrar d'ofici. 3 partits, per tant, 2-3 partits.
4: A veure si tenim sort.
2: Si li fan un favor al Madrid.
4: Es compleix amb la normativa.
2: Si li fan un favor?
3: Sí. Jo a Madrid... És que m'avorreix.
4: Madrid serà més perillós contra el Barça sense Vinicius que amb Vinicius.
2: Veus?
3: I millor per l'ambient, per la crispació de l'ambient i la possible...
4: Que no ens focalitzem en Vinicius.
3: Ah, exacte, i la possible pèrdua de concentració dels jugadors del Barça.
2: Això sí, mira, per l'ambient sí.
3: Amb el que no és futbol, que és el que els interessa.
2: Per ja això... estarà focalitzat molt l'atenció en la banqueta, en Mourinho.
3: Clar, per això Pep és el millor, perquè sempre ell, i ho dic des de fora... és el que penso, intenta preparar els partits pensant en la pilota, en què fem, què no fer, i en canvi Mourinho els prepara amb el que no és la pilota. Per això la premsa, pregunteu-li de futbol, només de futbol, escolta, per què això? I es trobarà sense resposta, que després ell vol colar la falqueta del Negreira, aquesta tonteria, que ho coli, però que li preguntin només de futbol.
2: El dia aquell del salt del banquillo, Mourinho salt del banquillo, el dia del 5-0 va ser tremendo, eh?
4: Home... Sí,
2: per ell, com si li dibuixeu un somriure no, a l'Arlet Planchar.
4: Normal, perquè per ell havia de ser un dia molt dur i, en canvi, ell ho porta...
2: Però tu, un partit com aquest, que tu estàs allà analitzant i tot, no arriba un moment que dius, prendre pel sac i allà i ets foteu a celebrar?
4: No, tampoc no, perquè és que el futbol és el que diem, és molt efímer l'èxit en el futbol. Vull dir, cada tres dies tens un partit. I no hi ha temps ni a celebrar una victòria com aquesta, home, està clar que ho vam celebrar-ho, però saps que al cap de 3 dies tens un altre partit i que se't pot tornar en contra. Jo he arribat a la conclusió, aquesta experiència que m'ha donat la vida, que també passar-te de frenada i exagerar-ho molt i exterioritzar-ho molt, ho acabes pagant potser en el següent partit. Vol dir que val ser prudent, i potser això és la mentalitat que tenim els catalans, els del Barça i tot això, que han de ser prudents i calladets i a treballar i humils i començar ja a pensar en el següent partit.
2: Carles Planchar, Lluís Carreras, gràcies per estar al Que t'hi jugués.
3: Adéu.
4: Vinga, adéu.
2: Abans de la pausa publicitària, tens perquè regalarem 4 entrades per anar a PortAventura. El Marcos López, crec que amb la premsa, ens porta precisament a Itàlia, a Roma. Hola, Marcos.
12: El quiosc del Marcos.
2: Què tal, com estàs?
13: Hola, sí que muy buenos días. Me he ido a Italia a buscar en el gran diario de ese país, en la Gaceta dello Sport, si había realmente mucho interés por el retorno de Mourinho a uno de los países en que ha entrenado. Pues he encontrado pocas referencias y en realidad nada destacadas. Roma, sirve una proeza, pide Luigi Garlando en la página 12 de este diario. Con el Real Madrid, la partita perfecta para ser grande. Dedica, obviamente, más espacio a Gasperini que a Mou. Y curiosa, la frase que deja el técnico romanista. A José, dice, le envidio la capacidad de hacer comprarse jugadores caros, dice el técnico explicando que es normal que su colega portugués reciba esta noche el amor del público de la Roma, asumiendo que le encantaría tener, eso sí, la capacidad de seducción de Mourinho para convencer a sus presidentes de darles los mejores jugadores, los mejores y los más caros. José es fantástico y bravísimo en todo, pero en esto... és realment fantàstic.
2: 1:32, què t'hi jugues a ser Catalunya? Vine, Helena, perquè pot ser que ens haguem oblidat de repassar la resta de l'actualitat, tant parla del Barça i del Madrid, de Flick i Mourinho.
14: Sí, però crec que ara hem de fer una pausa publicitària primer, sí que...
2: Lo que tu manis.
14: És que si no, ens menja la disco.
2: A les
15: descarrega't l'app de la SER. És gratis.
16: Gratis, estan bojos!
15: I trobaràs tots els continguts del Què t'hi jugues.
17: Què t'hi jugues. Que...
18: SER Tarragona, Ràdio Reus.
19: A Reus, la salut té un nou referent, Clínica Alomar.
20: Diagnòstic ràpid amb especialistes i diagnòstic per la imatge d'alta precisió.
19: TAC cardíac únic a la província, PET-TAC i gamma càmera. Tot el procés diagnòstic i quirúrgic en un únic centre.
20: Clínica Alomar, Reus.
12: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Tarragona, Centro Comercial Parc Central y la Fira de Reus. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
16: Quan li toca, li toca. I si no toca, doni's el plaer. Canviï la imatge de casa. És tan fàcil com venir a Comeslac. Pintures, parquets, paper pintat i el nostre consell. Proximitat i assessorament tant per a particulars com per a professionals. Comeslac, Avinguda Països Catalans 33 de Reus i al carrer Víctor Català 58 del polígon Agroreus. També a la nostra botiga online a la web comeslac.com. Amb Comeslac, si es pot somiar, ho pots pintar.
21: De vez en cuando la vida...
22: ¿La vida? ¿Te ha besado mucho en la boca?
23: Nací en el año 37 y de otra cosa tuve noticia del provincio fue de que la vida no es fácil. En la España de la guerra y la posguerra con mi padre en la cárcel y con todo aquello, la vida ha ido besando, mordiendo y rechazando como es de natural en la vida.
21: De vez en cuando la vida...
16: Llapis de memoria.
21: De vez en cuando la vida.
16: Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
24: Blanca, estan buscant algú pel laboratori.
25: Ah, sí?
26: És perquè ets aquí. Ets aquí per mentir.
25: Puc quedar-me embarassada o no? Possibilitats sempre n'hi ha.
26: A tu només t'he pogut treure dos òvuls que no serveixen.
27: Hem deixat una pasta.
26: Si el motor és vell...
28: In vitro. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
29: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
30: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, pez espada al corte a 14,99 euros el kilo. En tienda web y app.
31: Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Cuando compras bien, sabe mejor.
30: Precios válidos en Península y Baleares.
2: Mentre el president del Barça continua al gran bazar d'Istanbul.
32: Buenas, ¿parles español?
33: Más o menos.
32: I am catalán.
33: ¿Eres catalanes?
32: Sí.
33: Tacaños, ¿eh?
32: Tacaños, vull dir tacaños, efectivament.
15: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flac.
17: Que

0: Ara repassem l'actualitat, Elena, i un altre dia m'expliques aquesta sintonia, Willy. Pots reproduir en antena el que m'acabes de dir a la pausa publicitària, Òscar Nin?
1: Bon dia. Sí, sí, ahir vaig... estava a casa amb la senyora, amb la Marta, i al veure la repetició del Finta Regat Rabona del d'allò, em vaig treure el pijama de dues peces Massana i em vaig començar a botar i a celebrar la repetició d'allò despullat davant la tele, fins que la meva senyora em va dir que era una vergonya que un senyor de 60 anys com jo fes aquestes coses a casa. Però és que el d'ahir, amics, va ser espectacular, no? Lo siguiente.
0: Lo pitjor és que et crec i crec que és veritat que ho vas fer.
1: No, és que això jo és el més suau que faig a casa quan juga al Barça. Jo estic per civilitzar quan juga al Barça.
0: Un dia podríem demanar als oients, mira, ho faig ara, 6-6-32-72-11, envieu-nos notes d'àudio amb les barbaritats que hagueu fet celebrant gols del Barça, amb alguns partits, 6-6-32-72-11. No cal que us identifiqueu, ja us mantindrem en l'anonimat, no digueu nom ni res, però quines són les barbaritats que vosaltres feu als partits del Barça? Abans de la secció amb l'Òscar Nin, posarem música al Que t'hi jugues. Ara sí, Elena, amb una hora i mitja de retard, endreçem l'actualitat.
2: Que t'hi jugues presenta l'actualitat del
0: dia. Que hi ha unes quantes notícies que han caducat, eh? Aviam, Anna Palet, la UEFA accepta la petició del Barça i canvia el dia del partit contra l'Arsenal a la Champions femenina?
3: Bon dia, sí que sí, ja és oficial. El Barça-Arsenal de la Champions al Camp Nou canvia de data i en comptes de jugar-se el dimecres 11 de novembre, data en què estava previst, però també hi ha una vaga general, cosa que al Barça li preocupava per la problemàtica que suposaria amb la operativa, es jugarà el dijous 12, és a dir, l'endemà, mateix horari, 6:45 de la tarda. Qui tenia entrades continuen sent vàlides. El Barça volia que fos un dia abans, el dimarts 10, però l'Arsenal hauria tingut molt poc temps de descans perquè juga diumenge a partit de Lliga. Per tant, finalment, el Barça-Arsenal de la Champions al Camp Nou serà dijous 12 de novembre a 6:45 al Camp Nou.
0: A la Premier, sanció per a Álvaro Arbeloa per criticar l'arbitratge?
4: La Federació Anglesa el multa amb quasi 30.000 euros per haver dit als micròfons de Sky després d'empatar contra el Manchester United que no es permetia, que no permetien que el United perdés en aquell camp.
0: En bàsquet, victòria del Barça a l'Eurolliga.
4: Per 90-87 contra Maccabi amb un triple de Robinson a falta de 2 segons pel final. Victòria també del Madrid a Milà, 89-98 a l'Eurocup. Derrota del Manresa, 100-88 contra el Başakşehir turc. A l'ACB es juga avui el Penya Andorra, que es va ajornar fa unes setmanes per les pluges, i a l'Eurocup femenina, debut de l'Uni Girona Fontejau contra l'Ostrava.
0: En tenis, Rafa Hoder ja és a quarts de Xangai.
4: Victòria avui al matí en 3 sets contra el neerlandès Van de Schansulp, un Hoder que ha protagonitzat sí que un moment desagradable amb la plega pilotes.
5: No la puta toalla, coño.
4: El jutge de cadira l'ha amonestat per mala conducta.
6: Yo entiendo, pero así no. Pídemelo a mí. Y yo se lo pido. Así no hablamos con ellos.
4: Así no hablamos con los recogepelotas, li ha dit el jutge de cadira. Davidovich i Zverev també van jugar i seran els quarts del Master 1000 de Xangai.
0: Tots els continguts del Que t'hi jugues els podeu descarregar a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER.
2: Encara no ets de la família del Que t'hi jugues? Segueix-nos a...
7: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
2: Arroba Que t'hi jugues.
0: Com es nota... Núria, l'endemà d'una victòria del Barça, eh?
8: Sí, la veritat que sí.
0: La gent està activa i connectada.
8: I només faltaria que avui el Madrid, pel que sigui, no guanyés, que demà també ho notaria.
0: Podríem fer un estudi, si ens beneficia més les victòries del Barça o les derrotes del Madrid, perquè mirant l'audiència digital, que és la que controlem cada dia, i la participació a xarxes...
8: Hi ha debat.
0: El que tenim clar és que si guanya el Barça i perd el Madrid,
8: combo
0: és
8: perfecte.
0: El combo perfecte.
8: Correcte, això no en tenim cap dubte. Sí que ho has comentat abans, la Mini Amal ha contestat a través del seu compte d'Instagram el que li va dir ahir el jugador del Galatasaray. La Mini Amal ha posat "He know me now", és a dir, ara ja em coneix, amb un emoji de fantasma, que per mi l'emoji és el que diu més. I si repassem els comentaris, sí que n'hi ha alguns d'alguns jugadors del Barça, per exemple, Rafinha, "creo que ahora te conoce", amb uns ulls i un foc. També Fermín, "crec que ara ja et coneix", i una cara amb la boca oberta. I fins i tot sí que l'Íñigo Martínez, que va deixar el Barça i ara el tenim jugant a Aràbia, ha comentat el post de Lamine amb dos cares, amb dos aliens, com volem dir que la Mini Amal és d'un altre món. Una publicació sí que a aquesta hora fa 2 hores que l'ha fet, té 2.800.000 likes.
0: 2.800.000 likes?
8: La publicació de la Mini Amal amb només 2 hores, sí que aquesta resposta al que li va dir el jugador del Galatasaray és un carrusel de fotos que resumeixen el partit d'ahir de la Min.
0: Ara, la Min Amal té 19 anys, és desacomplexat, però el dia que no li surtin les coses al camp, que es calci, perquè aquesta actitud se li girarà en contra. Jo ho dic amb tot el carinyo, que a mi m'encanta, eh? Sí. I aquesta manera de desafiar, que és molt de carrer i tal, m'agrada, però a la vegada entenc que hi hagi gent que et digui, bájale, chavalín, bájale.
1: Sí, sí, sí, això ja ho té. Els que són xulos de mena...
0: Tu ets?
1: Jo era xulo de recreatiu. I...
0: En cert, vaig veure una entrevista...
1: Sí.
0: Teva... Hòstia, on va ser? És que veig tantes coses i escolto tantes...
1: Ojo.
0: Coses, sí, que ja. Parlaves de la teva etapa fosca.
1: Llapis de memòria.
0: Llapis de memòria,
1: aquesta
0: sí, exacte,
1: Santa
0: perdó,
1: casa.
0: Sí. El Manau.
1: Llapis
0: exacte,
1: de memòria.
0: Exacte, sí, sí, era sí, un extracte. Sí. Vaig escoltar el programa, però algun extracte sí. Que es va publicar a xarxes i sí. Et felicito per parlar amb aquesta claredat i per no tenir problemes en afrontar determinats moments on tots ens equivoquem, no?
1: I efectivament, jo vaig estudiar per ser mestre i m'agrada ser didàctic. Les persones que hem passat per coses i podem no ajudar, perquè jo no sóc ni la Madre Teresa de Calcuta ni tal, però si la meva experiència pot servir, no d'exemple, sinó de, bueno, pues, coses que passen al món i que un es pot sortir i que hi ha vida després de tota aquesta merda, doncs endavant, aquí estic.
9: El futbol sona música amb Òscar Nin.
0: Avui què ens portes?
1: Avui fem la prèvia del Betis-Barça. Avui us porto crema de la bona, perquè a més sí que això s'està convertint pràcticament en un programa de la BBC, perquè poso aquí música que no s'escolta a cap emissora d'Espanya.
0: D'això es tracta, no?
1: Home,
0: això
1: i tant. I avui comencem amb una cosa que em fa especial il·lusió, perquè és un disco que em posava mon pare quan tenia 8 anys a casa. Per mi, el millor grup de la història del rock d'Andalús, de Sevilla. Al 74 es van formar aquesta gent, el Jesús de la Rosa, l'Eduardo Rodríguez i el Juan José Palacios. A l'època, aquesta etiqueta li van denominar com a rock progressiu. Deia mon pare, que els va veure en directe, que era pràcticament com els Pink Floyd, però dient Quillo i Arsa. Amics, Triana, amb Quiero contarte.

0: Triana són els pares del rock andalús?
1: Els pares del rock andalús, als 70 ja estaven patant. El Jesús de la Rosa aquest, que és el teclats i veu, era un geni de la música a Espanya. Aquesta banda, Triana, que es va formar a Sevilla als anys 70, tenen 4 discos que són capitals en la història cultural d'aquest país. El que feia aquesta gent no ho ha fet ningú a Europa. Eren brutals. I ara, si vols, anem cap a una altra banda. Sempre parlem del Jota, de Los Planetas. Los Planetas tenen un grup que, a banda, que barregen flamenc i, atenció, rock sureny.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí. El que es diuen la gente del sur, no? La gent de Texas i la gent d'Andalusia. Pues mira, van formar un grup que es deien Grupo de Expertos Sol y Nieve, però que abans, això t'agradarà...
0: Grupo de Expertos Sol y Nieve.
1: Grupo de Expertos Sol y Nieve. Grupo de Expertos, però que abans aquest grup es deien Montero Castillo i Aguirre Suárez. Et sonen una miqueta? Els més iaios que estan escoltant, sí.
0: No, de fet, mira, ja ens van arribar missatges, al live del Que t'hi jugues. Mira, el Gerard diu que aquest... Aquesta cançó que sona és uno de mis temas favoritos. Bravo,
1: bravo.
0: Mira, puja-li, va. Diu el Roberto Triana, gran grupo, junto con Manzanita, revolucionaron el pop andaluz.
1: Ahí está, molt bé, sí, Manzanita va revolucionar altres coses, però bé, també, escolta, anem al grup aquest, el grupo experto Sol y Nieve, que es deien Montero Castillo i Aguirre Suárez, que eren dos futbolistes, un uruguai,
0: uruguaià
1: i argentí, que al Granada, al 70, quan estaven a primera divisió, es deien així. Però el Jota després, i si tengo que decir Moreno Castillo, bla, bla, no se mantener, grupo de Experto Sol y Nieve, amb aquest fantàstic tema que es diu Claro y Meridiano.

0: Que són els planetes.
1: Això és la banda paral·lela de los planetas, que fan aquesta cosa que és una mica entre country rock i flamenquillo, que està molt bé. Això és un pal del flamenc directament. Però escolta,
0: grupo de expertos Sol y Nieve.
1: Sol y Nieve, Claro y Meridiano, un àlbum que es diu Alegato Meridional del 2016, que us ho recomano. I ara anem amb uns altres, que tu que estàs l'altre dia, que t'ho deia menys en conya, menys en serio, tu que estàs medio heavyatizado, anem ara amb aquesta banda de Córdoba que barrejava el heavy rock del principi de Deep Purple amb una miqueta de rock sinfònic i el flamenc andalús. Ojo que aquesta gent van vendre més de 3 milions de còpies, van girar per tota Sud-amèrica i fins i tot van tocar als Estats Units. Una banda molt representativa dels heavies grans, per exemple, quan Jordi Martí portava grenyes, bambes, Jota Hiver, Texans Lloyd molt, molt arrapats, bevien xiveques i fumaven mantolats a la plaça Letamendi de Barcelona quan encara no estava asfaltada. Amics, Medina Zahara amb aquest clàssic que es diu Necesito respirar.

0: record, Medina Zara.
1: Quin record,
0: perquè el meu pare em gravava cintes de caset, sí, amb grups de rock que li agradaven, sí, amb ell, algunes cançons, i en recordo una, El Pozo de Miset.
1: El Pozo de Medina Zara.
0: Medina Zara. Te fuiste de mi vida.
1: Ahí está.
0: Y yo sin comprender.
1: Amb el mitiquíssim cantant Manuel Martínez, que és aquella persona que és una mica, que és una mica raro, perquè amb un mateix cap te porta tres pentinats diferents. Arrissat, xolles per darrere i retallade pels d'allò. Va, anem amb... Mira, els pares precisament de la psicodèlia i de la fusió amb el flamenc, no? Bluseros, però també amb aquell punt de rock progressiu de l'època, de Sevilla també, i una de les joies de la música pop espanyola que malauradament no gaire gent la coneix. Escoltem els Smash amb aquest tema del 71 que canten en anglès i es diu Well You Know.

0: Escolta,
1: aquesta molt, eh?
0: És del 71, això, tio. És del 71, d'un àlbum que es deia We Come to Smash This Time. Hem vingut a rebentar aquest temps. Eren una passada, els Smash, aquest rock que fusionava psicodèlia amb flamenc. I aquests, ara venim ja...
1: Van arribar missatges, eh? Perdona,
0: a veure, què més? Què més?
1: Acosta JMD diu Montero Castillo, el padre de Paolo Montero, Aguirre Suárez, su partner en la zaga del Granada.
0: Ahí está.
1: Los dos carniceros más grandes de los 70.
0: Sí.
1: Vinnie Jones y Roy King, unos angelitos a su lado.
0: Sí, efectivament, eh? El Granada del 70 era gent que portava la Pallarès Solsona a la butxaca del pantaló.
1: La Pallarès Solsona.
0: La Pallarès Solsona a la butxaca del pantaló curt, eh? Amics, anem amb una gent de Sevilla, per cert, que sempre fem mal la conya aquesta. Recordeu que Betis... No hi ha una població que es diu Betis.
1: No. No,
0: ni tampoc hi ha un puesto que es diu Osasuna.
1: Ja,
0: el
1: ja,
0: Betis
1: ja.
0: És de Sevilla, ni Celta i aquestes coses. Però encara hi ha gent que sempre veiem a xarxes, aquelles menys brillants que hi ha sempre per Twitter. De Sevilla, psicodèlia, flamenc, stoner rock. Stoner rock és una mica allò de gent que me sabe a humo los cigarritos que yo me fumo, no? Aquest com és la crema andalusa pels amants del rock gourmet. Sí que anem amb els... Atenció,
1: sí que hi ha la calle Betis, per això.
0: La calle Betis...
1: Que està al barri de Triana.
0: Correcte, la calle Betis sí, però no... Tu no pots baixar-te a Santa Justa i dir-li lléveme a Betis, no, saps? Sí. O sigui, al taxista...
1: Ni lléveme a Osasuna,
0: no.
1: Ni lléveme a Celta.
0: Ni lléveme a Celta. Mira, el llegat del rock andalús del 70 que hem escoltat ara està a les mans d'aquesta gent que són de Sevilla. En directe són boníssims, però molt bons. Atenció amb el nom, que he de prendre aire per dir-lo, eh? Derbi, Motoretas, Burrito, Cachimba. Escoltem El Valle de 2021.

0: es diuen Derbi Motoretas Burrito Cachimba.
1: Burrito Cachimba és un nom d'aquells que
0: sembla
1: que l'hagi posat de Paz Padilla, perquè és un Lisergi. Sí. Que aquesta gent en concert hi ha dues coses. Són boníssims i barreu que barregen aquest folklore andalús amb sitars, aquest instrument que portaven els Beatles també, la Índia Psicodèlia. I atenció, perquè al concert d'aquesta gent hi ha molts amants de les plantes de cultiu interior i allà mateix comparteixen i degusten mostres de les seves collites. No us perdeu aquest àlbum que es diu Hilo Negro, de 2021, dels Derbi Motoretas Burrito Cochimba. I ara sí que ja per tancar avui, jo sempre tirem cap endarrere, no? Els 70, els discos dels pares, les cintes, el d'allò... Però de vegades hem de donar pas al jovent, no? Mira, de Granada, el Manuel Hidalgo Sierra...
2: Aquests són d'ara, eh?
1: Sí, aquests són d'ara. El Indio.
2: El Indio.
1: El Indio, casi nadie al aparato. I Luis Abril Martín, el Nitro... No preguntem per què li deuen el Nitro, perquè molt em temo que deu ser com Benzema, que sortia de la ciutat.

barregen pop, funk, flamenc i música electrònica de ball. Són únics a Espanya, amics. 3 anys després del seu llançament encara sona aquest tema a les emissores comercials i a les pistes de ball més quincorres, perquè aquests tios barregen una mica, allò una mica de los perros callejeros i els kinkis dels 70 amb l'electrònica de ball de contemporània. Amics, es diuen La Plazuela i atenció amb aquest tema ral que es diu Peíname Juana.

0: Juan, ¿eh?
1: Sí, Juan.
2: La plazuela. Sergi Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, bon dia.
2: Poc t'imaginaves tu, quan estudiaves la carrera a la universitat, que faries una crònica de l'Espanyol a la ràdio a ritme de rock andalús.
3: Totalment, totalment. No m'ho hagués pensat mai. Setmana intensa, de feina intensa aquí a la ciutat esportiva Dani Jarque, després del cop que va suposar deixar escapar la victòria al temps afegit davant del Màlaga aquest passat divendres. Ara toca rebre un dels grans de la Lliga, l'Atlètic de Madrid, que des del 9 de setembre ha disputat 5 partits i els ha superat tots amb victòria. Per tant, missió complicada. Tot i això, Lozano assegura que l'equip està preparat per reaccionar, que la confiança amb el míster és enorme. I això sí, el jugador ha explicat que els gols encaixats són fruit de jugades totalment evitables i de petits detalls que es poden corregir perfectament. Així ho ha explicat fa uns instants.
4: Són molts petits detalls que a vegades guanyes i no saps el per què, i a vegades perds o t'empaten a l'últim minut l'altre dia al Màlaga i analitzes com va ser la jugada, com, i és molt evitable. I són tres punts que igual els sumaves l'any passat a la primera volta fent una falta a camp contrari, per exemple. Bueno, són aquests petits detalls que és primera divisió i que si no ho fas no t'emportes els tres punts. I el que hem de fer és tornar a recuperar aquesta sensació de solidesa.
2: Has vist, Òscar Nin, amb quina solidesa, amb quina professionalitat el Sergi Hernández ha donat pas a Pol Lozano de l'Espanyol i quina categoria de crònica
0: és tot i a més
2: a ritme de rock andalús.
0: I m'agrada això, perquè les cròniques normalment de futbol és un senyor parlant, se sent darrere gent cridant i tal, amb música queda molt millor, tio.
2: Puja, puja, Willy. Estàs dient que sí amb el cap, eh?
0: No, és que fan ganes de fer la prèvia ara mateix, eh? Unos rebujitos, una mica de la plazuela, eh?
2: 9-3-3-4-4-14-11, 9-3-3-4-4-14-11, el primer que truqui s'emporta entrades per anar a PortAventura, a gaudir del Halloween. 9-3-3-4-4-14-11, que ràpid. Punxa'l, va. Mentrestant, un petit tastet de missatges d'oients que fan com l'Òscar Nin i embogeixen amb els gols del Barça i el regat de la Minya Mal.
5: Aviam, jo els disbarats que arribo a dir i els crits que faig, crido més per les falles, pels errors, que pels gols. El gol, mira, l'accepto, però quan fallen, els mataria. I he arribat a trencar seients de cadira. Se'ns en va l'olla.
6: Barça!
2: 6-6-32-72-11. Quines vos idees feu vosaltres als partits del Barça, eh? 6-6-32-72-11. Aquest oient diu que ha arribat a trencar cadires quan el Barça falla algun gol. L'Òscar Nin ens ha explicat que veient el regat de la Minya mal repetit es va despullar
0: directament
2: i va començar a saltar a casa fins que la seva dona li va dir que parés. 6-6-32-72-11. Hola, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia.
2: Com et dius?
7: David.
2: David, has estat el més ràpid en trucar. David, tens el telèfon guardat a l'agenda del mòbil o te'l saps de memòria?
7: Molt bé.
2: Dic que tens el telèfon guardat a l'agenda del mòbil o te'l saps de memòria?
7: No, me sé de memòria, porto des del fora de joc.
2: Ah, des del fora de joc, David.
7: Sí.
2: Que bo.
0: Joder, hòstia.
7: Molt bé.
2: Fa 15 anys, eh?
0: Sí, sí.
7: La primera època, sí.
2: Fa 15 anys. Doncs mira, em fa especial il·lusió que t'emportis les entrades per anar a PortAventura.
7: Vale, molt bé, molt bé.
2: Alguna bogeria que puguis explicar que hagis fet amb algun partit de futbol?
7: Uf, ara mateix no me'n recordo de cap, no? Però suposo que alguna haurà sortit algun dia.
2: Una abraçada, David.
7: Vinga, molt bé, gràcies.
2: Gràcies per trucar. Doncs ja ho tindríem.
0: Ja ho tindríem. Ara m'has fet recordar quan vivia a casa dels pares, un cop, ara no me'n recordo quin any va ser, que vam guanyar el Barça i mon pare va sortir al balcó a tirar uns coets que jo no sé d'on els va treure, però va vindre la policia a casa perquè eren més potents que els de la Festa Major de Sant Feliu.
2: Un dia t'he de presentar el meu.
0: Ahí està.
2: Un dia t'he de presentar el meu pare.
0: I que també s'ha afeccionat a la pirotècnia.
2: Sí. Mira, el vols veure?
0: A veure.

0: Home, home.
1: Aquest és el meu pare.
0: Home.
1: Ara.
0: Ara.
1: Ara.
0: Ara.
1: Sí, sí,
0: m'agrada.
1: Una cosa, el vaig ensenyar al live del...
0: Ensenya'l. Ensenya'l.
1: Aquest és el meu pare, ara. Ara, eh? El veieu, no?
0: Escolta, avui que hem parlat de rock andalús, si ens diuen que és el cantant de Medina Zara, jo m'ho crec, eh?
1: Podria ser-ho.
0: Podria ser-ho, eh?
1: Gràcies per escoltar el que t'hi jugues.

0: Què t'hi jugues?
1: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es lo último. El Supremo confirma la condena a 24 y 19 años de cárcel respectivamente para José Luis Ábalos y Koldo García y deja despejada ya la vía para la presentación de un recurso ante el Constitucional. Ampliamos. Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Sí, se desestiman todas y cada una de las alegaciones que habían presentado Ábalos y Koldo García, así que se confirman las penas de 24 años de cárcel para el exministro y 19 para su asesor, que ahora, agotada la vía judicial, podrán acudir al Tribunal Constitucional. La sala no aprecia ninguna de las vulneraciones de derechos que apuntaban, ni por ser juzgados en el Supremo, ni por haber estado en prisión provisional durante el juicio, o por la menor condena que recibió Aldama, que no entrará en prisión. El Supremo se ratifica en todos los extremos de su sentencia. Dice que la nulidad no es el cauce para reconsiderar decisiones con argumentos que ya se analizaron en el juicio y les impone además las costas del procedimiento.
2: Es la última hora en otro día marcado por la pre-campaña electoral y por las movilizaciones en la calle. De lo primero, barómetro de octubre del CIS, que otra vez, a contracorriente, asegura que el PSOE va a ganar las elecciones, aumentando incluso su ventaja frente al Partido Popular, que según Tezanos ya es de casi 12 puntos. Sube Vox, baja un poco el Partido Popular y Podemos cede terreno frente a Sumar en pleno debate sobre el futuro de este espacio a la izquierda del PSOE. Lo último, Ada Colau, última candidata designada por el llamado Frente Amplio, asegura ahora que está dispuesta a retirar su candidatura si esto supone la integración de Podemos, que recordemos, alcanzó hace unos días un acuerdo con Rufián por el que Podemos no se va a presentar en Cataluña y este Rufián se mantendrá en las filas de Esquerra.
4: Pero si más adelante se suman más formaciones al Frente Amplio y el consenso de todas esas formaciones es que hay otra persona que genera más consenso que mi candidatura, oiga, adelante, ¿entiende? Yo cedería absolutamente eso. Igual que incluso hasta el nombre de la formación. Si el problema fuera el nombre de la formación, pues se le cambia el nombre a la formación. Aquí lo importante es que vayamos todas juntas, que haya una candidatura única.
2: El problema parece que es algo más que un nombre. Colau en Televisión Española esta mañana. Quedan 2 días para alcanzar un acuerdo porque, recordemos, el viernes finaliza el plazo para presentar coaliciones. Todo abierto en un futuro electoral que no les pinta bien en las encuestas. Lo vamos a analizar todo a partir de 12:30 con Josué Coello en este informativo que está también muy pendientes de la calle. Con las protestas en Barcelona, protestas de los agricultores que se quejan por el precio del carburante que hace inviable sus negocios. De hecho, han dejado hoy los tractores aparcados y se han ido a Barcelona en autobús. Y con la movilización también educativa en Madrid, huelga indefinida de los docentes hartos de los recortes de Isabel Díaz Ayuso. En una de las concentraciones en la Complutense, la policía ha cargado contra un grupo de universitarios que también han parado hoy contra las políticas educativas de la Comunidad de Madrid. Los agentes han cargado con muchísima dureza y Delegación de Gobierno va a abrir una investigación para aclarar el porqué de esta respuesta bastante desmedida. Radio Madrid, Alfonso Gea.
5: Se han desarrollado 2 cargas policiales frente a la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense, en la que se han realizado 5 detenciones, hay media docena de estudiantes heridos y también 2 agentes de la Unidad de Intervención Policial han resultado lesionados. La contundencia de esta actuación policial está bajo investigación interna tras la orden que ha dado el delegado del Gobierno en Madrid al jefe superior de policía. Hay numerosas grabaciones circulando en redes sociales que reflejan la violencia empleada.
2: Ahora ampliamos para los oyentes de la Comunidad de Madrid. Mientras tanto, en Melilla, cientos de personas han recibido así a los Reyes. Segunda jornada de la visita a Ceuta y Melilla con Marruecos callado y con Feijóo intentando girar el foco del lío de las pensiones en el que ha metido a su partido su portavoz parlamentaria Esther Muñoz a la entrada masiva de migrantes del pasado verano. Feijóo quiere hablar de Ceuta, quiere que Sánchez aclare en el Congreso qué pasó con las patrulleras de Marruecos y sus incursiones en aguas españolas.
6: Insisto en que Sánchez comparezca en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para dar explicaciones. Porque lo sucedido no es un escándalo más, es el abandono negligente e imperdonable de 80.000 españoles por parte de quien tenía la obligación de protegerlos.
2: Sánchez confirmó esta incursión de Marruecos esta semana, el lunes, para ser exactos, 2 meses y medio después de que ocurriera y lo omitió durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
1: Hora 14, con Javier Casal.
2: Cosas. Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas. 24 horas después de que el presidente Zelensky denunciara que los aliados ya no le advierten de los ataques rusos, el ejército de Ucrania ha confirmado problemas en el uso de las redes satélites propiedad de Elon Musk. Los drones no funcionan ya como antes, Casal, y se han convertido en un blanco fácil para los rusos. Y las compañías Irio y Ouigo se han visto obligadas a reducir algunas frecuencias y trenes de la línea Madrid-Barcelona tras el incendio de una máquina de Renfe que tardará todavía algunos días en ser retirada.
2: Vamos con el tiempo, ojo a los cambios que vienen de cara al fin de semana. AEMET avisa, se acaba el calor y cuidado con lo que viene, ¿no? Marina Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes. La AEMET pide especial atención a los pronósticos de aquí al fin de semana porque todavía no se pueden concretar al milímetro las áreas más afectadas, pero viene mucha lluvia. Lo más probable hasta ahora es que el episodio de precipitaciones intensas empiece el sábado en el Cantábrico, con tormentas y chubascos también en el interior y ya por la tarde en Baleares y la fachada mediterránea. El domingo serían esas zonas mediterráneas las más afectadas por precipitaciones intensas que podrían ser persistentes y con acumulados que pueden ser relevantes, apunta AEMET. Seguiría lloviendo también en puntos del interior. Y lo que parece claro ya es que toca sacar el abrigo. La agencia apunta a un desplome notable de las temperaturas.
2: Ahora sí llega el otoño, con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. 2:06 PM.
1: Hora 14, Catalunya. Joan Bofill.
8: Centenars de tractors són ara mateix al centre de Barcelona, direcció al Palau de la Generalitat.
9: S'ha de sortir sí o sí. Creiem que està la cosa molt malament.
10: No n'hi ha prou amb dir que necessitem pagesos quan tot creme, quan hi ha foc i que ens aplaudeixin quan llaurem. Focs s'apaguen a l'hivern.
8: Dos anys després de l'esclat de la revolta pagesa, continuen reclamant menys burocràcia, menys impostos i tenir les mateixes normatives que els pagesos de fora de la Unió Europea. Avui no es podran reunir ni amb Salvador Illa ni amb el conseller d'Agricultura perquè tots dos són fora de Catalunya. El Tribunal de Comptes s'avança al Tribunal Suprem i amnistia els líders del procés de la causa pels diners que va costar l'1 d'octubre. Després que la justícia europea aclarís que no es va pagar amb fons europeus, el Tribunal deixa de reclamar més de 5 milions d'euros a Puigdemont, Mas o Junqueras. Ada Colau ofereix a Rufián renunciar a ser la candidata de Frente Amplio si això significa que Esquerra i els comuns tenen una sola papereta a Catalunya a les pròximes generals.
11: Jo no tinc cap problema amb fer un pas al costat i recolzar la candidatura que reuneixi més consens. Per tant, li dic clarament, el problema no serà el meu nom.
8: Una enquesta del CEO pronostica que Esquerra arribaria als 11 diputats al Congrés, que són els que perdrien els comuns. Junts també perdria 2 o 3 escons que guanyaria Vox. Tot això avui que continuen els retards a l'alta velocitat. El tren incendiat dilluns a la tarda continua la via a l'altura de Ricla, Saragossa. Encara en aquest tram es circula per via única i avui han parlat els responsables d'ADIF, en concret Antonio Carmona, que assegura que les feines per retirar aquest tren i reparar la via s'hauran de fer de nit, així que la normalitat a la alta velocitat Madrid-Barcelona no es recuperarà com a mínim fins la setmana que ve.
12: Són treballs molt complexes, només es poden fer en un horari nocturn. Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
8: Tot el dia després d'una nova golejada del Barça ara a la Champions, el millor jugador d'ahir, Lamine Yamal.
13: It's amazing to have a player like him on this level.
8: Hansi Flick deia que és impressionant tenir un jugador d'aquest nivell com ell. De seguida l'anàlisi amb en Nil Solà. Abans, però, previsió del temps, Jordi Carbó.
14: Es va perfilant ja de manera més clara el canvi de temps que, a partir del cap de setmana, podria tornar a portar molta aigua a Catalunya. De moment, però, tenim 3 dies encara, comptant avui, amb temps més propi de l'estiu que no pas de la tardor. Les mínimes aquesta passada nit han estat una mica més baixes que l'anterior, però igualment molt per sobre del que seria habitual, màximes al voltant dels 25 graus a la major part de Catalunya, a prop dels 30 a l'interior de Girona, a la Conca de Tremp, al Pla de Lleida i a l'interior de la Vall de l'Ebre. Demà i divendres es repetirà una situació molt semblant a l'espera dels possibles canvis del cap de setmana.
8: Tècnica Guillem Arnal, producció Soledad Domínguez. Des d'ara i fins als quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
8: Què tal? Bona tarda. Els tractors han tornat al centre de Barcelona. Dos anys i mig després de l'esclat de la revolta pagesa, diferents associacions agràries denuncien que no s'està complint el que els van prometre i per això, arribats des de diferents punts de Catalunya, ara mateix ja són al centre de la ciutat i van cap a la Conselleria d'Agricultura i també al Palau de la Generalitat. Aquest so de fons és el so en directe d'aquesta protesta on hi ha el nostre company, l'Oriol Soler. Uri, bona tarda.
15: Què tal, Joan? Bona tarda.
8: Avui s'hi han vist menys tractors que en aquells dies de la revolta pagesa, sobretot perquè molts dels agricultors diuen que han decidit venir a autocar en comptes d'haver-se de pagar tot el que costa a omplir el dipòsit, uns 300 euros si haguessin hagut de venir aquí a Barcelona amb el tractor. No sé en quin punt està la protesta ara, Uri.
15: Doncs mira, ara mateix la protesta s'ha aturat davant de la Conselleria d'Agricultura, la Gran Via de Barcelona, just davant del Teatre Coliseum, i una representant d'Unió de Pagesos està llegint un manifest, i suposo que sentiu també els aplaudiments de fons. La veritat és que la manifestació ara ha agafat molta entitat. Fa una estona només hi havia una desena de tractors, els que venien de Girona, i quan s'hi han sumat els de Lleida, Tarragona i Terres de l'Ebre, fa prop de mitja hora, ja són 87 tractors, segons la Guàrdia Urbana, més la gent que ve caminant. El que veiem aquí, sobretot, parlant amb els pagesos, és una acumulació de malestars. No només l'acord entre Europa i Mercosur, és també el preu dels carburants, la quantitat que els paguen els proveïdors, la burocràcia i també les plagues de conills o la incertesa per la pesta porcina. Totes les pancartes que hem vist anaven en aquest sentit. Els pagesos diuen que estan esgotats i avisen, ja sentiu que també estan tirant petards, avisen que les protestes van per llarg, perquè en un cas similar al que ens diuen els mestres, no parlem de mesures concretes que el govern pugui aplicar d'un dia per l'altre, sinó de problemes estructurals que diuen que s'han de solventar amb mirada llarga.
8: Ara hi posem context, Uri, perquè avui hem conegut les dades de l'inflació. L'IPC ha pujat 5 dècimes, està al 4,5% respecte a l'any passat. És la pujada més forta des del febrer del 2023 i el que més ha fet pujar els preus és el transport. Aquesta inflació fa que el govern espanyol, de fet, avui hagi confirmat que el mes que ve es mantindran aquests descomptes del 20 cèntims per litre aplicats fins ara al gasoil i la gasolina. Però aquest encariment dels combustibles és només un dels motius pels quals els pagesos avui han decidit protestar. Perquè han augmentat els costos de l'energia, dels pinsos, dels fertilitzants, es calcula un 60% segons les associacions agràries, i també els pagesos es queixen de la competència exterior. Ara ho deia l'Uri, aquests pagesos de fora de la Unió Europea que no estan sotmesos a les mateixes normes que els d'aquí. A més, també consideren que s'està fent una mala gestió de les malalties que afecten el bestiar. Tots aquests motius ens els explica qui ho coneix millor, que és la directora de Ràdio Lleida, la Mercè Marc.
16: Crisis encadenades que suposen costos inassumibles per la pagesia, diu la coordinadora d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat.
17: És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país.
16: Ho exemplifica Pere Roquer en el sector cerealístic.
18: La barra de pa costarà 3 euros per cada persona, perquè amb l'increment de costos de més del 30% d'hidrocarburs energètics i fertilitzants, la barra de pa s'apujarà a 3 euros per unitat.
16: Carol Aixut es dedica a la fruita.
19: Tinc peres i tinc pomes, i aquest any la pera potser me la paguen a 40 cèntims, quan el preu de cost de produir aquesta pera me'n costa 48.
16: I Toni Martínez és un jove agricultor.
20: I estem en un moment molt difícil, a nostres explotacions, els costos són molt elevats, els hidrocarburs ens està costant 1,60 euro per litro i és inviable.
16: I què volen tots ells? Que es consideri a la pagesia com un sector essencial de l'economia, que davant d'aquesta situació es tiri dels fons de contingència i, per tant, ajudes.
17: Per tota la pagesia professional del país, que anirien de 17.000 euros fins a 8.000 euros.
16: Un gasol professional agrari amb la mínima tributació permesa, un IVA reduït per a tarifes de regadiu, acabar amb els abusos de la cadena alimentària, és a dir, amb la diferència entre el que rep el pagès i el que paga el consumidor, o amb les importacions forànies sense complir amb les mateixes exigències que la Unió Europea imposa als productors d'aquí. Volen solucions, perquè les reunions diuen només hi ha bones paraules, però no fets contundents cap al sector primari.
8: I de les demandes més escoltades entre els pagesos també és un preu just, que les grans superfícies, els supermercats, no els apretin tant pagant pel producte, tampoc que no els dona marge per tenir beneficis. A les comarques de Girona, petits productors han trobat una solució. Un grup de pagesos s'han unit per crear la primera xarxa pagesa de Catalunya, una alternativa perquè el producte arribi al consumidor sense passar per tantes mans. Ens ho explica la Marta Altimir.
21: La formen pagesos de l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Gironès, Pla de l'Estany i la Selva, que només venen producte de temporada. El funcionament l'abastiment és molt senzill i sense intermediaris. Les botigues demanen la fruita i la verdura que necessitin i ells els hi porten directament. Això sí, els mateixos pagesos proposen el preu de venda que consideren just a les botigues. Eduard Martí és un pagès de la xarxa.
3: Sempre veiem que si uníem esforços i treballàvem junts, els avantatges eren molt més que els inconvenients. És a dir, no ens veiem com a competència uns als altres, sinó que ens veiem com a companys.
21: A canvi, els venedors posen aquest producte en una lleixa a part perquè el comprador sàpiga que les verdures són d'aquí. Tot el que la botiga no acabi venent, s'ho emportaran els pagesos un altre cop per fer compost. Així no hi ha pèrdues.
3: Tot i els problemes que hi ha, continuo pensant que és la feina més maca del món. El problema és que costi tant que els projectes siguin viables econòmicament. I llavors, clar, si no és viable econòmicament, perd tot el sentit.
21: I si algun particular els vol comprar directament, també ofereixen cistelles a domicili amb tota mena de verdures, frites, ous, carn o pa. I tot de proximitat.
8: I està bé recordar que, malauradament, els petits productors, com aquest exemple, cada vegada són més l'excepció. Tornem amb tu, Oriol Soler, perquè l'Uri ha mirat una mica les dades i avui podem explicar com està canviant el camp. Atenció, perquè en els darrers 40 anys a Catalunya s'han multiplicat per 4 les finques agràries de gran extensió, és a dir, que cada vegada es concentra en menys mans. Això afecta el que els propis pagesos reclamen, que és la sobirania alimentària, perquè, a més, aquests productes que es fan aquí cada vegada s'exporten més, no, Uri?
15: Sí, de fet, si els catalans ens haguéssim d'alimentar amb el que produeixen els pagesos aquí, la meitat moriríem de gana, perquè només hi hauria menjar per un 50% de la població i, a més, la dieta no seria molt variada. Porc, arròs, vi i fruita és sobretot el que podríem ingerir. Com deies, cada cop el camp català està a menys mans i, mentrestant, Brussel·les, la Comissió Europea, dona per fet que només podran sobreviure les grans extensions. I el que ens diuen les dades és, com deies, que Catalunya s'ha multiplicat per 4 les grans finques agràries en els últims 40 anys. Així doncs, el debat de la sobirania alimentària ara mateix no té molt recorregut, més enllà de que és impossible. Catalunya no és sobirana alimentàriament, igual que tampoc ho és a nivell de l'energia, i a més, gran part del conreu de secà es dedica a fer pinso per engreix de ramaderia, on s'acaba produint una carn que alhora acaba majoritàriament exportada a altres països. Ara, Joan, a la protesta aquesta on som dels pagesos, han encès una petita foguera davant de la Conselleria d'Agricultura, davant l'atenta mirada del cordó policial dels Mossos d'Esquadra.
8: Doncs això és a la Gran Via, amb el carrer Balmes al centre de Barcelona. Gràcies, Uri. Qualsevol novetat ens avises. Fins ara.
15: Fins ara.
8: Per cert, encara sobre protestes, avisar-vos que la vaga d'autobusos de transports metropolitans a Barcelona ha quedat desconvocada. Hi ha hagut acord entre la direcció i el comitè de vaga, un preacord, segons ha informat Transports Metropolitans. Per tant, les jornades de vaga convocades als busos de Barcelona de moment queden desconvocades. Ara passa un minut d'un quart de tres.
1: Hora 14. Amb Joan Bofill.
8: La notícia judicial del dia és que el Tribunal de Comptes ha amnistiat els líders del procés, a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i la trentena de càrrecs que estaven encausats per les despeses del referèndum. Ja no hauran de pagar els més de 5,3 milions que els reclamava aquest tribunal, Martí Oliver.
4: El Tribunal de Comptes és qui havia demanat a Europa si s'havia pogut afectar els interessos de la Unió i després que el TJUE constatés que no, ara arriba la conclusió que se'ls ha d'amnistiar. L'òrgan reclamava més de 5 milions d'euros a la plana major del procés per les despeses per organitzar l'1 d'octubre i també per la promoció exterior durant els anys del procés, uns diners que els encausats primer van avançar en patrimoni i que posteriorment es va permetre que l'Institut Català de Finances avalés. Ara tot això s'haurà de retornar als afectats, una resolució que encara no és ferma perquè es pot recórrer en apel·lació.
8: El president Salvador Illa acaba de celebrar aquesta decisió judicial des de Brussel·les.
22: Malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen, no?
8: I a dos dies perquè acabi el límit i, per tant, el temps perquè hi hagi acord entre les esquerres més enllà del PSOE per decidir com es presenten a les pròximes eleccions generals, avui Ada Colau ha mogut fitxa. Ofereix renunciar a ser la candidata a presidenta d'aquest espai i, per tant, que a Catalunya hi hagi una papereta entre Comuns i Esquerra. Aquesta és la proposta de Colau, és a dir, renunciar a canvi de que Comuns i també Podem, en canvi de que Junts... Diem-ho bé, Laura, ara sí. Ofereix Ada Colau renunciar a ser candidata a canvi de que Podem i Rufián també s'assumin en aquesta unió, no, Laura?
23: Sí, a veure, posem ordre. A Catalunya, Joan, tot apunta que hi haurà doble papereta. Una d'Esquerra Republicana que encapçali Gabriel Rufián i una altra del Front Ampli que lideraria Ada Colau. I ho dic en condicional, lideraria, perquè l'exalcaldessa assegura que està disposada a cedir el lideratge.
24: Jo no tinc cap problema en fer un pas al costat i recolzar la candidatura que reuneixi més consens. Per tant, li dic clarament, el problema no serà el meu nom.
23: Declaracions a RAC1, on Colau també ha demanat als republicans que cedeixin.
0: Cuando Esquerra Republicana ayer vi que respondían, ¿no?, que no querían diluirse, que no querían perder las siglas, yo creo que eso no tiene por qué ser un problema. Es decir, se han hecho muchas coaliciones donde nadie pierde las siglas, ¿no? El mismo Frente Amplio, las organizaciones que lo impulsan, no pierden las siglas. Por lo tanto, el tema de perder las siglas en absoluto tiene que ser un problema y, por lo tanto, seguro que imagen para seguir hablando.
23: Aquestes eren declaracions a Televisió Espanyola. Els republicans, però, de cap manera estan disposats a anar sota aquest mateix paraigües que demana de Colau, que demana l'exalcaldessa Fonts Properes a Junqueras. Mantenen que ells, que Esquerra Republicana, ja tenen un acord amb Podem, que és l'únic pacte que faran a Catalunya, i es neguen a no presentar-se amb les seves sigles.
8: Gràcies, Laura, per aclarir l'embolic que m'he fet jo. Gràcies. Justament avui tenim el Centre d'Estudis d'Opinió per saber quins resultats hi hauria a Catalunya si les eleccions es fessin avui. Esquerra guanyaria gran part dels vots que perdrien els comuns, els republicans passarien de 7 fins a 11 diputats al Congrés i Junts perdria 2 o 3 escons en favor de Vox. Xavier Balló.
2: El PSC seria la primera força a Catalunya en les generals del 29 de novembre i Esquerra guanyaria entre 3 o 4 diputats, mentre els comuns caurien en picat fins l'última posició, quedant-se amb només 2 escons al Congrés. És la projecció d'un baròmetre que es va realitzar entre el mes de setembre i fins al dia en què Pedro Sánchez va anunciar la convocatòria electoral, en plena negociació sobre com han de concórrer les esquerres a aquesta cita electoral. L'enquesta reflecteix que Gabriel Rufián és el líder polític amb major aprovació de Catalunya. Segons aquest sondeig, les esquerres serien majoritàries, però el PP i sobretot Vox també podrien pujar. L'extrema dreta triplicaria resultats i passaria de 2 a 5 o 6 diputats. Junts, en canvi, cauria i quedaria per sota d'aquestes dues formacions. Aquesta enquesta contemplava que la CUP es presentés a les eleccions i pogués arribar a obtenir un diputat, però finalment els anticapitalistes han desestimat aquesta opció.
8: I sobre què passaria si ara hi haguessin eleccions al Parlament, el PSC tornaria a guanyar, però per bastant menys, 8 diputats menys. Aliança queda tercer, pràcticament empatat amb Esquerra.
2: El PSC continua notant el desgast del govern i baixa una mica més respecte a anteriors sondejos i passaria de 42 a 33 o 35 diputats. Després vindrien Esquerra en segona posició i Aliança Catalana en tercera, pràcticament empatats, amb una forquilla d'escons que anirien entre els 23 i els 26 diputats. Es consolida, per tant, la tendència en què l'extrema dreta independentista fa el sorpasso a Junts i frega la segona posició, però per contra aquest sondeig indica que Junts començaria a tapar la fuga de vot cap a Aliança. Tot i així, els resultats pel partit de Puigdemont continuen suposant una caiguda molt important respecte al 2024, passant de 35 a una forquilla d'entre 18 i 20 diputats. El PP i Vox empatarien a 12 a 13 i els comuns i la CUP es quedarien amb un resultat molt similar a l'actual.
8: Dos minuts i repassem més notícies.
5: Clínica Dental Blancadent, la clínica familiar de Reus. No som una franquícia. T'atendrà sempre el mateix equip. Amb 20 anys d'experiència som especialistes en implants. Disposem de laboratori de pròtesis exclusiu. La última tecnologia en odontologia i amb finançament a mida si et cal. Clínica Dental Blancadent, plaça de la Llibertat 4 de Reus. Blancadent.com. Un somriure, mil somriures.
6: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Tarragona, Centro Comercial Parc Central y La Fira de Reus. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
7: Pis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
25: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
26: 932 40 38. Et saps de memòria el fix on truques un cop cada 5 anys. Però saps també que en determinades situacions econòmiques o familiars pots beneficiar-te del bo social que ofereix un descompte en la factura de la llum? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el primer telèfon que et vas aprendre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
27: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
28: Hora 14, amb Joan Bofill.
8: Les 2:24. A l'Audiència de Barcelona està en marxa el judici contra un exalcàrrec de la Generalitat acusat d'haver avalat de manera irregular una llicència ambiental de la cimentera que hi ha a Montcada i Reixac, una de les més importants de Catalunya. La Fiscalia li demana 2 anys de presó per un delicte contra els recursos naturals, Martí Oliver.
4: Els tribunals van anul·lar una llicència ambiental que havia donat la Generalitat per un defecte de forma, però quan el cas va arribar a la taula de l'acusat, responsable de la tramitació dels impactes ambientals, diu al Ministeri Fiscal que en comptes de demanar que refés, va donar-hi llum verd d'aquesta decisió per d'incorrecte, de retruc va permetre esquivar lleis ambientals més dures que s'havien aprovat posteriorment, diu Fiscalia. La cimentera, fundada per la família Güell fa més d'un segle, dona feina a 300 persones i des de fa anys els veïns de Montcada lluiten per forçar-ne el tancament.
8: A Santa Coloma de Gramenet aquest matí s'ha ajornat a 2 mesos un desnonament que el BBVA, que era el propietari del pis, ha decidit fer marxa enrere. És un cas que, per com s'ha produït, recorda el de la Mari Carmen a Madrid, Joan Tejedor.
9: Laia viu des de fa 12 anys en un pis que el 2021 va canviar de mans. Com que el propietari no pagava la hipoteca, va passar a ser del banc del BBVA, que va demanar a Laia un lloguer tan alt que no podia assumir. La dona, que sempre ha estat al corrent de pagament de les quotes de lloguer i té la voluntat de seguir pagant, assegura que, malgrat que ho ha intentat, no ha trobat cap alternativa al mercat.
10: No se puede vivir así. Prácticamente los quieren tirar a la calle. Yo soy madre soltera, con menor. No tengo para dónde irme. Los alquileres, las habitaciones están muy caras. No hay. Voy a luchar hasta el final por mi vivienda.
9: A les 8 d'aquest matí havia programat el desnonament, que finalment s'ha ajornat encara sense data, però es calcula que per d'aquí uns 2 mesos la plataforma d'afectats per la hipoteca i l'habitatge, que li ha donat suport, ha encaixat la notícia amb un gust agradós.
11: Si s'ha parat, ha sido por la presión mediática que hay. Y si se han parado ha sido porque la propiedad se ha tirado atrás. Y esto nos da un margen, al menos hasta las elecciones, donde tenemos como esta tregua, donde se pueden parar desahucios.
9: Són declaracions a l'Equip Barcelona de SER Catalunya.
8: Aquest matí en entrevista a la SER, la consellera d'Interior Núria Parlon ha obert la porta a desallotjar l'acampada de Plaça Catalunya, tot i que no de manera immediata.
12: Caldrà veure quina és l'evolució d'aquell espai, i també és una qüestió que hem de valorar amb l'Ajuntament de Barcelona i veure el què. Que no tinguem allà incidències o algunes problemàtiques sobre i, per tant, nosaltres ara mateix no ho tenim sobre la taula a aixecar aquesta concentració, però tampoc es pot quedar tota la vida allà.
8: Això deia l'Aquí Catalunya. I sobre un dels temes que més preocupa la policia i a Interior, que és la tinença d'armes, la consellera ha confirmat que mantenen els plans per impulsar un canvi en el Codi Penal perquè qui tingui una pistola o una arma blanca acabi a la presó. És el que volia aprovar el Parlament, però que amb la convocatòria electoral a Madrid pot quedar en paper mullat, Andrea.
23: Exacte, el govern proposava endurir la pena per tinença d'armes fins als 4 anys de presó, sigui un punyal o una arma de foc. El pla era que el Parlament ho aprovés i s'enviés la proposta al Congrés. Diu la consellera que ho faran igualment, fins i tot si acaba governant el PP.
12: Home, jo crec que la proposta d'enduriment d'armes té un consens molt ampli. Jo espero que nosaltres governem per poder-ho dur a terme, faltaria més. Però si no fos així, o en el cas que així no sigui, aquesta és una proposta que ha de reeixir.
23: Declaracions en una entrevista a SER Catalunya, on Parlon ha insistit a criticar la instrumentalització per part de l'extrema dreta de la percepció d'inseguretat, i ha remarcat que
12: Catalunya ara mateix és la comunitat autònoma que més ha baixat en el conjunt de delictes d'Espanya.
23: Tot i que a casa nostra es denuncien 1 de cada 5 delictes de tot l'Estat.
8: Justament avui hem sabut que els Mossos busquen els 2 atracadors que van deixar literalment en calçotets a un grup de 5 adolescents al barri de Sarrià durant les festes majors d'aquest barri el cap de setmana. Ho ha explicat La Vanguardia. Els lladres van assaltar-los en una moto robada en passamuntanyes i amenaçant-los amb una pistola. I la congregació del Pare Manyanet ha demandat als pares de 2 alumnes que es van suïcidar, la Kira i l'Òscar, i que van carregar contra l'escola per no haver-lo evitat, en un cas per suposat bullying i en l'altre per abusos sexuals. El Pare Manyanet els acusa de vulnerar el seu honor.
23: Sí, la congregació demana 70.000 euros d'indemnització als pares d'aquests 2 exalumnes que es van suïcidar, segons ha avançat Catalunya Ràdio i confirmat la cadena SER. El pare de la Kira, el José Manuel, assegura a SER Catalunya que tot plegat és una estratègia per acallar-los.
13: No podem fer ús de la llibertat d'expressió perquè l'escola et posa una demanda i has de callar. Jo no callaré mai, perquè jo l'ho pregunto tot i no tinc filla, no tinc res.
23: I és que fa 2 anys l'escola ja va denunciar-lo per injúries i calúmnies. Li demanava aleshores presó i gairebé 300.000 euros de multa en una causa que es va acabar arxivant.
8: I en les darreres hores hem conegut la mort d'una noia de 19 anys en un accident de moto a Barcelona, a la confluència entre la travessera de les Corts i la Gran Via de Carles III. Un altre jove que anava de paquet en aquesta moto està a l'Hospital Greu, van xocar amb un camió i ja són 15 les víctimes mortals en accidents de trànsit a Barcelona aquesta any. Ens queda 1 minut pels esports.
14: Golàs! Gol! Mare de Déu, l'associació de Vim Fermín!
8: Desè partit de la temporada i desena victòria a Can Barça i golejada de la Champions a Turquia. Nil Solà, bona tarda.
3: Què tal, Joan? Molt bona tarda. Imparable el Barça de Hansi Flick. Aquest matí s'ha exercitat encara a Turquia. Istanbul ho ha fet amb una sessió de recuperació al gimnàs i que està volant ja a direcció a Barcelona, on arribarà aquesta tarda. L'equip demà començarà a preparar el partit del dissabte a la Cartuja davant del Betis. Ahir, contra el Galatasaray en Champions, nova victòria, 1-4, exhibició de Lamine Yamal, que ja suma 8 gols i 9 assistències aquesta temporada, i aquí li van donar el premi al millor futbolista del partit. Gran reacció de l'equip després de veure's per sota el marcador, i 7 gols en 2 partits sense Rafinha, que és la gran incògnita de cares al proper partit de dissabte contra el Betis. Centra en una setmana clau pel futur del Barça, dissabte a la Cartuja contra el Betis, dimarts al Parc dels Prínceps contra el Paris Saint-Germain i diumenge a les 9 de la nit al Clàssic davant el Real Madrid.
8: Ho teniu tot a sercatalunya.cat i a l'app de la cadena SER seleccionant SER Catalunya com a emissora favorita. Ara continua l'hora 14 i recordeu, a les 3, Llapis de memòria avui amb el director del Museu del Disseny, amb Lluís Nacenta.

0: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Tarragona, Centro Comercial Parque Central y La Fira de Reus. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
1: Moraima Fusió. Prova el nostre menú diari de migdia per només 19 euros amb 90. Dissabtes, diumenges i festius, 26 euros amb 50. Tot inclòs. O el menú Moraima, de 32 euros amb 50, i el menú Chuletón, de 42 euros amb 50. Moraima Fusió, a l'Avinguda Països Catalans 1 de Cambrils. Un restaurant únic, amb un servei i qualitat excel·lents.
2: Quina sort, quina sort, quina sort. Quina sort tenir-te a prop.
3: Cadena SER i SER Catalunya.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
1: ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
2: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
1: ¡Qué buen servicio!
2: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Cariño, ¿5x5?
4: 25.
3: ¿Y por 3?
4: 75.
3: Ahora eres de números.
4: No, no, de mi BP.
5: Con la app Mi BP las mates molan. Durante este mes acumula 75 litros y te llevas hasta 14 euros de ahorro Mi BP. Y además participaciones de Navidad en tu lotero. Consulta condiciones en mibp.es promo ahorro extra.
6: En este oficio llevo 30-32 años trabajando ya, ¿eh?
7: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
6: Empecé a comprar en Ograma por la comodidad y rapidez.
7: Valoro tanto el stock como el precio.
8: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
9: 20 años creciendo con quienes hacen crecer este oficio. Gracias, profesionales. 20 años construyendo juntos. Obramat.
10: ¡Ay, qué rápido pasa lo bueno!
11: Ya ves, las vacaciones, los fines de semana.
10: O los 10 días Nissan.
11: ¿Cómo?
12: Del 9 al 19 de octubre descubre las ofertas exclusivas en toda la gama Nissan híbrida y eléctrica. Porque lo bueno siempre pasa rápido. Aprovecha ya los 10 días Nissan en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
13: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo... Se para.
14: Descubre Egipto, China, Japón, Vietnam con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva ahora y consigue hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
15: Una maravilla es poder viajar.
0: Cadena Ser y Ser Cataluña. El so de la vida.
16: On t'has ficat aquesta nit?
17: Bona tarda, Lluís.
18: Molt bona tarda.
17: Escolta, per qui no ho conegui o no estigui gaire familiaritzat, com li expliquem què és el Museu del Disseny?
18: El Museu del Disseny seria el gran centre de cultura material de la nostra ciutat, no? Hi ha una col·lecció molt important de disseny, però també d'arts decoratives, de ceràmica, és una col·lecció molt rica. I és un lloc al que fem tota mena d'exposicions i d'activitats per explicar això, és a dir, quina relació tenim amb els objectes que en el dia a dia ens envolten.
17: I quina relació tenim amb els objectes que en el dia a dia ens envolten?
18: Doncs una relació molt complexa, perquè, clar, la lectura més senzilla és els objectes estan per facilitar-nos la vida, no? O sigui, es van inventar per això. Però, bueno, basta en pensar, per exemple, en les tecnologies digitals per veure que moltes vegades aquests objectes, suposadament útils, ens dificulten. Moltes vegades la vida ens condicionen, ens dominen...
17: Però tu, per exemple, pots veure un objecte i dir, vale, aquest objecte és d'aquesta època, per com és l'objecte, perquè entenc que a través dels objectes pots llegir com era el dia a dia dels humans o de les persones d'aquella societat.
18: Jo no, perquè jo no sóc prou expert, perquè la col·lecció és immensa, però en el museu tenim un equip de col·leccions amb gent tremendament experta que efectivament són capaços de gairebé amb un cop de vista situar en el temps un objecte. I això que dius és molt interessant, les coses no són només coses, són coses en context. No? Aleshores, aquí a mi m'agrada molt pensar... manllevar el títol de Foucault de les paraules i les coses, no? Dir, som un museu de coses, però som un museu d'històries sobre les coses, no? I aquest procés que dius tu, de quina història m'explica aquest objecte, és una mica el procés que nosaltres fem servir per articular les exposicions, no? És a dir, què podem dir, què ens explica aquest objecte del seu temps.
17: O sigui que amb una visita al Museu del Disseny també fas una visita en el temps, una visita que et fa pensar, una visita a una societat...
18: 100%, aquesta és la nostra intenció.
17: Carai, sí. I tu com a director del Museu del Disseny, de què t'encarregues? Com és el teu dia a dia?
18: El meu dia a dia és molt treballar amb la gent, treballar amb l'equip. És a dir, en un equipament tan gran, jo crec que has de sobretot facilitar el treball dels experts. Tenim experts en molts camps diferents. Els has d'acompanyar, els has d'escoltar. I has de... això. És com una mica com el director d'orquestra, no? És a dir, podries dir, el director d'orquestra no fa res, perquè tothom sap tocar el seu instrument i tothom
17: bueno,
18: sap
17: batuta,
18: llegir.
17: No?
18: Però és una mica donar directrius, ajudar, a vegades mirar-t'ho des de fora, i a vegades també ficar-te a tope i dir, ei, hem de fer això, venga endavant, no?
17: Que suposo que... Allà al Museu del Disseny teniu... No diré magatzem, perquè abans de començar ja m'has dit... No li diguis magatzem, digue-li reserva.
18: Correcte, molt
17: increïble,
18: bé.
17: Increïble deu ser aquella reserva.
18: És un lloc realment increïble. Sí, perquè és a dir, te'l pots imaginar com un arxiu enorme, no? És un lloc que hi ha 83.000 objectes. Però clar, no és un arxiu de paper, que també tenim un arxiu enorme, eh? Però en el cas de la reserva, en el cas de la col·lecció, doncs és un espai immens on hi ha des de carruatges, vestits, peces de ceràmica, hi ha peces de disseny industrial, és a dir, un molinet de cafè, l'antorxa olímpica...
17: Tens una exposició allà,
18: sí, sí.
17: Bueno, ensenyant clar, la reserva.
18: Sí, sí. De fet, clar, obrir la reserva és complex perquè la reserva és un espai que necessita unes condicions climàtiques i d'humitat i ja, és a dir, no és un espai, diríem, d'accés al públic, però quan ensenyes el museu a la gent, un dels moments més frapants i més bonics és com, vinga, va, anem a veure la reserva, no? Anem a obrir aquests calaixos.
17: Carai, ara m'han entrat ganes d'anar a aquella reserva.
18: Has de venir un dia.
17: Home, i tant. Està oberta? O sigui, si demanes permís, pots
18: sí,
17: entrar?
18: Sí, clar, és a dir, pels investigadors, evidentment està oberta, i després, un cop l'any, es fa un programa que està molt bé, que es diu Museu Endins, on convidem a la gent a...
17: Museu Endins.
18: Museu Endins, sí.
17: Quin dia, sabem?
18: Això, ara t'ho dic de memòria, és el... Crec que és el març, a l'abril. Ara t'ho dic de memòria i no em voldria equivocar. Però ens agradaria fer-lo més cops l'any, sí.
17: Home, jo crec que hi ha molts oients que deuen estar dient vale, març, abril, m'ho anoto i ho busquem, perquè déu-n'hi-do. Tu tens un objecte preferit d'aquella reserva? O sigui, que li tinguis un carinyo especial pel que sigui?
18: Crec que no, perquè... És a dir, no.
17: No.
18: No em facis... No, és a dir, n'hi ha alguns que no sé, que els he treballat més, o que... Per exemple, un objecte que jo he tingut a les mans i sobre el que he pensat una mica és la pinça de l'André Ricard. És una pinça per antipolilles, és una pinça per posar el material antipolilles a l'armari, no? I és una peça groga, és una cosa molt vulgar, molt del dia a dia, i amb aquesta peça tinc una relació especial perquè un dia sortint de casa me la vaig trobar al terra, vull dir, al contenidor de davant. Perquè és un objecte que tampoc lliga, que és totalment vulgar, és un objecte d'ús del dia a dia, no? Però que nosaltres sabem que és un disseny, que la història del disseny és important, nosaltres el guardem.
17: O sigui, el vas agafar?
18: No el vaig agafar.
17: Sí, però ja el tenia.
18: Ja el tenim. Però que interessant, no? Això és una cosa que en una col·lecció d'art no passaria mai, no? T'imagines que un col·leccionista d'art es trobés
17: un tàpies
18: a les sí. escombraries? Immediatament el agafaria, no? I seria tot un assumpte. Clar, nosaltres treballàvem objectes que són de producció industrial i que són reproduïbles. Per tant, una còpia més d'aquest objecte en si no té cap valor especial, no? Però nosaltres en guardem un, no? Amb la sèrie inicial, i el guardem amb les condicions que toca perquè és memòria del disseny. Però no deixa de ser un objecte industrial. Això és molt bonic.
17: Avui connectem les cançons del Llapis de Memòria del matemàtic, escriptor, músic, gestor cultural i actual director del Museu del Disseny, el Lluís Nacenta.
0: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manal.

0: Encetem el llapis de memòria de Lluís Nacenta amb Joan, de Lady Gaga, que és una cançó publicada l'any 2016 amb la que la Lady Gaga va voler retre homenatge a la seva tieta Joan, a qui no va conèixer mai perquè va morir de lupus amb només 19 anys. Lluís, com va arribar i com aquesta cançó a la teva vida?
1: Aquesta cançó l'he triat perquè per mi explica molt bé la màgia de la ràdio. Jo la vaig descobrir, és a dir, allò que poses a la ràdio al cotxe i de manera... Jo en el cotxe no programo les emissores perquè per poder sentir coses que normalment no sentiria, no? I allò que vas passant d'emissora a emissora, i de cop va saltar aquesta cançó i, bueno, hi ha vegades que una cançó et frapa, no? Et toca, no? I vaig dir, hosti, quina cançó. No tenia ni idea de que fos de Lady Gaga, no tenia ni idea de res. I després la vaig dir, bueno, pues, la vaig identificar, no?
0: Com?
1: Bueno, vaig preguntar, mira, en aquest cas vaig preguntar a la meva companya, que té una cultura musical tremenda, dic, aquesta cançó, em va dir, sí, aquesta cançó és de Lady Gaga.
0: Però li vas haver de cantar tu, perquè l'agafés.
1: Claro, sí, sí.
0: Clar, és el mateix músic, no, també? O sigui que amb aquesta cançó la Lady Gaga ret homenatge a la seva tieta Joan i tu rets el teu homenatge a la ràdio.
1: Sí, sí, perquè són coses que en cap altre mitjà es donarien, no? És a dir, perquè és la... Per mi és molt important aquesta cosa de la ràdio tradicional, que a vegades et falta informació. No? Dius, qui m'està parlant? Qui, no? I després sents el programa i ho acabes identificant. No? I en el cas de la música, això és molt important. A vegades tenir totes les dades no t'ajuda. A mi aquesta cançó em sembla meravellosa. He intentat totes les cançons que siguin ben boniques, no? per respecte als oients. No? Però ara no m'agrada tant com la primera vegada que la vaig sentir.
0: Aquí ens encanta que parlis de la ràdio. És que la ràdio és molt xovinista en això. Ens agrada molt que parlin bé del nostre mitjà. No sé si és perquè...
1: A mi m'encanta.
0: Sí, des de ben petit.
1: A mi sempre m'ha agradat molt la ràdio i tinc una mica de frustració de no haver-ne fet més. Ja en faré més. Li estic molt agraït a l'Anna Puigvoltes, a qui he pogut fer una abraçada ara abans de tornar.
0: Tu estaves els dilluns al balcó fent de, què diem, analista de la societat, de la realitat, tertulià, com li deies tu?
1: No, tertulià. Aquest concepte tan denostat.
0: No, però tu no anaves al funk.
1: No,
0: a veure... Amb la Llúcia Rami, la Clara Blanchard...
1: Amb en Nemrod, sí. Amb en Joan Bordeus. Sí, home, és que la tertúlia del balcó és nivell. És a dir, és una tertúlia que va al fons de les qüestions i que no té cap problema amb ser crítica, però és una tertúlia sempre elegant, és una tertúlia on la gent s'escolta, és una tertúlia realment especial.
0: I que va a un altre lloc, que això també és molt interessant, que a vegades Exacte. Veus una altra perspectiva.
1: Exacte. Sí, és una tertúlia on sempre aprofundeixes. I parlant amb els companys era en plan, ostres, he sortit d'aquesta conversa amb una mirada diferent de la que tenia al principi, no?
0: Noto que l'enyores una mica.
1: L'enyoro. Sí, el que passa és que pel meu compromís professional actual...
0: No és compatible amb ser director del...
1: Bueno, ens va semblar que està fent de tertúlia cada setmana en un programa d'actualitat, quan a mi en realitat em toca una... És a dir, la meva feina té una part també de una mica de representant públic, no? És a dir, el The Hub és un museu públic, no? Per tant, em semblava, em sentia una mica incòmode en estar opinant de lo divino y lo humano, quan jo crec que ara em toca estar parlant dels temes més específics del que tinc al museu, no?
0: Sí, algun dia tornaràs.
1: Jo crec que sí, m'agrada pensar-ho.
0: I què t'anava a dir? Tu ara ens deies, no?, que des de ben petit t'has criat amb la música, amb la ràdio de fons,
1: sí,
0: a casa.
1: Sí, sí.
0: La tradició continua? L'Eugeni i el Simó, els teus fills, també tenen la ràdio de fons a casa, està sonant tot el dia?
1: Sí, ells encara no acaba de ser decisió d'ells, no? Però
0: no,
1: sí,
0: clar,
1: a casa nostra. A casa nostra sona la ràdio, sí, molt, molt, molt. Però la cuina, sempre.
0: Ells veuen el Barça a la tele? O com tu, que només l'escoltes per la ràdio?
1: Per mi el Barça és ràdio, fins al punt de que a vegades, vull dir que hi ha jugadors del Barça que dius, ah, hòstia, aquest és el Pedri, ah, perfecte, perquè no tenia, ni tan sols tenia clara la seva pinta, perquè jo el Barça sempre és ràdio. Els meus fills, el gran, l'Eugeni, és totalment immune al futbol, no li interessa gens. El petit, el Simó, és bastant culer, sí. Sí, l'interessa més.
0: Que el Barça sigui ràdio és una decisió.
1: És una decisió...
0: I difícil, una decisió difícil, perquè avui dia, vulguis que no...
1: Però és que si mires el partit, com s'ha de mirar, amb imatge, hòstia, és que ja és una part de la teva vida molt... Jo sóc culer en el sentit que m'agrada que el Barça guanyi i crec que el Barça és una part de la nostra cultura que és important. Ara, jo no estic disposat a parar la meva vida a seure davant del partit. És a dir, jo sento el partit i estic pendent, però l'escolto a la cuina mentre faig altres coses. I així és com... O al cotxe... O...
0: Entenc que sí que fas alguna excepció amb algun partit gros. Quan hi ha hagut
1: evidentment, sí. La final de la Champions, que jugarem aquest any, aquesta temporada.
0: Aquesta potser sí que la veus.
1: Aleshores, clar, quedes amb els amics i... Sí.
0: Amb la ràdio sintonitzada, perquè ara les televisions et donen aquesta possibilitat.
1: Aquesta és la forma ideal.
0: I Lluís, a més del balcó d'Anna Puigvoltes, també has col·laborat molt amb Catalunya Música.
1: Sí, gràcies a la Pilar Sobirà, que ella em convidava. Quan jo era bastant jovenet, havia fet col·laboracions amb Catalunya... Clar, jo soc de formació musical i era una mica el context, diríem, fàcil, no?, en el que jo podia començar a fer una miqueta de ràdio. També hem format podcast, vaig col·laborar bastant de temps amb Ràdio Web Magba, que és un podcast de molta, molta qualitat. Els de Ràdio Web Magba són una mica pioners del podcast, no?, que ara n'hi ha tants. Sempre he anat fent.
0: I molta música, també, aquí veig. Sí. Clar, tu ets músic.
1: Jo sóc músic de formació.
0: Sí, de formació.
1: Sí, i matemàtic, sí. Bueno, perquè s'ha de tenir molt de respecte als músics professionals que estan allà pujant a l'escenari i publicant discos, no? Però sí, jo sóc músic de formació i sempre intento mantenir-me actiu com a músic. Sí,
0: sí, clar, jo he buscat cançons de Lluís Nacenta...
1: I no n'has trobat.
0: I no n'he trobat.
1: Menys mal.
0: Ets músic no practicant, diguem, no publicador.
1: No, jo tinc la sort de que la meva època de jovenet, quan feia cançons, va ser prèvia a internet, perquè jo ja tinc una edat. I això és un regal que la gent jove no tindrà mai, no? És a dir, ara...
0: El dret a l'oblit.
1: El dret a l'oblit, no? És a dir, jo vaig fer la meva de producció musical, però no la trobaràs a internet. Ara em mantinc actiu en una escena de live coding. El live coding és la producció de música computacional en viu, és a dir, escriure codi
0: explica'ns-ho bé, això.
1: En el concert. I això ho practico, vull dir que un cop al mes amb un grup que es diu Top Lab Barcelona, que és el node de Barcelona d'una xarxa internacional de live coders. Aquí sí que intento mantenir-me actiu de manera contínua.
0: Però què és això? Explica'ns-ho bé, lo del live coders. O sigui, què feu?
1: O sigui, la música electrònica,
0: sí.
1: Tota la música electrònica, en realitat, encara que tu la facis amb un sintetitzador, en el fons sempre es basa en un software que està funcionant. Aquest software és codi. Tu el pots... Pots fer música, no? la música electrònica que tothom identifica, no? És una música que en realitat depèn d'un software, no? Si tu saps escriure aquest software, el pots, diríem, editar en temps real, perquè ara els ordinadors són prou ràpids com perquè tu escrius un algoritme musical i l'estàs modificant a la vegada que aquest algoritme s'està executant i sona, no? Aleshores, el live coding té unes certes regles de funcionament, que és: 1, has d'ensenyar el codi, és a dir, tu has de projectar en l'escenari el codi de la música que està sonant, no? I l'has d'editar en viu, és a dir, no es val només, jo he escrit aquest algoritme a casa meva i ara l'escoltem, sinó que en el procés del concert, segons com va, segons com vull que el concert evolucioni, aniré fent modificacions, però no sobre un teclat, no sobre un violí, no sobre una trompeta, sinó sobre el codi informàtic d'aquesta peça de música electrònica.
0: I tu com has passat del piano, que és amb el que et vas formar, al live coding? No sé si la peça que està sonant de fons ara mateix té alguna cosa a veure.
1: Sí, aquesta peça que està sonant no té a veure amb el live coding, és una peça de la Susan Cian i són els concerts que va fer el 75 a Nova York amb els sintetitzadors Buchla. En aquest cas, la Susan Cian hi treballava amb sintetitzadors modulars. I encara que no sigui live coding, per mi és una música molt, molt, molt, molt, molt important. Perquè fixa't quin... És una música molt somiadora, molt flipada, molt...
0: Molt, molt, molt, molt LSD.
1: Sí, exacte.
0: Estem a 1975.
1: Exacte, sí, que és una música que és, bueno, gairebé tan vella com jo, però jo soc del 76. I una cosa molt bonica d'aquests sintetitzadors bucle és que, a diferència dels Moog, no tenen la interfície teclat. Nosaltres identifiquem molt el sintetitzador, bueno, és com un piano, no? Si tu tens un teclat i a partir d'aquí el que passa a partir del que tu toques el teclat ja està modificat electrònicament, no? Els Buchla no. Els Buchla no tenen la interfície teclat, sinó que és la lògica dels loops que tu pots crear dins d'aquesta lògica modular dels sintetitzadors. A mi això m'agrada molt i per mi va ser molt alliberador. La meva formació va ser de pianista, però M'agradaria que els oients pensin quanta gent ha estudiat piano en aquest país i acabada la carrera ja no l'ha tocat mai més.
0: Tu ets d'aquests?
1: Jo vaig ser d'aquests molt de temps i finalment jo ara toco el piano, puc tocar, és a dir, no soc ni molt menys un pianista professional, però tants anys passats estudiant no són en va, no? Jo puc tocar i toco. Però què significa que tantes persones que han passat per aquesta formació, al final aquesta formació se'ls converteix en una barrera entre ells i la música? Això és terrible.
0: Sí, us cremen, us han cremat a molta gent.
1: A molta gent. És perquè jo crec que hi ha una ortodoxia excessiva. És sempre el mateix repertori, hi ha una molt poca obertura de cara a innovacions melòdiques, harmòniques. Hi ha aquesta gairebé podríem dir dictadura d'un repertori clàssic sempre fixat, no? I al final és com una mena d'esport d'èlit, no? És a dir, bueno, quants pianistes professionals clàssics es necessiten al món, no? Quan hi ha avions i hi ha gravacions discogràfiques i, per tant, els millors pianistes del món tots passen per l'auditori, pel Palau, no? Aleshores, a mi, gràcies a la meva formació matemàtica...
0: Que ets músic i matemàtic, que el tòpic diu que van de la mà.
1: Sí, és un topicazo, però alguna veritat hi ha, alguna veritat hi ha amb això, perquè són mons abstractes que no passen per la paraula i que hi ha alguna simetria entre ells, no? I jo, gràcies a aquesta la meva formació matemàtica, el poder escriure algoritmes, no? poder programar un ordinador, vaig trobar que em podia relacionar amb la música d'una manera que no tenia res a veure amb el piano. I aquí em vaig reconciliar amb la música i amb el piano.
0: Doncs va, escoltem una miqueta aquesta peça a càrrec de Susan Ziani, que l'hem trobat al llapis de memòria del director del Museu del Disseny, el Lluís Nacenta.

0: Home, jo crec que enriquirà aquest so que ens vagis explicant què estem escoltant, aquest record, no?
1: Sí, és a dir, aquests sons, és a dir, ara, per exemple, sí que és un so...
0: Estem a l'estómac d'una balena.
1: Ara. Exacte, no? És a dir, que potser sí que té com una ressonància més electrònica, no? Però el que sonava fa un moment, si t'hagués dit que era un violoncel...
0: Sí, m'ho
1: hauries cregut. És a dir, moltes vegades, és el que et deia abans de la informació que tenim sobre la música, no? És a dir... Si jo ara dic, vale, això està fet amb sintetitzadors modulars, si és una peça històrica, de l'electrònica...
0: Interfícies, has dit abans, eh?
1: Exacte, sí. Bueno, la interfície no és més, escolta'm, el teclat és la interfície, el teclat de l'ordinador.
0: El suport.
1: No? Exacte, és allò mitjançant el qual tu relaciones amb la màquina, no? Però, si ens traiem tot això, això que està sonant... Podria ser un violoncel, podria ser... No? Una música... Per exemple, podria ser la banda sonora d'una pel·lícula.
0: De por.
1: Perfectament. No? És a dir, és una música molt expressiva, molt rica, que per mi trenca molts prejudicis que tenim en relació a la música electrònica. No? I és una música molt abstracta, perquè, clar, està fet amb una màquina, però, de fet, la música mai és abstracta, perquè quan la sents, de seguida et poses a imaginar coses. No? I és el que tu dius. És veritat que aquesta música té com una cosa com molt oceànica. No? T'imagines...
0: Hi ha molta bombolla.
1: És que sí? Et dona la sensació d'estar sota l'aigua, t'imagines sons que semblen sons d'animals. És que sí? És a dir, la imaginació no para mai. I en aquest sentit, la Susan Cian era, em sembla, increïblement hàbil, increïblement sensible en disparar la imaginació musical.
0: I doble mèrit que ho va fer l'any 1975. Imagina't. Que fa més de 50 anys.
1: Bueno, però és que a més, en aquell moment, ella era de les úniques persones capaç de fer una cosa així en directe. És a dir, ella es va... Imagina't descobrir un instrument nou, no? Apassionar-te per aquell instrument i dir, vaig a explorar tot el que es pot fer. No? Que això són coses... És el que jo enyorava al conservatori, no? O sigui, ara dic, ostres, vaig a apassionar-me pel piano i mirar tot el que es pot fer. No, perquè hi ha una tradició enorme de gent...
0: Toca'm que... això de Bach, ara mateix, toca'm l'altre, toca'm Chopin...
1: Què descobriré jo ara del piano? Re, no? En canvi... La Susan Cian s'enfronta, no?, amb aquests sintetitzadors que creava en Buchla i aquestes peces són molt boniques perquè la veus amb ella dient a veure quina música es pot fer, quin món, no? I tot això. És una música super somiadora, no? És una música molt, molt expressiva.
0: Però és una persona jugant.
1: Sí, exactament.
0: Potser és el que li falta a aquesta formació
1: exactament.
0: Més ortodoxa del conservatori.
1: Exacte.
0: El joc.
1: Ben trobat, m'encanta.
0: Que, Lluís, a tu et van nomenar director del Museu del Disseny perquè et vas presentar a un concurs, vas guanyar el concurs, et van nomenar. Quines propostes tenies al teu programa? Que portes mesos, per tant, potser no les has pogut desplegar encara totes.
1: En absolut,
0: totes.
1: No, trigarem anys.
0: Però quina és la idea? Cap a on anem?
1: La idea és la que t'explicava al principi, d'intentar coordinar amb espais de treball i parts de la col·lecció i programes creatius molt diferents, en un tot coherent. Això és un repte important perquè, clar, en el nostre museu hi ha això, parts de la col·lecció i equips de treball molt diferents, no? Aleshores, el que passa és que a mi la meva proposta anava en el sentit de la que et deia al principi, no? Tu com dones resposta als reptes de la contemporaneïtat, no? Nosaltres vivim en un temps de crisi, vivim en un temps de crisis migratòries, de crisis climàtiques, de crisis de l'energia, de crisis d'addicció a les tecnologies digitals, no? Com adreces aquestes crisis, no? Com intentes posar-les en context i contribuir a la conversa, no? A que el públic, a la ciutadania estigui més informada i més emancipada en relació amb aquestes crisis, no? Bueno, un museu com el Museu del Disseny et permet fer-ho des d'aquesta idea de la cultura material. És que això és fonamental. Si tinguéssim una relació amb la matèria que fos equilibrada i que fos sostenible, totes aquestes crisis estarien més ben adreçades. Totes tenen una dimensió material. En realitat, evidentment que simplifico les coses, però una de les maneres de veure què hi ha en l'arrel de totes aquestes crisis que et descrivia és que el planeta està arribant al seu límit, des d'un punt de vista molt estrictament material. Això és el que a mi em ve de gust d'explorar, no? Aquesta ha estat la meva proposta.
0: Diries que el Museu del Disseny és un museu que encara per molta gent està per descobrir. O sigui, és que és el que parlàvem abans, sí. Teniu una reserva de 83.000 objectes, o sigui, allà sí. Hi ha or pur, sí. I molta gent no hi va.
1: Sí, sí. Jo crec que, és a dir, a veure, és un museu que ha fet programes interessantíssims els darrers anys, eh? Vull dir que no... Però sí que és veritat, sí que és veritat, crec que hem de ser honestos i reconèixer que en el context cultural de Barcelona el The Hub encara té
0: potencial... Tu dius The Hub, potencial. Eh? El museu del disseny.
1: The Hub, no, està bé, és a dir, és el museu del disseny, és a dir, em pots dir, és a dir, no sé, a mi m'agrada pensar que The Hub és el nom, el títol, no? Igual que hi ha un museu que es diu MoMA o hi ha un museu que es diu MENAC, aquest es diu The Hub, no? Però és el Museu del Disseny.
0: Que jo li dic en català, el Museu del Disseny.
1: Museu del Disseny, sí, sí, està molt bé.
0: Aquí està molt bé que ho diguis així. És com una matriuixca d'institucions, no? Sí, perquè és clar. El Museu del Disseny, que és el The Hub, que està dins de l'ICUB, vull dir, sí. Tenim aquí un Cristo.
1: Bueno, i a més allà dins tenim companys de pis i tenim el FAT, que és una entitat independent però amb la que compartim l'equipament, tenim el BCD, tenim l'Associació d'Estudis del Moble, és a dir, sí, és un lloc àmpliament polifacètic. Sí.
0: Que per això potser, no sé si cal més pedagogia o una manera de que la gent digui, hòstia, vull anar, perquè és molt xulo el que feu
1: sí.
0: Allà.
1: No tant pedagogia com aconseguir que la gent vingui més. A veure, és un museu que té bones xifres de visites.
0: Clar,
1: eh?
0: Segurament les dades, té bones
1: sí,
0: xifres.
1: Sí, sí, sí, però hem d'anar més. I no s'ha de donar la xapa a la gent d'allisonar-los de perquè és molt important que vinguin. Senzillament, les exposicions han de ser prou atractives.
0: Clar, ha de ser suggerent.
1: Clar, perquè vinguin. Sí, ara que bueno, la reforma urbanística de les Glòries i tot està ja pràcticament acabada, això ens ajudarà molt. Però sí, sí, necessitem que vinguin més gent i sobretot que no vinguin només els professionals, és a dir, els professionals de disseny, els arquitectes...
0: Les mateixes cares.
1: Exacte, aquests venen, no? I està molt bé que vinguin, és important que vinguin. Però a mi m'interessa molt adreçar-me a un públic cultural, un públic cultureta en general, és a dir, el públic que va al cinema, el públic que compra novel·les, el públic que va a concerts. No?
0: Una família que diu, exacte. Va, què fem aquest diumenge?
1: Exacte.
0: Anem al Museu del Disseny.
1: Ah, exacte.
0: Que fan una expo de cafeteres, exacte. I no sé què, vull exacte. Dir, com era la llar dels anys 60 exacte. I 70, per
1: sí.
0: Dir alguna
1: cosa. Sí, sí, sí, sí. I això, bueno, està funcionant, però ho hem de reforçar. Nosaltres tenim un programa educatiu per nens que és molt potent, però bueno, sí, sí, sí, tenim marge de recorregut aquí.
0: Que tot això, crec que hem arribat a un punt molt interessant, Lluís, perquè aquest matí he ficat el nas, no?, a la web del D-Hub, i m'he topat amb l'apartat de transparència.
1: Sí, clar.
0: Clar, perquè ja és una institució pública i t'ho han d'explicar tot, i ho he explicat molt bé. Sí. Crec que era de l'any 2023, les últimes dades, i posava que el D-Hub va tenir unes despeses de 6 milions d'euros, 184.000 euros, i uns ingressos de 214.000 euros.
1: Sí.
0: Aquí hi ha una diferència de gairebé 6 milions entre un i l'altre. Com expliquem, en aquests temps de capitalisme salvatge, on tot es mesura per conceptes com plusvàlues, amortitzacions, rentabilitat, com expliquem i, sobretot, com convencem que els diners públics estan per això i que no podem mesurar la cultura amb diners?
1: Sí, sí, això, mira, això que estàs dient és molt important. 6 milions per un equipament del tamany i de l'ambició de programa del The Hub és poc. És a dir, clar, tu quan arribes, el que vull dir és, perquè clar, ara l'oient dirà 6 milions, tio, jo no els tinc. Què és aquesta barbaritat? Sí, home, però l'oient ha de saber que dins del que és un museu i de la seva complexitat és un pressupost que està ajustat. És a dir, en cap cas és un pressupost allò de... Vinga, despilfarrar i tot el que necessiteu. O sigui, nosaltres patim per fer tot el que fem amb el pressupost que tenim, en el sentit de dir, això és positiu perquè és diner públic, de que, vamos, traiem aigua de les pedres. És a dir, de cada euro del nostre pressupost nosaltres entreniem un gran rendiment programàtic. Però és molt rellevant la pregunta que fas. Nosaltres som un museu públic, no som un museu privat. Per tant, el nostre objectiu no és generar ingressos. Els ingressos que generen les nostres entrades van a l'ICU, van a l'Ajuntament i són molt, molt útils per a altres coses. No? Nosaltres tenim una missió pública. Aquesta missió pública és, 1, tenir cura d'un patrimoni. A més, pensa que és un patrimoni que sempre augmenta, perquè la nostra col·lecció és de disseny. Per tant, no és una col·lecció que dius es va acabar el 1960.
0: No deixarà mai de...
1: Clar, cada any, clar, quan el FAT convoca els Premis Delta, que són els millors dissenys de l'any, doncs nosaltres, gràcies a aquests premis, anem augmentant, no? Cada any, és a dir, tenim una col·lecció que és contemporània. No?
0: La reserva creix.
1: Exacte, imagina't, tenim un problema d'espai tremendo, però ja ho adreçarem. No? Però nosaltres tenim una missió cultural molt important que va des de ser un equipament de barri, és a dir, que la gent de Poble Nou, del Clot, tinguin aquell lloc, un lloc on van a passar l'estona, a cultivar-se, a formar-se, a aprendre coses a la biblioteca, a veure exposicions, és a dir, des d'això fins a ser una institució cultural rellevant internacionalment, perquè, escolta'm, un museu del disseny de Barcelona, que és una ciutat que té una història i una cultura del disseny importantíssimes, doncs ha de ser un museu que contribueixi al discurs sobre el disseny a nivell internacional, no? Són diners ben gastats? Ostres, clar, jo és que em dedico a això, és a dir, clar, jo estic convençut de que sí, no? Però crec que està molt bé de cara al ciutadà que pensi 6 milions són molts, vale, vine. Vine i critica-ho i anem a veure... Per exemple, una cosa que no ens podem permetre és que les exposicions estiguin buides. Jo amb això sí que hem de ser molt exigents, no? Les exposicions costen molts diners. Aleshores, una exposició no només ha de ser molt bona, sinó que ha d'estar acompanyada d'un programa de mediació, d'educació, han de venir les escoles, han de venir els veïns. Nosaltres fem un esforç molt gran per explicar-ho. Si les exposicions no estan buides, no? Si tu treballes molt perquè les exposicions siguin molt visitades, doncs, bueno, aquests diners públics que hi hem gastat, crec que es comença a veure que estan justificats.
0: El que està clar és que l'èxit no el podem mesurar amb diners. L'hem de mesurar amb altres coses, per exemple, amb afluència de públic.
1: Amb afluència de públic, sí, sí. I no només, perquè clar, si només mires... És a dir, l'afluència de públic és molt important, però bueno, també hi ha oferta cultural de pèssima qualitat, i ara no se m'ocorre cap exemple, que convoca grans, grans, grans masses de públic. I no és a dir, hem de tenir un equilibri entre una oferta cultural de qualitat per una oferta cultural que generi interès.
0: Doncs tothom cap al Museu del Disseny, que és molt bonic, a més l'edifici. Li diuen la grapadora.
1: Home, és que és una grapadora, no? De Buigas.
0: Bueno, tu sí, ho sabràs, sí, perquè tu vens de família d'arquitectes, no?
1: Això mateix.
0: El teu pare va ser un arquitecte molt potent, l'Antoni Nacente.
1: El meu pare, sí. A veure, siguem honestos. Jo no diria un arquitecte molt potent.
0: No.
1: Era una persona molt potent. Era un professor de l'Escola d'Arquitectura molt potent.
0: Doncs al Llapis de Memòria del Lluís Nacente també hi hem trobat una cançó dedicada al seu pare, una persona molt potent, i aquesta és Colors, del músic escocès Donovan.

0: Colors de Donovan sonen al llapis de memòria del matemàtic, escriptor, músic, gestor cultural i actual director del Museu del Disseny, Lluís Nacenta, que aquesta és una cançó publicada l'any 1965, que Lluís no cal ser l'inspector Colombo per deduir que si se la dediques al teu pare és perquè li deuria encantar aquest tema.
1: Ella ens la posava, ho recordo com si fos ara, és a dir, ens la posava amb el tocadiscos de casa i és que no puc sentir aquesta cançó sense veure'l amb ell, és una cançó que és una pura celebració de la vida, no? És a dir, és que quasi sembla tonta la cançó, no? Perquè és com, hey, this is the feeling in the morning, no? When we rise.
0: Els colors,
1: és,
0: no?
1: Els colors, és a dir, és quasi una cançó per nens, no? Que una marca de pintura ens ha desgraciat per sempre, no? Però és molt important oblidar-la i recordar la cançó per si mateixa. És una pura celebració de la vida, és una cançó molt vella, amb un arranjament senzill preciós. I per mi, jo l'associo molt al meu pare perquè, hòstia, és que el tio ja fa 10 anys que va morir, però és que no es va fer vell mai. És a dir, tu et fas vell quan perds la curiositat, no? Quan és com, bueno, ja, no? Pues ell no la va perdre mai. Era una persona amb una curiositat inesgotable. Era una persona que et fatigava de l'energia que tenia. I això feia això, no? Entre altres coses, que fos un gran professor. És a dir, a mi em fa molta il·lusió quan faig algun acte públic i algú se m'apropa i escolta'm, tu tens alguna cosa a veure amb l'Antoni Nacenta, no? I normalment són alumnes d'ell que...
0: Oh, aquests molen, eh? El teu pare, com molava...
1: Clar, això fa molta il·lusió.
0: Sí. Us assembleu físicament?
1: Ens assemblem físicament, ell tenia més cabell que jo.
0: Sí, tenia una mica, no, Lluís, de cabell?
1: Sí.
0: Quan sona aquesta cançó, ho dius ara, no? Et transporta indefectiblement a la infància.
1: Sí.
0: Quins records et venen?
1: Em venen records molt de... Jo crec que vaig ser un nen molt happy, és a dir, em venen records molt... La relació amb el meu pare era molt física... Jo compartia molt amb ell l'esport. Em venen records de música moltíssim. És a dir, com aquesta cançó és només un exemple de moltes, no? Però ell em va donar aquest disc, em va donar els discos de Bob Dylan, que per mi van ser descobrir un món, saps? És a dir, la relació amb els... No només amb ell, no? Amb els meus pares, també amb ma mare, amb ma germana... La recordo com una relació molt musical, una relació molt de contacte físic. Jo era un nen molt celebrat, era un nen molt...
0: Sí?
1: Molt mogut. Sí, ara ja m'he fet vell.
0: Sí, ara no se't veu tan mogut. Sí, que sí, eres un trasto, eh?
1: Sí, era trastíssim. Jo al col era molt pesat, sí.
0: Ets a Barcelona ciutat?
1: Sí.
0: Quin barri?
1: Del Putxet.
0: Com era aquell Putxet dels anys 80 on tu
1: et cries? El Putxet dels anys 80 era millor del d'ara. Era molt barri. Nosaltres vivíem just davant del parc del Putxet i el parc del Putxet és un espai realment excepcional a Barcelona. I ho recordo molt barri en el sentit de que sorties del metro de Vallcarca,
0: sí,
1: i ja estaves molt a casa, saps? Tot i que en realitat encara estaves a 4 o 5 cantonades, saps? I això és una sensació que ara no la tens en lloc de la ciutat, no? És allò de que totes les cares et són familiars, aquesta mena de sensació de petit poble dins de la ciutat, no? Això el Putxet era molt clar i ara ja no és.
0: I quan tu eres petit i et deien, Lluís, tu de gran què vols ser? Entenc que no deies, jo vull ser gestor cultural i...
1: T'imagines?
0: Bueno, matemàtic potser ho deies, no ho sé, però...
1: No, les matemàtiques van venir després. No, jo una cosa que tenia molt clar que volia ser era escriptor, què et sembla? El que passa és que...
0: Ho has sigut? Estàs en ello?
1: Sí, no sóc un escriptor així com els escriptors professionals, vull dir, no sé, com la Lucía Ramis i la gent que ho fan realment molt bé, però sí. Jo, segons l'edat que m'ho haguessis preguntat, et hagués dit músic o et hagués dit escriptor? Et hagués dit poeta, perquè jo era un nen i un adolescent molt pedant.
0: Clar, escriptor qui és? El que escriu o el que publica?
1: Quina bona pregunta. Jo crec que escriptor al final és el que publica, perquè l'experiència de publicar, és a dir, tu a casa teva pots escriure... Jo he escrit tota la vida i he omplert una quantitat de llibretes absurda. L'experiència pública és molt important per l'escriptor, perquè és la confrontació amb el lector. I també et fa aprendre, l'editor és molt important. No sé si es pensa que l'editor és només el que mira, diu, va, anem a publicar això. L'editor realment és el que fa el llibre. És a dir, tu fas el text...
0: I et posa davant del mirall.
1: L'editor és el que fa el llibre, claríssimament. És una feina molt més difícil i molt més subtil del que la gent creu, no? Aleshores, jo crec que la feina d'escriptor no és completa fins que tu no passes per l'experiència de que un editor t'ajudi a publicar i el llibre arribi als lectors i els lectors el rebin bé o malament.
0: Aleshores, fins a aquest punt ets una persona que escriu, no un escriptor.
1: Exacte.
0: És com ser jugador de futbol o ser futbolista.
1: Clar,
0: no?
1: clar.
0: Hi ha un sou enmig, hi ha tot el capitalisme enmig.
1: Bueno, en el cas de l'escriptura, el capitalisme té un paper bastant irrellevant.
0: Un 10% té.
1: Realment, si escrius i publiques per passió, això és evident.
0: I quan eres adolescent i escrivies, per això escrivies els teus dietaris de com estava anant al cau o era més ficció, per on tiraves?
1: Jo mai he escrit ficció, sóc molt negat per escriure ficció. Jo crec que la ficció, en aquest sentit, està una mica sobrevalorada. Nosaltres vivim, en el món literari, una mena de gran dictadura de la novel·la, no? És a dir, es considera que no ets escriptor fins que no escrius una novel·la. Això és una tonteria.
0: Clar, tu comences amb el quadern gris, no?, de Josep Pla, i veus que com tira escriure del teu dia a dia.
1: Sí, a mi em va passar, i fixa't que jo... O sigui, jo era un nen que no llegia, eh? És a dir, no, quan fins als 14 anys no llegia. I de fet recordo, ara que últimament hi ha hagut la polèmica de les lectures obligatòries, no?
0: Han tornat, eh?
1: Jo he de dir, i tinc molts bons amics, professors de llengua, a mi el seu criteri val molt més que el meu, eh? Però, ostres, jo no veig gens clar de les lectures obligatòries. És a dir, llegir és massa important, és un plaer massa gran com perquè sigui obligatori, no? És a dir, no sé si quan amb un nen li fas llegir una cosa per obligació a l'escola, no sé
0: si... La plaça del diamant.
1: Exacte, no? Un llibre tan meravellós com La plaça del diamant. No sé si estem fent un favor a algú quan el fem llegir per obligació. Però bueno, això entre parèntesis. El fet és que jo no llegia res. I un dia la cosa va passar al teatre. Hi havia un espectacle de Josep Maria Flotats que es deia Ara que els ametllers ja estan batuts. I era una selecció tota feta de textos de Josep Pla. Jo recordo que quan es va acabar aquella obra, sortint, tornant cap a la sortida amb la platea, li vaig dir a ma mare, però això es pot llegir? És a dir, a mi em va produir una fascinació absoluta. Ma mare m'ha dit, naturalment, quan vaig arribar a casa em va donar el quadern gris amb aquella edició meravellosa de tapes vermelles dures de Destino. Vaig llegir el quadern gris i em vaig tornar boig. I des de llavors fins avui ja no he parat de llegir.
0: Que suposo que ja has identificat la cançó que està sonant ara mateix de fons, que és poder tornar enrere de Sopa de Cabra.
1: Sí.
0: Et transporta aquesta època? Qui som aquella època de començar amb el quadern gris i posar-te a llegir, a escriure?
1: Totalment. Jo era un adolescent molt pedant i molt romàntic, i sí, sempre llegia i escrivia. Em recorda moltíssim els campaments del cau amb l'agrupament Escolta. Me recordo això, que jo m'enduia els llibres i em passava...
0: El cau, eh?
1: Sí, era tremendament... Era un xaval molt pedant. I tinc un gran record d'aquella època. I tant. Això de... El cau eren les lectures, però era la música, era la guitarra, eren els primers amors...
0: Les primeres vegades de tot,
1: no? I mentre... I aquesta cançó, no?, aquesta cançó tan bonica... Hòstia, el Gerard Quintana no és un artista suficientment valorat, eh? És un gran artista, el Gerard. És un gran, gran artista. I, evidentment, que és molt conegut i ha tingut molt èxit, però jo crec que no hem sigut justos amb lo especial que és. I, a més, és una cançó tremendament nostàlgica, no? Podré tornar enrere i, evidentment, no podrem, no? És un món amb el que jo m'hi relaciono de manera absolutament nostàlgica, no? Mai tornarem a viure aquell moment.
0: Però el que ens queda és escoltar una miqueta...
1: Exacte.
0: De Podré tornar enrere.

0: Lluís, has repetit com 10 vegades que eres un adolescent molt pedant.
1: Sí, no sé per què ho he dit. Sí, sí, era així.
0: I quan va canviar això o continua sent pedant? Quan canvia això?
1: Bueno, et vas fent gran i el sentit del ridícul t'assisteix, no? I et permet anar matisant, no? la teva sensibilitat, no?
0: Sí, tu vas ser un nen trasto, cada adolescent era més... Mira, anem a llegir una miqueta, no?, de Rilke. I després hi ha un moment que et fas gran,
1: sí.
0: I tot això, o sigui, quan mires enrere et fa com vergonyeta.
1: Molta.
0: Aquí ets matemàtic, en aquesta època?
1: No, les matemàtiques van venir després. Sí, sí, sí. Clar, jo sóc més, és a dir, jo sóc una persona més humanista, més de literatura i de música, però m'agradaven molt les matemàtiques. Sempre... És que les matemàtiques no són una ciència. Diantre, podem ja matar aquest mite?
0: No ho són.
1: No, les matemàtiques són un llenguatge formal, és a dir, la física és una ciència, la química, la biologia, no? Això és l'estudi empíric del món. La matemàtica és un llenguatge, és una cosa totalment... lliure i formal i oberta. És a dir, les matemàtiques, el que passa és que com que han sigut el llenguatge de la física, doncs han quedat molt assimilades, no? Però jo vaig trigar molt a adonar-me de que les matemàtiques m'agradaven molt i tenia un gust per les matemàtiques, però que això no volia dir que jo tingués una mentalitat de físic o de químic, no? Una mentalitat, diríem, d'aplicar el mètode científic a l'estudi del món, no?
0: Clar, ara penso que potser és una mica com allò que parlàvem del piano al conservatori, que jo, per exemple, tinc una mica de pànic a les matemàtiques i potser és perquè no me les han explicat com calia.
1: Sí, jo que he sigut professor de matemàtiques a la secundària a diversos anys, ho puc reconèixer sense vergonya de ser injust, no? No expliquem bé les matemàtiques, també perquè en el món en el que vivim, moltes vegades els llenguatges especialitzats s'utilitzen com a instruments de poder. Per exemple, en el mercat, és claríssim, no? Tu, quan tu vas al banc, i és impossible entendre exactament què estàs contractant, no? I això ha fet molt de mal a les matemàtiques, no? Aquesta cosa de dir, escolta, mira, Jordi, no, és molt complicat per tu, això.
0: T'ho explico,
1: tu fes la cas, clar, és a dir, jo ho faig, i tu... Les matemàtiques s'han utilitzat molt per això, per dir, no, és massa complicat, ja ho faig jo. Quan són exactament el contrari, les matemàtiques són una eina per clarificar, no per fer una cosa obscura. Són una eina per clarificar. De fet, jo recordo perfectament, amb tota la carrera de matemàtiques no vaig anar mai a una revisió d'examen. Perquè és que no hi ha dubte. És que està claríssim. Això està bé, això està malament, no? Aleshores, és dur veure que tanta gent s'ha sentit davant de les matemàtiques com davant d'una barrera. Quan dius, però si en les matemàtiques tot és claríssim, tot és explícit, hauria de ser una eina de claredat, no una eina d'obscuritat.
0: Prenc nota, però quan tornin al banc suposo que em tornarà a fer pànic. Que hem parlat, no?, de la teva personalitat, de la teva manera de ser, i crec que, en referent a això, hi ha un punt d'inflexió en tot això, en qui ets tu, que passa a vora l'any 2004, que és quan vas conèixer a la Lua, que és la teva dona, la mare dels teus fills, i ara ens ho expliques tot, però crec que primer és millor que ho ambientem. I com ambientar-ho de les millor de les maneres? Doncs amb You Make Me Feel, de Sylvester.

0: Doncs, Lluís, tot teu, perquè és que és tan maco el que dius, perquè a mi m'has fet un avançament, que és que jo el millor que puc fer és callar i escoltar-te i que ens expliquis qui és la Lua, com apareix a la teva vida, què make you feel.
1: És que aquesta cançó és important per mi perquè no hi ha manera més precisa de dir-ho, no? You make me feel mighty real, no? Tu em fas sentir real. Jo recordo perfectament, quan vaig conèixer la Lua, que moltes coses que en mi eren borroses, no? I que no havien... Hi ha moltes coses que no són reals fins que no les comparteixes amb algú, no? I de cop amb la Lua ens vam conèixer i de seguida, coses que jo tenia ocultes, amb les que no em sentia bé, que de les que dubtava tant, que pensava que eren irreals...
0: Ella de tu mateix.
1: De coses de mi... És a dir, jo crec que és la primera persona que em va veure, realment. Em va mirar i va dir, ah, sí, sí, tu és així. Tot això és així i és lògic i és natural i és real. Aleshores és com, ah, merda. És a dir, tota aquesta cosa rara que jo tenia dins no me l'havia inventat jo, no estava somiant. Era real, només que no havia trobat una persona que fos igual de friqui que jo i que... els hi donés carta de naturalesa, no? I, hòstia, és, per mi és la manera més senzilla d'explicar per què de seguida recordo que li vaig fer una abraçada i vaig tenir la sensació de que havia arribat a casa meva. Va ser un amor a primera vista...
0: Clar, com us vau conèixer amb la Lua?
1: Ens vam conèixer a través de l'Anna Vilà, que és una de les persones més meravelloses de la meva vida, que amb qui érem bons amics, i jo m'acabava de... Estava en crisi amb la meva anterior parella i vaig fer allò que es fa amb els bons amics, que és anar a plorar al seu ombro, no?
0: Evidentment, per això estan.
1: Exacte, no? Llavors jo estava plorant a l'ombro de casa de la meva amiga Anna, i la Lua, que havia viscut a Banyoles els anys anteriors i havia baixat a Barcelona a estudiar, conservava una mica aquella cosa de poble, de picar a casa de la gent, que els urbanites no ho fem mai, és a dir, què vol dir picar? I ella estava per allà i va picar a casa de la porta de la seva amiga Anna a veure si hi era, i jo estava allà i tal com la vaig veure entrar, se'm va passar el disgust de cop.
0: Sí, amor a primera vista.
1: Sí, amor a primera vista.
0: I dius que ella va aconseguir que tu et validessis a tu mateix.
1: Sí, bueno, em vaig sentir reconegut amb

0: Les va identificar de seguida.
1: Això, quan tu li expliques a la Lua, què et diu?
0: Riu.
1: Riu. Que això, la Lua és artista. O sigui, la casa tenim el director del Museu del Disseny i una artista, escultora, no?
0: No
1: també pensadora.
0: Sí.
1: El dia a dia és més quotidià del que ens podríem imaginar i fer pel·lícules des de fora.
0: Evidentment.
1: Sí, amb els dos nens, perquè tens dos nens.
0: Tenim dos fills, sí.
1: L'Eugeni i el Simó.
0: L'Eugeni i el Simó.
1: 10 anys i 3.
0: 10 anys i 3.
1: Sí, que com comentem abans a fora de micro, tu ets dels que va deixar de tocar bolquer per tornar-hi.
0: Sí, això es fa dur, eh? Quan ja ho has deixat enrere i de cop tornes a la fase bebé, evidentment que fa molta il·lusió. A vegades és com quan corres la marató, no? Que arribes al final i dius, fantàstic, mai més.
1: Ja ho hem fet.
0: Correré una marató. I després, no, al cap d'un temps...
1: La memòria t'enganya,
0: perquè
1: per això està la memòria, per fer-nos dolç al passat.
0: Doncs amb els nens és el mateix.
1: Què tal la paternitat? Com la portes?
0: Molt bé. És molt... És la paternitat i la maternitat ho transforma tot. És a dir, això sí que et fa tornar real, t'obliga a gestionar les teves merdes ja rapidet, perquè hi ha altres persones que
1: has d'arribar net de tares.
0: Sí, és a dir, per mi una manera molt important que a mi em serveix per pensar-ho és, quan tens un fill, sobretot en el cas dels tios, deixes de ser tu la persona més important de la teva vida. Hi ha una altra persona que és la persona més important de la teva vida, que no ets tu. I això és tan saludable i tan important i t'obliga tant a revisar-te tu mateix i estar alerta, que és com un regal.
1: Doncs crec, Lluís, que el millor és que tanquem el teu llavis de memòria amb Antònia Font, amb Un minut estroboscòpica, que em sembla que és una cançó que ja pot començar a sonar de fons, que d'alguna manera et recorda això, els teus fills, l'Eugeni i el Simó.
0: Aquesta és una cançó que han triat ells, que no he triat jo, és a dir, quan anem en cotxe... ells, Antònia Font, els hi encanta, no? I, bueno, tots ho podeu imaginar, no? Aquell moment de cachondeo, que vas amb els...
1: No? Bueno, amb la teva companya... Si no gestiona bé, pot acabar sent allò una bronca descomunal. Ja us has dit, tu, també.
0: No, trien ells, i així no hi ha bronca.
1: Totes, no feu torns. Ara tu, ara
0: sí,
1: jo...
0: Sí, no, a vegades fem torns, sí. Però, bueno...
1: Trien ells,
0: bàsicament. I aquesta és una cançó molt bonica, molt complexa, recordo perfectament, no? Mira que les cançons d'Antònia Font tenen lletres complexes, no? Lletres surrealistes i estranyes, no? L'Eugeni se sap la lletra de memòria.
1: Perquè no? Són galàctiques.
0: Exacte.
1: Tenen aquest punt que ja va amb Cisa, ja vam descobrir tots i l'han explorat i ha explotat molt bé.
0: Sí, aquesta és una cançó preciosa, vital, sense deixar de ser molt, molt rica. No? I per nosaltres és l'alegria mateixa d'estar junts els quatre, està molt ben expressada per aquesta cançó.
1: Lluís Nacent, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
0: Per mi també, moltíssimes gràcies.
1: Amparo Pérez a la producció, Andrei Vires a la web, Lluís Colomer a la tècnica i un servidor. Us esperem demà a les 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més, que tingueu molt bona tarda i us quedeu amb Antònia Font. Què millor, ara a la ventana. Fins demà.

0: como consecuencia de los recientes bombardeos y de la creciente tensión que ahora mismo se vive en Riad, en la capital saudí. La competición, que estaba planificada para la semana que viene, pasará a disputarse del 27 al 30 de diciembre para garantizar la seguridad de los tenistas. Y además, recordamos, hoy hay Champions League, a las 9 de la noche se juegan tanto el Real Madrid-Roma como el Real Betis-Porto, y la jornada en directo en Carrusel a partir de las 8 y media.
1: Y llega un cambio de tiempo a partir del fin de semana, un cambio significativo con una bajada generalizada de temperaturas y un episodio de precipitaciones intensas en Baleares y en el litoral mediterráneo. Hay más noticias que repasamos ahora en la SER.
2: SER Catalunya.
3: Bona tarda. La Barema a Catalunya ha tancat la campanya del 2026 amb més de 350 milions de quilos de raïm. És un 3,6% més que l'any passat. Un cop acabada la major part del país, l'Institut Català de la Vinya i el Vi ha confirmat la recuperació de la producció, tot i que les xifres finals s'han situat per sota de les expectatives que es plantejaven. Àlex Ochoa.
4: Encara no s'han recuperat els volums registrats el 2022 abans de la sequera. Segons l'Incavi, la represa de producció és progressiva. La manca de pluges durant la primavera i l'estiu, sumada a les altes temperatures durant les fases de desenvolupament i maduració del raïm, han acabat limitant part del potencial productiu i de maduració del raïm. A més, la campanya també ha estat marcada per l'avançament del calendari de collita. Per varietats, el xarel·lo ha augmentat un 5% respecte a l'any passat, el macabeu un 3%, la garnatxa blanca un 30% i la garnatxa negra un 15%.
3: Més coses, els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats de robar gairebé 500 metres de cable de coure a la línia de tren entre Lleida i Tarragona, al terme de Juneda de les Garrigues.
4: Són dos joves de 20 i 25 anys. La policia va rebre l'avís dissabte a la matinada per un robatori que va afectar elements essencials dels sistemes de senyalització i va provocar una afectació greu a la infraestructura ferroviària que va causar alteracions en els sistemes de seguretat i circulació. Els robatoris de coure són un dels principals problemes de la xarxa de trens a Catalunya i aquest any se n'han denunciat pràcticament un cada dia.
3: I un últim apunt, el sindicat UGT de Catalunya ha registrat dues jornades de vaga en plena de campanya de Nadal, concretament els dies 24 i 31 de desembre al sector dels supermercats per exigir millores salarials i laborals. El sindicat demana una millora del 4% anual dels salaris per recuperar poder adquisitiu, però lamenta que no hi ha hagut cap mena d'avenç a la taula de negociació amb les patronals. És tot per ara, quan passen 5 minuts de les 6 de la tarda.

0: In Vitro. Dilluns a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Darrere d'una truita ecològica hi ha molt més del que penses. Gallines criades sense gàbies, a l'aire lliure, alimentades amb pinsos i farratges ecològics, respectant el seu benestar, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya.
2: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
3: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
4: Segur que no n'hi ha per tant.
5: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
6: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
7: On t'has ficat aquesta nit?

0: Avui, al balcó, què és dreta i què és esquerra amb Antoni Bassas. I després, els primers rapsodes de la història, amb la nostra doctora en Història Antiga, Irene Cordón.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Set Joan Bofill, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna.
0: Guillem Delso, què tal?
2: Bona tarda.
0: Què val empastar una dent? Doncs entre 70 i 80 euros. Què pot valdre un implant? Doncs entre 1.000 i 2.500. Per peça, eh? I depèn de si és de metall, ceràmica, circoni. Què val un tractament d'ortodòncia? Doncs pot arribar als 7.000 euros. Beatriz Cerro, com estàs? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: En una clínica dental privada, què t'hagués costat tenir la boca que tens ara, les dents?
3: Sobre uns 1.200 euros.
0: Uns 1.200. Ho donem per fet, eh? Les dents són una part essencial de les nostres vides. Una bona dentadura ens permet menjar, somriure, ens ajuda a integrar-nos, ens facilita trobar feina i al cap i a la fi ens fa còmodes, estar còmodes amb nosaltres mateixos. Però no al dentista i cuidar-la no és apta per totes les butxaques, Guillem.
2: No, la sanitat pública no cobreix la gran majoria de tractaments i les clíniques privades sovint tenen preus elevats, a vegades per alguna gent inaccessibles.
4: Jo tinc un queixal picat, un altre trencat i un altre que directament no el tinc. I no em puc fer operació perquè em curaven milers només per empastar-me un.
5: Quan vaig demanar pressupost perquè em van treure dos queixals, tal qual, el pressupost va ser tan altíssim, però una brutalitat, que em van dir, pots pagar amb terminis, no? Vaig dir, no, termini, em la dinyo abans de pagar jo això.
6: Doncs jo em vaig posar un implant i pagava 150 euros al mes durant, crec que va ser gairebé 12 mesos.
7: Este el dentista, o sea, gasto creo 200 euros cada dos meses, entonces 100 euros al mes.
8: Jo tinc un fill que li hem ficat aparells a la boca i ha costat com uns 1.800 euros. Llavors són bastants diners pues, per un nen petit que sí que bueno, pues, arreglar una miqueta ja. I no descarta que l'hagin de tornar a posar aparells més endavant.
9: Però d'un implantament, ara em costa, no sé si 850.
10: Lo más caro fueron los brackets, pero gracias a Dios me lo pagaron mis padres, por lo tanto, esa barbaridad yo no tuve que pagarla y yo lo que pago ahora sí que normalmente son empastes, que suelen ser sobre 50-60 euros y la verdad es que las revisiones me salen gratis porque estoy en una cadena de estas que las revisiones te las hacen gratis y por suerte no tuve así ninguna desgracia en los dientes de tener que pagar una barbaridad de dinero.
0: Veus que ha recollit la Maria Martínez del carrer, forta la que diu, la dinyo abans de pagar això. Guillem, també hi ha dades que confirmen el que apuntava tota aquesta gent.
2: Sí, segons l'estudi Viure la desigualtat 2025 d'Oxfam

0: Intermón, a Catalunya gairebé el 40% de la població no pot accedir a tractaments odontològics bàsics per motius econòmics i, en conseqüència, a Catalunya, una de cada tres persones no va al dentista per motius econòmics.
1: Avui al Balcó ens fixem en el que passa quan algú no es pot pagar al dentista. Hi ha alternatives, són suficients, estan a l'abast de tothom. Hi ha dentistes que voluntàriament, doncs, ajuden. Hem conegut ja la Beatriz, ens deia ara 1.200 euros, no? Sí, és el sí. que t'hagués costat. Ara com tens la boca perfecta, no? Genial. Com la tenies abans?
2: Antes, pues, no podía comer, no, me faltaban casi todas las piezas y las dos o tres que tenía me dolía muchísimo, no podía ni comer.
1: Se t'havien deteriorat?
2: Sí. Se me iban cayendo.
1: Se te iban cayendo. ¿A quién dentista anabas?
2: A la Seguridad Social.
1: ¿Y et podía la Seguridad Social corregir?
2: No, lo único que es que te le sacan la pieza. Todo lo demás me mandaban al de pago. Entonces, pues no iba.
1: ¿Y no tú podías pagar?
2: No, no podía permitírmelo.
1: ¿Cómo descubres que puedes hacer alguna cosa?
2: Pues la misma médico de... La dentista de la misma Seguridad Social me recomendó ir al asistente social del ambulatorio y de ahí me derivaron a lo del el SOPS.
1: El SOPS, ara parlem del SOPS. El fet de no poder lluir un bon somriure t'afectava molt personalment?
2: Sí, sí, personalmente, pues cogí un poquito de depresión, no salía mucho a la calle. El no poder comer, pues, anemia, tuve varias cositas, porque había un momento que es que no podía ni comer.
1: ¿Y físicamente?
2: Pues una vez me encontraba mal, me veía muy mal, y nada, es que me daba cosas salir a la calle por la forma, ¿no? O sea, al no tener dientes, la gente también me miraba mal, entonces, pues, no, todo en general.
1: Ahora tienes un somriure súper bonic.
2: Sí, ahora sí, ahora no paro de reírme. Ahora sí.
1: ¿Et sents bé?
2: Sí,
1: ahora sí. Et sents molt millor. Raquel Ortega, tècnica administrativa de SOPS. Ara ho acaba de citar la Beatriz. És la Clínica Dental de Badalona que deia. Benvinguda al balcó.
3: Hola, bona tarda.
1: Què et sembla el canvi de la Beatriz? Pues
3: una passada. Hi ha un canvi molt, molt, molt, molt gran. Va arribar a la clínica amb les peces molt tocades, no es podia fer ja res, i vam optar per la pròtesi completa.
1: Què és SOPS? O sigui, què té d'especial aquesta clínica de Badalona i com neix?
3: Mira, la clínica de Badalona ja fa uns 25-30 anys que està. Més o menys els que fem és un tractament de persones que estan derivades per una treballadora social o treballador social i fem els tractaments per obtenir, pues, això, un somriure, una vida plena i a tema fisiològic també.
1: Com us ho feu? Com us surten els comptes a la clínica si tothom paga? Què has pagat al final?
2: Unos 600 euros.
1: 600 euros, sí. per és a dir, la meitat, sí, del que suposaria un tractament normal.
3: Nosaltres el que rebem són ajudes de subvencions, empreses privades, donatius, i clar, i ara amb l'ajuda de les clíniques privades que ens fan un cop de mà.
1: Us fan un cop de mà, com funciona això?
3: Bueno, és una bomba d'oxigen. Ens ajuden a fer els primers tractaments per nosaltres arribar a obtenir hores de treball per arribar a fer les pròtesis, que és el tractament secundari que diem. I és, bueno, és espectacular.
1: Perquè ara SOPS quanta gent hi treballa?
3: Dues persones.
1: Dues persones.
3: El odontòleg i jo.
1: Quantes Beatriz piquen a la vostra porta cada dia?
3: Mira, avui t'ho dic així a... M'ha arribat unes 23 derivacions, 24, cada mail que arriba pot ser que porti un pacient com que porti 3 pacients. Llavors, avui 23 derivacions, o sigui, 23 pacients que estan en llista d'espera, d'avui mateix.
1: Que venen derivades...
3: De derivades de les treballadores socials.
1: De les treballadores socials. Sí. Per tant, és un problema gegant.
3: Sí, està d'espera descomunal i cada dia es va més...
0: I no venen només pacients de Badalona.
3: No. Això és una cosa que vull recalcar. De tota Catalunya. I sobretot necessitem moltes clíniques, no de Barcelona, sinó de fora. De Lleida venen un munt de pacients que li surt molt bé agafar el tren, passar 3 hores de tren i arribar a SOPS a les 12 del migdia per fer els tractaments. Sí, sí.
1: La llista d'espera que és quilomètrica?
3: Bueno, sí, ara estarem a prop de l'any. Ben bé, ha baixat, gràcies a les clíniques ha baixat.
1: Ara li preguntarem a la nostra estomatòloga què passa si estàs igual molt temps amb una dent picada?
3: Passarà el que...
1: És a dir, una llista d'espera... Beatriz, tu quant temps vas haver d'esperar?
2: 2 anys. Estuve 2 anys esperando.
1: 2 anys sentint-te, com has dit tu, et senties...
2: Se me caían.
1: Poc agraciada, sense poder menjar bé.
2: Se me iban cayendo. Las que me empezaban a doler tanto, iba a la Seguridad Social y me las quitaba, porque ya no podía con el dolor.
1: Però sabies que tenies l'horitzó? Sabies que al final t'acabarien...
2: Bueno, no lo sabía, pero era la esperanza, ¿no?, que me acabarían llamando algún día.
1: Ara has parlat, Raquel, de dentistes que us ajuden.
3: Sí.
1: Això és un projecte que teniu.
3: Sí.
1: Com es diu?
3: Dent Justes. És un projecte que fa uns 6-7 mesos que han començat. Ja tenim unes 8 clíniques. Són persones com aquí la doctora que ens fan un cop de mà. Ens alivien molt el nostre treball, la nostra llista d'espera i, bueno, genial. Necessitem més, necessitem molts més.
1: Mira el somriure de la Josefa Zarco, que he dit jo, estomatòloga de la clínica dental. Josefa Zarco, precisament, bona tarda, benvinguda al balcó. Que hem dit estomatòloga i ara hi ha algun oient que diu estomatòloga?
4: Sí.
1: No té res a veure amb l'estómac.
4: No,
1: parlant...
4: estomatos, que és del latí, que és la boca. Antiguamente, todos los dentistas eran médicos y hacían una especialidad médica que era estomatología. Esto ha cambiado y ahora son odontólogos, que son súper buenos profesionales, indudablemente, pero yo no soy odontóloga, soy médico estomatóloga, además ya tengo muchos años.
1: No, no, és que ens va corregir, dius, no digueu dentista i ja estàs, o sigui, vosaltres feu diagnòstic, prevenció, tractament, sí, de les malalties de la boca, les dents, les genives...
4: Todo.
1: I tot.
4: Vale. Sí, yo además en mi clínica estoy sola y yo lo hago todo sola, o sea, no tengo colaboradores ni... funciono sola.
1: Josefa, tu funciones sola y estás dedicando, entenc, voluntariament el teu temps a tractar persones, sí, que no tenen suficients diners. Exacto. Això per què?
4: Bueno, yo he ido muchas veces a Marruecos, al Senegal, a Guatemala, a hacer voluntariados y llega un momento que dices, bueno, ¿y por qué no lo voy a hacer aquí? Que es mi ciudad y son mis conciudadanos que lo necesitan. Entonces, Óscar vino a la clínica, me presentó el proyecto y le dije, vale, perfecto, yo te doy unas horas. La verdad es que no las cumplo las horas.
1: ¿Qué vols dir, que en dones moltes més del que...?
4: A ver, si me llega una paciente, por ejemplo, hay que hacer un tratamiento de conductos, que esto se hace cuando el paciente tiene dolor, intentamos espabilar el tema, no nos dormimos. Entonces, intentamos coger un paciente y acabarlo en un mes. Si lo acabamos antes, yo llamo a Oscar y le digo, me envías otro paciente y hago otro paciente. No sé quantes hores dedico, da igual. No tiene importancia.
1: Et surten els comptes.
4: Claro que sí, a todo el mundo le salen las cuentas. Nadie se va a arruinar por dar unas horas de su clínica.
1: Ara la Beatriz deia, no paro de somriure. És a dir, tu deus veure més somriures que mai d'agraïment.
4: La verdad es que yo estoy con ellos desde mayo. Todos los pacientes que han venido son súper educados, súper correctos, súper amables. Además es que te lo transmite. Y hay algunas que hasta nos ha puesto una reseña, o sea, cosa que nos ha llamado mucho la atención, ¿vale? No, es gente que ellos agradecen mucho lo que haces. Esto está clarísimo.
1: Poca broma, Josefa, perquè tenir una dent malalta o corcada, sí, o infectada es pot matar.
4: Sí. Mira, ahora hace poco ha salido el caso de una persona por una muela que se le infectó y al final se murió porque hizo un acceso mediastínico. A ver, esto no es lo más normal. ¿Qué? Hizo pues un acceso de pus en el mediastino, en la parte anterior del tórax, y esta persona murió. A ver, si tú coges el diente con una caries, vas a hacer un empaste. Si esto avanza, vas a hacer una endodoncia. Todo este proceso, y si al final no haces una endodoncia, pierdes el diente. Te tienes que poner un implante. Al final lo preventivo es lo mejor.
0: Però quina mena de tractaments fas amb els pacients de, sí, SOPs? Perquè no és, són intervencions puntuals o t'hi pots estar més temps?
4: No, yo los acabo, yo les hago todo. Higienes, obturaciones y yo también hago endodoncias en la clínica. Que ellos, por ejemplo, me explicaban ahora que tienen muchos problemas para hacer las endodoncias. Ya hemos estado gestionando un poco cómo vamos a hacer esto.
1: Estamos haciendo negocios aquí fuera,
3: sí,
1: ¿no?
3: Sí, sí, fuera.
4: Tampoco tienen ortopanto, entonces esto también les supone un problema de que tienen que ir al CAP a hacerse una radiografía de toda la cara. Entonces les estaba diciendo que también pueden venir a la clínica porque a mí eso no me supone ningún problema. Se hace la ortopantomografía, se manda un email con la ortopanto y el dentista que trabaja con ellos lo va a poder mirar.
1: En el teu cas, que estàs a Dents Justes, què es cobra? Què cobres?
4: Jo, nada. Jo no cobro
1: què
4: nada.
1: Què paguen ells?
4: Nada.
1: És a dir, ve gent que es fa tot el que has dit i els hi surt gratis.
4: Clar, esa és la idea.
1: Quantes hores diries que dediques del teu dia a dia?
4: No, de dia a dia no, però al mes creo que unas 14 o así estamos dedicando.
1: Unes 14?
4: Sí.
0: Però tu que portes tota la vida dedicant-te al món de les dents, coneixes altres clíniques a Barcelona o als voltants que estiguin formant part del projecte de Dents Justes?
4: No.
0: No coneixes a ningú, no.
4: Yo hago un llamamiento desde aquí a todos mis colegas, si nos están oyendo, que se animen, porque solo que una clínica de 4 horas y otra de 4 y otra de 4 y 4 y 4, al final son muchas horas.
1: Pero y et dirían, y altres, no, altres tipus de disciplines de la medicina que també ho podrien fer. S'ha fet amb els ulls, per exemple, sí. No? I ja però amb les dents és especialment important, pel que dèiem, perquè és una part molt important de la salut.
4: Porque el problema de los dientes también es que está metido en una medicina totalmente privada. O sea, la seguridad social no hace nada.
1: Aquí
4: este
1: vaig.
4: Es el problema. Yo también entiendo, esto lo hemos hablado muchas veces, que una persona que acaba de abrir su clínica dental, que igual tiene un montón de préstamos por pagar, pues esto le da miedo, dedicar horas sin cobrar. Pero realmente no es mi situación. Yo lo puedo hacer. Y creo que porque una clínica dedique 4 horas, al final los números te salen igual.
1: Però, Josefa, ara ho deies, has esmentat la Seguretat Social. Això no hauria d'estar inclòs a la Seguretat Social i amb la gent vulnerable i que no s'ho pot pagar?
4: Vale. Yo creo que debería estar... O sea, el soporte tendría que ser para todos los ciudadanos. ¿Qué pasa? O sea, montar clínicas dentales en la Seguridad Social es muy problemático. Pero esto el Colegio de Médicos y el Colegio de Dentistas ha hecho... que se utilicen las clínicas privadas para que los ciudadanos se puedan visitar y la Seguridad Social pague al dentista. La estructura ya está hecha, la infraestructura. Mm-hmm. Pero lo que pasa es que aquí es mucho dinero el que tendría que pagar todo el mundo. Entonces, esto no se hace. Pero hay suficientes clínicas dentales, se podrían derivar muchos pacientes.
1: Claro. Beatriz, tú pensas, ¿no?
2: Imagino sí. Que... Sí, bueno, mi pareja está en una clínica que hay también derivada sí. Y el tiempo de espera, pues en vez de 2 años, en 5 meses ya la han llamado. Y ya está casi...
1: Perquè, Raquel, hi ha més opcions, hi ha més alternatives? N'han existint més o diríem, esteu obrint vosaltres camí?
3: Ara estem obrint camí. Sí que és veritat que hi ha una clínica que està a Granollers, però em sembla, no sé si ara està activa, i el que em sembla que té són 5 anys d'espera.
1: 5 anys d'espera?
3: Sí, fins al que jo arribo em sembla que són 5 anys.
0: I la clínica de SOPS, que és la inicial, no sé si està previst ampliar plantilla... Sé que fa bastants anys que està oberta ja, no?
1: Sí. És que sou dos, sí. No, has dit?
3: Sí, ara mateix som dos, sí. Bueno, si tenim l'ajuda de clíniques externes ja ens va bé, perquè nosaltres el que també demanem, sobretot i vull fer molt pressió amb això, és que sigui de diferents punts de Catalunya, perquè si en venen de Lleida, un pacient... 3 hores al tren és inviable amb andadors, amb discapacitats econòmicament tenir-la al costat de casa et facilita molt molt, tant econòmicament com a la gestió.
1: Beatriz,
2: sí.
1: Tu estàs... Sí, no para de somriure amb la seva boca nova, no?
2: Sí, jo estic molt contenta, sí, i molt agradecida.
1: És fàcil, no, trobar-vos? Bueno,
3: sí,
1: ja crec
3: sí,
1: que hem donat
3: estem a la...
1: Hem donat moltes pistes.
2: Sí.
1: Beatriz Cerro, pacient de la clínica SOPS de Badalona, moltes gràcies.
2: A tu.
1: Per fer-nos confiança, per ensenyar-nos el somriure. Josefa Zarco, estomatòloga de la clínica dental Josefa Zarco, gràcies per compartir, bueno, per venir a explicar-ho i per cedir el teu temps.
4: No.
1: Que...
4: passa nada.
1: Sí, però sempre és al final la societat civil, no, que acabem arromangant-nos, no? Que igual...
4: Yo creo que igual hay que dar, no lo sé cómo se han movido, pero igual dar más visibilidad al proyecto, yo creo que habría más gente que se apuntaría.
1: Crec que la Raquel ha estat claríssim, la Raquel Ortega, tècnica administrativa de SOPS i Dents Justes. Gràcies per ser al balcó i a seguir incentivant els projectes d'odontologia solidària que són tan necessaris.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies, sort a totes.
2: Gràcies.

0: A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan, què està passant i què recollim del dia?
2: La notícia judicial del dia sobre el Tribunal de Comptes, que també accelera i amnistia els líders del procés de la causa dels diners que va costar l'1 d'octubre. Recordem que la justícia europea va aclarir que el referèndum de l'1 d'octubre del 2017 no es va pagar amb fons europeus, i ara aquest Tribunal de Comptes deixa de reclamar els més de 5 milions d'euros, en concret a Carles Puigdemont, a Oriol Junqueras, a Artur Mas i a una desena més d'exalts càrrecs. Aquesta decisió, que recordem que arriba uns dies abans que el Tribunal Suprem completi l'aplicació de l'amnistia als líders del procés. I d'aquí a menys d'una hora, a les 8, a Torelló, a Osona, l'Ajuntament ha convocat una concentració a la plaça de la Vila després de l'apunyalament d'un home ahir a la nit en una plaça del poble, a la plaça de Sant Fortià. Encara es continua buscant el presumpte agressor, però la punyalada és greu i la víctima és un metge del CAP de Torelló, que està ingressat a l'Hospital de Vic en estat greu, però la seva vida no corre perill. Ha estat una agressió amb arma blanca, ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, al seu compte d'X.
3: Ara és moment de deixar treballar els professionals de la seguretat, els Mossos d'Esquadra, perquè puguin dur a terme la investigació adient i, sobretot, la detenció d'aquest delinqüent. A Catalunya ni normalitzem ni acceptem aquestes conductes. Li caurà tot el pes de la llei.
2: Explica la consellera, per tant, que encara els Mossos no han localitzat aquest autor, se l'està buscant i també no estem per la vida del metge, tot i que l'agressió explicava que ha estat greu. Tot això avui, que continuen els retards a l'alta velocitat, aquest tren incendiat dilluns a la tarda continua la via a l'altura de Ricla, Saragossa, encara en aquest tram s'ha de circular per via única, i els responsables de DIF, en concret Antonio Carmona, avui ha explicat que aquestes feines per retirar el tren i reparar la via s'han de fer de nit, que aniran per llarg, així que l'avís és que la normalitat a la línia Barcelona-Madrid d'alta velocitat no es recuperarà com a mínim fins la setmana que ve.
4: Són treballs molt complexes, només es poden fer en un horari nocturn. Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics de DIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa, i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
2: Tot això avui, en què aquest migdia un centenar de tractors han tornat a circular pels carrers de Barcelona.
5: S'ha de sortir sí o sí. Creiem que està la cosa molt malament.
6: No n'hi ha prou amb dir que necessitem pagesos quan tot creme, quan hi ha foc, i que ens aplaudeixin quan llaurem. Foc s'apaguen a l'hivern.
2: Són alguns dels pagesos que han arribat fins a Barcelona dos anys després de l'esclat de la revolta pagesa per protestar reclamant menys burocràcia, menys impostos i que també hi hagi les mateixes normatives pels pagesos de fora de la Unió Europea i els d'aquí. Avui han anat fins a la Generalitat, però no s'han pogut reunir amb el conseller d'Agricultura perquè era fora de Catalunya. De seguida ens ampliarà les demandes i el que ha donat de si aquesta protesta amb Pol Valero a dos quarts, una mica abans de dos quarts de nou, en el dia en 5 minuts del balcó.
1: Anna Palet, com estàs?
7: Total, bona tarda, Anna.
1: Graderia del balcó. Avui què? Eco, no? Eco del Galatasaray-Barça?
7: Assaborint encara aquesta meravellosa victòria, aquesta golejada.
1: No?
7: Sí, la veritat
1: tots
7: que...
1: Tots us vau passar superbé.
7: És que és magnífic aquest inici de temporada, vull dir, estem tots al·lucinant vaja, és una bassa d'oli, és tot fantàstic. Assaborirem aquesta golejada del Barça a Turquia.
1: Que, per cert, ahir vaig tocar el timbal aquest, el bombo del Cristóbal. I estava allà el Sique i vaig fer com uns toquets així, no, desfoc. I vaig veure
7: és
1: la potència
7: teràpia,
1: que té.
7: Eh? És una bona teràpia. És que de fet li han receptat el Cristóbal.
1: Vaig sortir les 8 i pim-pam, tu.
7: Com a teràpia, ja te l'anirem passant al bombo perquè el toquis, però també estarem pendents a la graderia del balcó del Madrid, perquè juga a les 9 de la nit, veurem si Vinícius és titular, no, com està Mourinho, com respira aquesta situació tan tensa, tan diferent a la que tenim ara mateix a Barcelona, amb el Bruno Alemany, que és el nostre expert en tot el que passa a Europa, repassarem la jornada de Champions i estrenem secció amb l'Hum Martín, que ens explicarà històries del món de l'esport. Vaja,
1: m'encanta l'Hum Martín.
7: Jo crec que són veritat. Ell creu i ell defensa que són veritat.
1: Ah, igual és apòcrif tot.
7: Fins i tot sembla mentida de com de curioses són. Avui, especial, Colin Bell, un jugador mític dels anys 70 anglès, una llegenda del Manchester City. Avui, aquesta secció del l'Hum Martín comença parlant i recordant la figura de Colin Bell.
1: A quarts de nota espero. Gràcies.
7: Fins
1: ara. Carbó, a temps, com estàs?
8: Què tal? Bona tarda.
1: Que venen...
8: Que bé.
1: Baixes temperatures. Jo he escoltat avui ja gent a la redacció dient canvi d'armari a punt. Com ho veus?
8: Que em sembla precipitat. Ja ho sabia. Bàsicament, hem tingut ja aquests canvis, no?, que ens han obligat alguns dies a agafar alguna jaqueta, a abrigar-nos una mica més, però sí, ha de baixar molt la temperatura el cap de setmana, però tornarà a pujar després. Mm. De manera que si anem en qüestions d'armari, la idea és que anem guardant roba d'estiu, però sense amagar-la tota, perquè déu-n'hi-do, avui, la calor que ha fet ha estat molt significativa. El que està passant és que, clar, com hem patit tanta calor durant l'estiu, que avui haguem tingut de 25 a 30 graus a pràcticament tot Catalunya, em sembla com una cosa, ja és el que toca, no? Fa menys calor que l'estiu. Mm. I no, és, estem a mitjans d'octubre i aquestes temperatures, que sí que s'han donat altres anys, el que està passant és que s'estan donant la major part de dies. Demà, de fet, encara queden dos dies més de temps semblant, sí? Però amb petits matisos. Per exemple, avui hi havia menys núvols que ahir, per això ha pujat més la temperatura. Mm. Demà hi haurà més núvols, sobretot a la costa i litoral, i això farà baixar una mica les màximes. Però, igualment, ens mantindrem en valors per sobre del que seria habitual per aquestes dates. Sí? Al matí una mica de fresca, arreu de Catalunya mínimes de 15 a 20 graus, al voltant dels 20 a la façana costanera, màximes a prop dels 25 a la major part de poblacions, insistint que demà a la tarda una mica menys que avui, tret del Pla de Lleida, on encara arribarem a valors de 27-28 graus. Divendres, pràcticament el mateix, i el cap de setmana ja veurem, perquè saps també què vol dir, no?, cada cop que s'apropa una situació favorable per la pluja aquí a Catalunya, darrerament.
1: Sí, sí, que plou, que plou molt, que plou amb força.
8: En excés, i aquest
1: la
8: serà un dels escenaris.
1: La temperatura del mar,
8: Està molt alta encara, i aquest serà un dels escenaris. Ho detallarem ja amb més precisió demà, però compte a partir de la nit de dissabte. I la bona notícia, no es pot confirmar encara, és que aquesta pluja, escoltant ara les declaracions dels pagesos, no?, que un dels factors que encara perjudica més és la sequera que estan patint moltes àrees agrícoles de Catalunya, sobretot de Lleida. Aquesta situació podria deixar quantitats significatives justament a aquestes zones, moltes que estan desitjant-ho per salvar la collita de l'oliva. Doncs a veure si tenim aquesta part positiva i no només negativa de la pluja.
1: Tant de bo. Carbó, gràcies.
8: Fins demà.
1: Fins demà. Antoni Suárez és al control de so. Ara són les 7:25 d'aquest dimecres 14 d'octubre. Joan, què ha de sonar?
9: Rei.

0: És molt bonica aquesta cançó de la Rei que es diu Joy, que a més
1: que té una veu,
0: aquestes
1: dona.
0: Altres dues veus són de les seves germanes, que també són artistes i les ha volgut ficar dins en aquesta
1: I
0: cançó meravellosa.
1: I sempre surten als concerts com si fóssim experts.
0: Efectivament. Però parlem de Rei, aquesta britànica, que podria ser l'artista que ha trobat la solució contra els bots que compren entrades massivament i s'aturen les vendes online. Saps que aquesta noia que tant estimem fa poc va acabar la gira del seu segon àlbum, This Music May Contains Hope, una gira que la va portar al febrer a Barcelona. Bé, doncs, ara Rei ha acabat aquesta gira. Recordem la seva història. Ella es va cansar de la discogràfica que portava anys duent-li la seva agenda, fins que es va cansar, va fer un tuit dient que no li deixaven llançar la música que volia i que plegava. Els deixa, abandona aquesta discogràfica i publica ella sola el seu primer àlbum, 21st Century Blues.

0: D'això fa 4 anys aproximadament, arrasa els Premis Britànics, els Brits es converteixen en la més nominada de tota la història i ara publica segon àlbum que sona fins i tot per ser a la gran categoria de Grammy, Grammy de l'any fins i tot, eh? Veurem aviam què acaba passant. Ara que ha acabat aquesta gira, la Rey vol repetir una cosa que va fer amb el primer àlbum, que és anar al Royal Albert Hall i reinterpretar totes les cançons del seu àlbum amb orquestra sinfònica i amb cor gospel.
1: Això ho fan tots, no? Això els encanta.
0: I ella va fer-ho pel 21st Century Blues en un concert que us recomano que mireu, perquè és fantàstic, que es pot trobar a YouTube.

0: Bé, doncs ara el que vol fer la Rey és repetir l'experiència al Royal Albert Hall amb el segon àlbum. Que és un àlbum que, per exemple, té aquesta cançó amb el Hans Zimmer, que és un autor de grans bandes sonores amb molta orquestra, per tant, sí, aquesta experiència pot encara ser més espectacular. Per tant, et pots imaginar les ganes que hi ha de poder tenir una entrada per a aquest concert del Royal Albert Hall. Sí. Clar, són 5.000 entrades, un sol concert. Ja la demanda que s'esperava era altíssima, però res comparat amb el que ha passat finalment, perquè en poques hores, de cop, es van registrar 1,8 milions de persones per accedir a la preventa, per un concert de 5.000 entrades, 1,8. Però resulta que després s'ha vist que la majoria no eren persones,
1: eren bots,
0: sinó que eren sol·licituds de bots, d'una sofisticada xarxa de bots, que estan impulsats, a més, per la intel·ligència artificial. Què hi ha darrere? Doncs xarxes de gent que vol revendre les entrades per fer diners i especular amb les entrades. La pròpia Rey ho ha explicat a les xarxes amb aquesta frase que ho resumeix tot molt, que és: vivim en un món nou, mai no havia vist bots a aquesta escala. I és que el més fort és que en la preventa, ja per evitar això, havien fet que hi hagués un qüestionari, és a dir, una selecció dels fans en què els hi feien preguntes sobre la pròpia música de Rey.
1: Per demostrar que eren humans, no?
0: I tot i així, els bots han aconseguit saltar-s'ho. I ara què es farà? Doncs han tirat de la cosa més analògica possible, que és que l'equip de Rey revisarà les inscripcions una per una manualment per seleccionar els qui consideren que són persones reals i fans de debò, una per una fins a arribar a les
1: 5.000 entrades,
0: a totes les sol·licituds. I després aquesta gent rebrà un correu electrònic amb l'enllaç per accedir al codi de preventa. I després el que quedi disponible, si resulta que hi ha persones reals menys de la demanda, doncs es posaran a la venda la resta d'entrades més endavant. Ara mateix al Regne Unit, de fet, s'estan fent mesures legals ja per prohibir que les entrades es revenguin sobre del preu original.
1: Clar, això acabaria amb els vots, ja no tindrien sentit.
0: Clar, però ara són els propis músics els que han d'estar buscant la manera de protegir els seus fans. Per exemple, ho va fer fa poc The Cure.

0: De Cure, que ara estem escoltant la cançó que tenen amb l'Olivia Rodrigo. Robert Smith va demanar que les entrades de la seva gira nord-americana no poguessin transferir-se i que només es poguessin revendre el preu original, i també va aconseguir, que és una cosa molt difícil, que Ticketmaster tornés part de les comissions que havia cobrat els fans, que això ho fa a la pròpia plataforma oficial. Oasis va limitar la compra a 4 entrades per persona i es van establir que només es poguessin revendre el preu original a través de canals autoritzats, però també van haver de perseguir a Ticketmaster perquè no inflés els preus, perquè la pròpia Ticketmaster a la seva plataforma fa revenda augmentant els preus. I després un cantant de country, l'Eric Church, va anul·lar unes 25.000 entrades que el seu equip havia identificat com a compres destinades a revenda. Va anul·lar els codis. Així que són així fórmules que estan trobant els artistes per evitar això. Clar, que ha decidit fer la rei, doncs, sol·licitud una per una, que és una feina ingent, però així assegurar-se que
1: l'anyo el seu equip, eh?
0: Clar, però són fans de veritat, sí, sí, els que han aconseguit les entrades, que al final és el que busca un artista.
1: Bravo, la rei. So well you do, I must say, but I have... 2 minuts d'anuncis i arriba l'Antoni Bassas.

0: cooperativa és informar-te sobre aquells temes que són més importants per tu. Consum.
1: Ibérico Sarrà, el pernil compta amb un gran nombre de denominacions d'origen on escollir. Avui a Ser Consumidors amb l'Alexandra Ramírez de la cooperativa Consum sabrem una mica més sobre aquest deliciós producte i com seleccionar-lo. Benvinguda.
2: Moltes gràcies. Voleu saber la diferència entre el pernil ibèric i el serrà?
1: I tant. Quina és?
2: El pernil ibèric s'elabora amb el porc de raça ibèrica, autòctona de la península ibèrica, mentre que el pernil serrà s'elabora amb el porc de raça blanca. En el cas de l'ibèric, i depenent del tipus d'alimentació i del lloc de criança, existeixen diferents tipus de classificació oficial. Per exemple, l'ibèric d'engreix és el més econòmic i prové del porc criat en granges i alimentat exclusivament amb pinsos. El més apreciat, l'ibèric de gla, prové del porc criat en una devesa a base de pinsos naturals en l'etapa de creixement. En l'època de pastura s'alimenta de gla i pastura sense cap suplement afegit fins que assoleix el pes òptim.
1: I de pernil serrà, quin tipus hi ha?
2: La classificació és en funció del temps de curació. Així tenim des del que no té cap exigència, que s'anomena pernil serrà, fins al gran reserva, que requereix més de 15 mesos de curació.
1: I com els podem distingir a simple vista?
2: En l'ibèric, el color del pernil va del rosat al vermell porpra. Té una textura poc fibrosa i amb el greix infiltrat. La combinació del seu sabor delicat i de l'aroma intens fa que aquest producte sigui un indispensable a la dieta d'un bon gourmet. En el cas del serrà, el color del pernil varia de rosat a tons porpra. El sabor és suau, poc salat i d'aroma agradable. La textura és homogènia i poc fibrosa. Comparat amb l'ibèric, l'aroma, el sabor i la textura són més suaus i menys intensos.
1: I fins aquí el programa d'avui de Consum sobre alimentació saludable. Ens veurem la setmana que ve amb més consells de la cooperativa.
0: Consum. Junts és cooperativa.
3: Consum entre nosotros.
4: Seremos muy directos.
5: Tanto como los seguros de salud de Línea Directa, con los que eliges especialista y pides cita directamente para hacer tus revisiones y mantener al día tu salud.
4: Vamos, que con Línea Directa lo tienes resuelto. Yo lo elegiría.
5: Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
6: ¿Qué, qué? Este año también nos subes el precio del seguro.
7: Pues ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a la Mutua.
8: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
6: ¿Qué? ¿Vente a la Mutua?
8: Condiciones en Mutua.es.
9: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada día. Every day.
10: Energía, fuerza, vitalidad. Lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
11: Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos, nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
12: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
13: ¿De qué?
12: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
13: ¡Buah! Con ese colacao.
12: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un colacao. ¿Qué más quieres?
13: Más mañana es así.
14: Colacao. Tan único como Estopa.
12: Tan único como tú.
15: Blanca, estem buscant algú pel laboratori.
16: Ah, sí?
17: Saps per què ets aquí? Ets aquí per mentir.
16: Puc quedar-me embarassada o no? Possibilitats sempre n'hi ha.
17: A tu només t'hem pogut treure dos òvuls que no serveixen.
18: Hem deixat una pasta.
17: Si el motor és vell...
19: In vitro. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
20: Hacer empresa. ¿Qué es hacer empresa? Para un empresario es creer en ella, obsesionarse con ella, es trabajar y trabajar para hacerla crecer, es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell. Ser de los que hacen.
21: Soy Pedro Piqueras y te recomiendo tomar The Memory con DHA que contribuye al funcionamiento del cerebro. Recuerda, The Memory, The Memory, de Pharma OTC.
22: Por primera vez el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA llega al circuito de Barcelona, Cataluña. Del 16 al 18 de octubre, ven a ver a los pilotos y coches de las 24 horas de Le Mans. Compra tus entradas para el FIA WEC 6 horas de Barcelona desde 30 euros en circuitcat.com.
23: Cada vespre de 7 a 9 a la cadena SER i SER Catalunya. El balcó. Puigvoltes.

0: És hora del territori Bassas. Antoni Bassas, com estàs?
1: M'ha agradat molt això, no ho havies dit mai, Anna Puigvoltes.
0: És territori.
1: Territori, està bé, no?
0: Sí,
1: bé,
0: perquè
1: bé.
0: Aquest matí pensava...
1: És un territori compartit.
0: És compartit, però pensava, nosaltres comencem a llaurar al matí, escrivim,
1: sí,
0: i dius,
1: sí.
0: Aquí posarem una llavor, aquesta creix, no, i si parlem d'això? No, tinc una idea millor, i clar, avui
1: i el,
0: és que...
1: I al vespre fem la collita.
0: Exacte, fem la collita.
1: Sí.
0: I a més és que, clar, estem davant d'aquest compte enrere de divendres, que han d'estar definides ja les candidatures de cara a les eleccions del 29 de novembre.
1: Sí.
0: El batibull polític és clavorós. Sí. T'imagino a tu fent d'analista tot el dia.
1: Sí, perquè a més el panorama
0: fent
1: és canviant,
0: bullolla.
1: No? Sí, sí,
0: clar,
1: sí. I parlant com... amb gent i aquestes coses.
0: Ah, sí, això cada matí, no? Fas uns quants whatsapps? Fons.
1: Sí, depèn dels dies, però sí, esclar, a vegades les situacions són més dinàmiques i demana més contacte, potser una trucada a la nit, bueno, aquestes coses, sí, sí.
0: A mi em fa molta gràcia que a vegades hem estat fent aquesta secció i a tu t'arriben missatges i veig la cara, dic, acaba de rebre el que serà l'article de demà i algunes vegades m'ho has xivat a mi i hem tingut aquesta sort.
1: Doncs una mica
0: passa,
1: sí.
0: Passa.
1: Una mica passa, sí.
0: Com que costes que a ti com quedarà tot, tu has vingut amb ganes de definicions.
1: Bé, sí, aquests dies s'està parlant molt d'allò que hi ha a l'esquerra del PSOE, de les esquerres plurinacionals, les esquerres transformadores, les esquerres, no?
0: Que a mi, perdona, a casa em van preguntar, però el PSOE no és d'esquerres.
1: Sí.
0: Això m'ha estat preguntat a casa.
1: Hi ha més vida a l'esquerra del PSOE, com si diguéssim. Bueno, la pregunta si el PSOE és d'esquerres donaria per una tesi doctoral, per uns quants acudits... i per uns guants talls, si vols, algun dia fem el tema aquest, és el PSOE d'esquerres, i posem talls de Felipe González i aquestes coses. Però, bueno, ara no és el cas. No, jo el que volia dir és... estem molt acostumats a parlar de dretes i esquerres i poc o molt tots sabem què volem dir. Però d'on ve això? Parlem de les esquerres. El terme esquerres es remunta a la Revolució Francesa 1789. Van fer, després de la Revolució, van constituir l'Assemblea Nacional... I resulta que a la dreta del president s'hi van asseure els diputats més conservadors, o sigui, sí. Els que eren partidaris de l'antic règim, de la monarquia absoluta, de l'autoritat de Lluís XVI, que no va ser guillotinat fins 4 anys més tard, Per tant encara hi havia rei. I a l'esquerra del president de l'Assemblea Nacional s'hi van asseure els més radicals, els progressistes, els centralistes com els jacobins, que estaven per la república, la llibertat, la igualtat...
0: Però que podria haver estat al revés, O sigui, van seure una mica...
1: Sí.
0: Estic parlant de 1789, segle XVIII.
1: Hauria pogut ser diferent, però a la dreta del president s'hi van asseure els conservadors i a l'esquerra doncs, els que volien acabar amb els privilegis de la noblesa i del clergat.
0: Bueno, al centre hi havia algú?
1: Ah, no, el president. Diguéssim, no, van quedar a banda i banda. Bueno, aleshores, aquests termes es van consolidar amb l'aparició dels estats, les democràcies liberals a Europa, i doncs això doncs, s'ha dit fins als nostres dies, l'esquerra associada a la igualtat social, redistribució de la riquesa, i la dreta associada a la llibertat de mercat, la propietat privada, la tradició de l'autoritat de l'Estat, bueno, etc. Què va passar després que guillotinessin el rei i de la Revolució Francesa? Per exemple, l'home d'esquerres per antonomàsia, el pare gairebé de l'invent, Karl Marx.
0: Sí.
1: Karl Marx. Karl Marx deia que era d'esquerres, ell?
0: Sí, però clar, no,
1: doncs no
0: podia,
1: ho deia.
0: No, perquè no podia, no?
1: Sí,
0: perquè
1: home,
0: això havia
1: de fet, ja estava inventat.
0: Ja però, estava inventat,
1: però
0: clar.
1: Però ell...
0: Què
1: ell
0: deia?
1: Comunisme, socialista científic, moviment obrer revolucionari. Però ell esquerres no ho feia servir. Ho va fer servir de jove, temporalment, en l'etapa universitària alemanya, que es va unir als joves hegelians de Hegel,
0: sí.
1: D'aquest filòsof que deia que la història és una idea bastant marxista, no? La història progressa per conflictes i per superacions, no? Diguéssim, no? Vas saltant, no? Etc. Però no, ell, Marx, no en parlava perquè ho trobava burgès. O sigui, esquerra i dreta ho associava fonamentalment a la distribució d'escons dels parlaments nascuts a la Revolució Francesa, i ella estava per la superació d'aquests parlaments perquè ell el que volia era la revolució proletària.
0: És que estic pensant que el Parlament Britànic és claríssim, no? La dreta i l'esquerra està amb la divisió feta.
1: Absolutament, sí. El Parlament de Catalunya també, el que passa que no estan encarats com els comuns.
0: És un semicercle.
1: És un semicercle, exacte. El Congrés dels Diputats espanyol estan encarats, però perquè estan en els extrems, el president del govern i el cap de l'oposició. N'hi ha alguns que es toquen per la part del mig. Bé, aleshores, Marx de què parlava? Doncs del Manifest Comunista. En el Manifest Comunista, l'any 1848, parlava de proletariat i burgesia. Les dretes i les esquerres, és a dir, classe treballadora i els que tenien la propietat dels mitjans de producció. Si venim a Catalunya, el primer que va parlar d'un espectre polític propi va ser Valentí Almirall, 1886, que lo catalanisme va parlar de progrés, laïcisme, conquesta de llibertats civils, per tant, podríem dir que vindria a ser el primer catalanista d'esquerres, però la popularització definitiva del terme esquerra és el 1931, és a dir, aviat farà 100 anys, ara en fa 95, quan es va fundar Esquerra Republicana de Catalunya. O sigui, la història és que un mes abans de les eleccions del 14 d'abril del 31, que van donar lloc a la República, es va organitzar la Conferència d'Esquerres Catalanes, impulsada per Francesc Macià i Lluís Companys. L'un era líder de l'Estat català i l'altre del Partit Republicà Català. I aleshores, li hem de posar un nom a això, no? La conferència ja apuntava, perquè deia Conferència d'Esquerres Catalanes. Però allà hi havia tres fonts. Un corrent més obrerista i més revolucionari que Camperol, Lluís Companys, un clarament independentista, que era Francesc Macià, i que volia aglutinar el republicanisme català per fer front al conservadorisme de la Lliga, de Joan Lluís Vallescà. Al final, entre l'Estat català, el Partit Republicà i el Grup de l'Opinió, on hi havia Jaume Aiguader, que va acabar sent alcalde de Barcelona, van trobar una fórmula de consens, que és Esquerra, davant de la Lliga, de la Lliga Regionalista, Republicana, que era la condició de Companys, i de Catalunya, el Marc Nacional, que era la condició de Francesc Macià. Ells no li van voler posar Partit Comunista o Socialista de Catalunya... Ells volien ser un partit de masses, interclassista, on hi hagués els rabassaires, on hi hagués professionals, tècnics...
0: Era un bon nom.
1: Sí. La prova és que ha sobreviscut. Clar. Ha sobreviscut, perquè no és partit de... No, és, els que estan a l'esquerra són republicans i són catalans.
0: Sí.
1: Va triomfar tant això d'Esquerra Republicana que Espanya, una de les forces més decisives de la Segona República, va ser Izquierda Republicana, o sigui, que va ser un dels motors del Front Popular que vindria a continuació. El líder absolut va ser Manuel Azaña, que va ser president de la República, però vaja, hi havia Victoria Kent, hi havia Casares Quiroga, Marcelí Domingo, etc. Abans de continuar amb l'evolució històrica del terme, deixa'm dir-te...
0: Gran lliçó històrica que ens estàs fent, m'encanta. Segueix.
1: Abans de passar a l'evolució històrica del terme, deixa'm dir que això de les dretes i les esquerres ja surt a la Bíblia. Surt a la Bíblia, surt a la Bíblia en un text de l'Evangeli...
0: No, el Nou Testament.
1: N'hi ha l'Antic Testament, a l'Eclesiastès, i el Nou Testament, l'evangelista Sant Mateu, descriu com serà el judici final, no? I diu, el rei separarà les persones com un pastor que separa les ovelles dels cabrits. Posarà les ovelles a la seva dreta i els dirà, veniu, beneïts del meu pare, hereteu el regne preparat per vosaltres, i a l'esquerra posarà els cabrits, i els dirà, aparteu-vos de mi, maleïts, aneu al foc etern preparat pel diable i els seus àngels. És molt interessant això...
0: Ovelles i cabrits, ovelles de dretes, cabrits d'esquerres.
1: I els cabrits a l'esquerra. Això ho va fer servir, amb aquesta intenció que jo acabo de donar ara, un president del Partit Popular de Catalunya, que era un tio bastant intel·ligent, enginyós, però obscur també, Aleix Vidal Quadras.
0: Gran cultura que tenia aquest home.
1: Sí, que va escriure un llibre sobre què eren les dretes i les esquerres, i la citació que va posar per encapçalar el llibre era aquesta, dir, i Déu posarà els bons a la dreta i els cabrits a l'esquerra. Bueno, a l'Eclesiastès parlen també del cor del savi el mena cap a la dreta, el cor del neci el porta cap a l'esquerra. Bueno, i després hi ha allò que els justos, els que guanyin la vida eterna, s'asseuran a la dreta de Déu Pare. O sigui que, és curiós perquè aquesta visió bíblica ha influït profundament en el nostre llenguatge. La paraula llatina esquerra, sinister, deriva en el nostre adjectiu sinistre, enfosquit, malvat.
0: És veritat.
1: Mentre que els de la dreta els són destres. I dona lloc, encara una paraula molt més important, el dret.
0: Destres
1: el
0: i el dret.
1: El dret.
0: Sí, sí.
1: El dret. O sigui, les coses... Les
0: que funcionen
1: coses,
0: com han de funcionar.
1: Segons la llei, segons el dret, no?
0: I destres, no? Hàbils.
1: I els que són
0: destres.
1: Hàbils, exacte, els que tenen habilitat per alguna cosa. Bueno, aleshores...
0: Estem caient de la figuera uns quants, ara.
1: Bueno, aleshores, sí, bueno, és que aquí tot s'aprofita. Aquí acabaria... Bueno, això va continuar, naturalment, amb l'esclat de la Guerra Civil, i després, doncs, hi ha hagut una tradició en els parlaments de les democràcies liberals, de dretes i d'esquerres, amb partits socialistes i comunistes a l'esquerra, i els democristians, els liberals, els conservadors a la dreta. I fins aquí la història de la paraula esquerres. Però aquests dies s'està popularitzant un altre concepte polític, que és el de front.
0: Front.
1: El front. Al front hi ha un acudit que m'agrada molt, que front, això del Frente Amplio sembla el nom d'una agrupació de calbs, de persones calbes.
0: Perquè tenen el front ampli.
1: Perquè tenim el front ampli, exacte. Però bromes a part. Això dels fronts va néixer als anys 30, era clarament antifeixista, el Front Popular d'Espanya del 1936, que va anar a les eleccions de febrer del 36, el Front Popular de França també del 1936, a Xile hi va haver el Frente Popular de l'any 37. Després hi ha hagut fronts d'alliberament nacional molt lligats a tot el fenomen de la descolonització, sí, i de les guerrilles, etc. Hi va haver el Front d'Alliberament Nacional d'Algèria, el Frente Sandinista de Liberación Nacional a Nicaragua, el Frente Faramundo Martí para la Liberación Nacional al Salvador, el Frente Amplio de Izquierdas, bueno, o figures com el Pepe Mujica, etc. No?
0: Era la fórmula per unir-se, per liar-se.
1: Sí, d'ajuntar totes aquestes forces. Curiosament, a Catalunya, cap al final del franquisme, es va fer un front. Al principi n'hi va haver un, l'any 40, Front Nacional de Catalunya, per a gent a l'exili. Però més modernament, cap al final del franquisme, es va crear el FOC, el Front Obrer de Catalunya. I saps qui hi havia aquí?
0: No.
1: Gent com Pasqual Maragall i gent com Miquel Roca Junyent, que després va anar a Convergència i va ser parada de la
0: el
1: Constitució.
0: Foc, sí.
1: Sí, sí, és molt curiós.
0: Maragall i Roca.
1: Maragall, Roca, Isidre Moles, Alfons Carles Comín, el pare del Toni Comín, tots aquests eren del FOC, però això va tenir molt poca vida, va durar relativament poc. Aleshores, en els nostres temps, doncs, hi ha hagut, fins i tot, això és una excepció, un ús excepcional del terme front a l'extrema dreta, el Front Nacional de Jean-Marie Le Pen,
0: clar,
1: a França,
0: sí,
1: fundat el 1972, que aquesta seria una altra història. Bueno, fins aquí la teòrica a propòsit d'aquestes paraules que s'estan imposant aquests dies a la nostra conversa política. Tenen música les esquerres, tenen música als fronts. Home, doncs, clar, els partits tenen himnes, els moviments tenen himnes. Jo, i crec que ho he consensuat amb tu, diria que n'hi ha un de molt clar en castellà. Nascut l'estiu de 1973 a Xile, a partir d'un crit que se sentia al carrer, que era "El pueblo unido jamás será vencido". Aquesta frase li atribueixen a un polític populista liberal, és a dir, de la banda d'esquerres, a Colòmbia, als anys 40, que es deia Gaitán, l'assassinat del qual va provocar una autèntica massacre a tot el país, perquè es van matar, no vegis com, liberals i conservadors a Colòmbia. Es veu que ell ho havia sentit al carrer, ho va reproduir, i com que això es va continuar dient, algú, concretament Sergio Ortega, que era un compositor de música acadèmica i clàssica, va compondre la cançó "El pueblo unido jamás será vencido".

0: És un efecte de marxa rítmica, és a dir, la cançó utilitza un ritme gairebé obsessiu que imita els passos d'una marxa gairebé militar, és a dir, d'algú que tu estàs en un punt i sents com una remor que va venint, i cada vegada veus que va venint més gent i més gent, que puja d'intensitat en escala. És una sensació psicològica d'acumulació de gent
1: que ve cap a tu. I canta Intilimani i Quilapayún van estar aquí i ho vaig anar a veure'ls. I és clar, està ple de xilens. Era aquí el Cine Novedades, quan estava aquí davant, i tots en peu cantant van acabar així el concert.
0: Bueno, tu pensa que ells la van compondre en 3 dies, aquesta cançó, un vespre de juny de 1973, després de veure això, gent cridant El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, i el setembre del 73, quan el cop de l'11 de setembre del 73, quan el cop d'estat del Pinochet es van exiliar, se'n van haver d'anar, crec que el primer lloc que van anar a parar va ser a França. O sigui que és una cançó que té la seva història. I que podria donar lloc a un moviment. Ara, en català, home, jo crec que és indiscutible. En fi, hi ha cançons
1: no
0: de...
1: No t'ha costat.
0: Hi ha cançons de Raimon. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes, tot això que descrivíem ara de Marx, no? Però n'hi ha una que com a himne ha estat imbatible, a més ha estat traduïda a molts idiomes, que la va cantar Lluís Llach molt jovenet, que és L'Estaca.

0: La música té aquesta capacitat de fer que la vida sigui una mica més agradable i ens fa sortir de la prosa aquesta dels pactes i dels personalismes. No sé si aquesta, haver sentit aquestes cançons pot ajudar algú a prendre alguna decisió, però ells mateixos.
1: Magnífica lliçó d'història que portaves a la teva carpeta blava.
0: De gomes.
1: De gomes, i ens ho hem passat molt bé. Basses.
0: Apa.
1: Gràcies.
0: Una abraçada. Fins dimecres.
1: Que ve.
0: Fins dimecres. Adéu, adéu.

0: Ser Catalunya al balcó amb Anna Puigvoltes. Ser Tarragona, Ràdio Reus.
1: Descobreix Scale, els porcelànics amb més trajectòria del mercat. Superfícies d'alta precisió i resistència aprovada. Scale i marbristes artesans, experiència que deixa empremta. El teu marbrista artesà més proper a marbristesartesans.cat.
2: Barra y mantel, gastrogrill en Cambrils. Tapas, pinchos, montaditos, cazuelas, milanesas, empanadas, hamburguesas y nuestras delicias. Tartares, tatakis, pastas frescas, ensaladas. Menú mediodía por 15,90 €. Sábados, domingos y festivos, 18,50 €. Reservas 977-36-5314. Rambla Jaume I 53, Cambrils.
3: Frente a un diagnóstico de cáncer, queremos sentirnos en las mejores manos.
4: En Allianz Medical contamos con un equipo de profesionales altamente especializado y con amplia experiencia. La última tecnología y los tratamientos más avanzados, con una atención humanizada y centrada en cada paciente.
3: Nuevo servicio de oncología radioterápica del Hospital Viamet Tarragona, desarrollado por Allianz Medical.
4: Programa tu primera visita en menos de 24 horas en allianzmedicaliberia.com.
5: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals,
6: que n'aprenguin!
5: Escolta el Que t'hi jugues, Barça.
7: Això és caucra.
5: Descontrol i animació, presentat per Siki Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermuda.
8: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Tu deus del futebol! Tu deus del futebol!
9: Aquest dissabte, Betis-Barça. A partir de 6:15 de la tarda a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
10: És tremendo.
5: Que t'hi jugues, Barça, amb Siki Rodríguez.
11: L'únic que ha de fer el Barça és menjar crispetes.
5: A SER Catalunya.
12: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank, que et vol acompanyar dia a dia.
13: Si saps on vols anar, posa't a caminar.
0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. A la cadena SER i SER Catalunya, el balcó. Amb Anna Puigvoltes.

0: Dimecres de viatge al passat, ja tenim aquí la nostra egiptòloga, doctora en història antiga, Irene Cordón. Com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Tot bé?
1: Molt bé, molt contenta.
0: Que bé.

0: narradora increïble que es deia Irene Cordón.
1: Ana Puigvoltes.
0: Hi havia antic, Homer i la resta de rapsodes grecs i de per allà segle XXI hi havia Irene Cordón. Tal qual. És que ho he pensat.
2: 100%.
0: Narradora, divulgadora... Bé. Quin paper jugaven a la Grècia antiga? Jo em pregunto si eren una mica els bestsellers, els Netflix de la seva època. Ah,
1: mira, la veritat és que a mi m'hauria encantat ser rapsoda. O sigui, us he de reconèixer que l'antiguitat, evidentment, els rapsodes són intèrprets, no professionals, això sí, i que el que feien era recitar poesia èpica, no? Sobretot aquests poemes atribuïts a Homer, que si en cas en parlem d'aquí una estoneta. Mm. Per tant, ens hem d'imaginar una persona, no?, que està dreta, no?, dempeus davant d'un públic... Sí. I que sovint amb un bastó a la mà, ens l'imagino així, i que amb la veu i amb el gest feia viure les aventures d'Aquiles, d'Ulisses...
0: El bastó era per remarcar?
1: Per anar marcant, i perquè també sàpigues que és ell, però sí. I per tant, ens hem de situar en una època, ara ho estàs dient molt bé, no, Anna, en la qual a les polis gregues ara fa més de 2.500 anys, 2.000, quasi 3.000 anys, no hi ha micròfons, no hi ha pantalles... Sí. Clar, llavors, la manera de poder captar l'atenció i emocionar només amb la presència i les paraules, calia que aquesta persona realment omplís, no direm l'auditori, perquè també tenia lloc a diverses parts, no? a l'aire lliure, però això era un rapsoda.
2: Eren una mocatriz, és a dir, ells interpretaven, cantaven i actuaven,
1: en una època,
2: tot.
1: A més que la gent no sap llegir i escriure, que això també ho hem de tenir present, no? Perquè també podíeu dir, però potser es podien llegir ells aquesta poesia èpica, però no, però és veritat, ells reciten, canten, sobretot reciten, els rapsodes són més de recitar i fan una miqueta d'actors, una miqueta, és imprescindible, perquè a més jo crec que la veu era clau, havia de ser una veu molt expressiva, molt ritmada. De vegades la gent s'imagina que estan llegint un poema, no pot ser una lectura plana, sinó pot ser la cosa més avorrida del món. Per tant, jo veig aquí unes dots d'interpretació tremendes, no?
0: Clar, eren històries conegudes, que això a la gent encanta. Torna-me'l a explicar, com els nens, no?, amb els contes, o arribaven a un poble allò... Duc una estrena.
1: No. El que agradava era realment explicar històries que ja eren ben conegudes, el que passa que depèn del rapsoda, aquí es permetirien moltes llicències. Aquí ve la part bonica, depèn del to que tu utilitzes. Si, per exemple, has de parlar de la còlera d'Aquiles, doncs tu hi pots posar una miqueta de salsa, diríem avui en dia, no? És a dir, ho pots recrear i amb la veu doncs marca aquesta tensió o aquesta ràbia, arrossegar alguna vocal...
0: És una rapsoda.
1: No, però m'agradaria, però sí que tenim nosaltres actors i actrius boníssims, que serien uns rapsodes, una mica els monòlegs, no? Sí. Si no el saps fer bé, malament rai.
2: Però sempre, és a dir, quan arribaven al poble, que es posaven al mig d'una plaça i era per tothom, era per algú en concret, no sé si fins i tot hi havia entre ells, entre els rapsodes, feien concursos, aviam qui recitava millor.
1: Mira, hi ha una miqueta a tot. De fet, sempre ens imaginem la plaça del poble, però també us heu d'imaginar que moltes d'aquestes pobles són agrícoles i per tant podien anar fins i tot als camps de conreu. En el moment que ells descansaven, doncs mira, que bé, no?, que tenim aquest rapsoda que ha vingut caminant cap aquí amb la seva vara i ens està escenificant, no?, i ens està explicant aquests poemes que tant ens agraden, que els hem escoltat tantes vegades però que els volem tornar a escoltar. Sí. Ara bé, sí que és ben cert que sobretot a les festes religioses i festivals i davant d'un públic que s'hi aplegava expressament, hi havia aquests concursos que ara estaves dient, Joan, i això ho trobo meravellós. Imagineu aquests concursos de rapsodes, com deurien ser, no? I sobretot, per exemple, als atenencs, no?, la gent que vivia a Atenes durant les grans festes de la Panatenees, que són en honor a la deessa Atena, doncs sabem que competien recitant precisament Homer. M'estic referint, per tant, als cants que apareixen a la Ilíada i a l'Odissea. I a més, hi havia una norma molt curiosa, no? Perquè, a veure, un anaves parlant, per exemple, tu, Joan, ets un rapsoda, comences el primer cant i de cop i volta, el que vindria a ser un jutge deia, continua l'Anna.
0: Llavors, I això havies... amb el cavall, no?
1: Exacte. Llavors, i tu has d'intentar captar el públic perquè el públic t'està escoltant.
2: És com les batalles de galls,
0: de galls,
2: això,
0: sí.
1: Batalles de galls, també, jo sé que fan això també als Estats Units, em sembla, amb els rapers, llavors ara tu com li contestes, al final és el públic, a veure qui és el més entregat, a veure qui és el rapsoda que parla millor i el que s'expressa millor i sobretot
0: bife,
1: aquest
0: no?
1: to de veu.
2: Els bifs, sí.
1: Sí, doncs és exactament igual. Sí, que deuria ser unes competicions, us imagineu, quina meravella.
0: Clar, a mi sempre em fascina el tema de la memòria, que vam tenir l'altre dia l'Albertum, que s'aprèn les instruccions d'un ascensor, que deia que tenia una memòria molt curiosa. Jo imagino que havien d'estudiar molt, estaven molta estona recitant. No sé quina mena de memòria entrenada tenien.
1: No, és això, és una memòria entrenada. És a dir, molt d'aprenentatge, una memòria entrenada i al mateix temps un poema que t'ajudi. És a dir, hi ha sempre com... a veure, unes frases, no? Unes repeticions, unes

0: expressions sempre recurrents. Si algú diu Aquila, ràpidament t'has de dir el dels peus lleugers. I mentre vas dient el dels peus lleugers, que és com un epítet, tu ja ràpidament el teu cervell està buscant la següent frase.
1: Ah, però no hi havia allò que diuen morcilles, no? És a dir, no s'inventaven, no afegien frases.
0: També, això és lo bo, això és lo bo. Sense voler les afegíem.
1: No diu morcilles, és que no em surt en català ara.
0: T'hem entès.
2: Ho hem entès. Sí. Llavors, hi havia alguna base on ells agafaven la història? Eren històries que s'anaven passant de boca a orella i que s'anaven transformant a través dels rapsodes?
0: És que és més que històries. Per ells és la memòria col·lectiva. Llavors, aquestes històries que nosaltres a dia d'avui coneixem, la Ilíada o qualsevol cosa, no? Aquest viatge, no? El retorn cap a Ítaca, que nosaltres ho veiem com una història, com unes aventures, per ells era la seva memòria, dels seus pobles. Sobretot la Ilíada, no? Aquesta guerra contra Troia. Llavors, era una manera de recordar-ho. Va molt més enllà que
2: però
0: només...
2: Però ens hem d'imaginar que hi havia alguna cosa escrit.
0: No, aquest és el tema. O sigui, nosaltres sabem que hi ha una tradició oral molt potent, molt forta. Insisteixo a dir que en aquella època, tot i que tenim escriptura, la gent no sap llegir i escriure, o molt poca gent. Segurament els rapsodes, jo vull creure que tenien com, a veure, algun, no diré esborrany, però algun paperet que a vegades, perquè ho hem trobat. De cop i volta trobes un paper o alguna nota i dius, i això no acaba de ser la Ilíada, però són com anotacions, no us passava a vosaltres. És la xuleta, sí. Vindria a dir, no? Una miqueta,
2: que amb quatre oracions s'ha trobat posteriorment.
0: Alguna cosa s'ha trobat. Llavors nosaltres sabem que és una tradició que es va repetint, que va passant, i però que, què és el que passa? Que al moment
1: les fitxes,
0: que tu estàs recitant...
1: No? Quan has de presentar alguna
0: les
1: cosa,
0: fitxes,
1: clar.
0: És, o el PowerPoint famós. Jo sempre dic, no, que la imatge, quan vas a mi la gent dius que tens una memòria prodigiosa. Dic, un moment, jo faig trampa. I cadascú té els seus mètodes. El meu dia d'avui és la imatge. Llavors, només amb una diapositiva...
1: Saps què dir.
0: Clar, una imatge val més que mil paraules.
2: Jo, ara, abans que la Irene ens faci de rapsoda i ens expliqui tota la llegenda i la història, el que volem que ens expliqui, jo em preguntava també, els rapsodes vivien d'això? O sigui, com vivien?
0: Sí, vivien d'això. És increïble. Per
1: ben
0: tant,
1: pagats i tot?
0: Ben pagats no ho crec, però segur que la gent estava esperant, tenien noms, alguns d'ells, de fet, Homer mateix.
1: Era la ràdio del moment, en el fons, també.
2: Sí, sí,
0: és
2: això,
0: la ràdio,
2: això.
0: Però no només de notícies, sinó d'aquests relats, i també és una miqueta... Clar, estem parlant d'aquesta Grècia clàssica, on naixerà el teatre, fixeu-vos, no? Però sempre en aquest context religiós d'aquestes festivitats i que estan esperant els bons rapsodes que, evidentment, eren premiats. Clar. I els pobles els volien de nou.
1: Clar, tu dius rapsoda i, evidentment, has citat Homer quatre vegades.
0: Sí.
1: Però se'n sap tan poc d'Homer, sempre t'ho preguntem. I ara que tothom s'ha embogit amb la pel·lícula, és a dir... Què en sabem del cert? Tu sempre has dit
2: que podia ser una persona o personatge.
1: O podien ser 50 persones.
0: Clar, és que
1: però vull dir que tot mana d'ell.
0: És que és una paradoxa preciosa, jo sempre ho dic, perquè Homer és, jo diria, un dels noms més coneguts de la literatura universal, ja no dic antiga, i en canvi doncs no sabem res d'ell. No? Si realment era només una persona, doncs no sabem res de la seva vida,
1: ni
0: de
1: on
0: la
1: va néixer.
0: Ni on va néixer. De fet, són diverses les polis gregues i algunes illes que a època posterior... Diuen, sí, segur que era nostra, no? O sigui, tothom té aquesta necessitat. Amb Colom també ha passat, amb Cristòfor Colom. Apareixen aquests personatges, sí. Tothom se'l vol fer seu. Però no en sabem res. La tradició, i jo quan dic la tradició vol dir que el costum, sense tenir-ne proves, sí que ens presenta com un poeta sec. És curiós, no? Que
1: sí,
0: sempre
1: perquè...
0: diem, és que és sec, és sec, no?
1: Si no se sap res, només que vas compondre la Ilíada. I l'Odissea, com sabem que
0: és que no que ho sabem,
1: sec?
0: Clar,
1: no
0: ho sabem, perquè a més, si era només un home, diuen que és sec, que és del segle VIII, que per tant de l'any 750 abans de la nostra era, i que està relat uns fets, relata uns fets que han passat fa 500 anys. Perquè la guerra de Troia l'hem d'ubicar cap al 1200. Ah, per tant, tota aquesta tradició oral, si Homer realment la va escriure, tampoc és seva. O sigui, no ens hem d'imaginar un home sec o no sec que es posa davant d'un full i diu, vinga, va, vaig explicar ara una aventura, no? No. Si realment va ser així, ell el que fa...
2: Hi havia fulls, no?
0: Hi havien papirs, els hi portaven molts papirs d'Egipte.
2: Sí.
0: Sí. I també, sí, pergamins i tauletes, i hi havia cosetes d'aquestes, n'hi havia. Però llavors, si realment ho va escriure una única persona o un grup de persones, tampoc és original d'ells, perquè el que estan fent és relatar uns fets que ja van passar. Llavors, això és molt bonic.
1: Però clar, que sigui sec és com és simbòlic en el fons, no?
0: Això és el més bonic del món, perquè a mi m'agrada molt la simbologia també, i jo dic que la imatge d'aquest poeta sec té una força, doncs, simbòlica, com dius, enorme, perquè algú que no veu el món amb els ulls però que en canvi és capaç de fer-lo veure als altres amb les paraules. I això ho trobo extraordinari. Clar. Per tant, podria ser una metàfora perfectament.
1: Clar,
0: eh?
1: Clar.
2: I Homer va ser llavors el creador de totes aquestes històries mítiques.
0: La tradició ens diu que ell és a qui signaria, sense saber-ho, la Ilíada i l'Odissea. Però no sabem si és una única persona, si són diverses persones, si són diversos pseudònims. Potser hi havia diverses persones, però sí que hi ha una d'elles que és la més forta, la més potent, i després doncs es van afegint, doncs, no sé, algun cap més o algun adjectiu, que tot ho acaba de curar o acaba de lligar molt millor. Bàsicament és això.
1: Val. D'ell, de la persona, doncs no ho sabrem mai.
0: Mira,
1: poden sortir algun dia i que de sobte descobríssim.
0: No, oi, això seria tremendo, però mira, nosaltres sempre parlem de la qüestió homèrica i ens estem referint així. Quan parlem de la qüestió homèrica vol dir que darrere d'aquests poemes evidentment que hi ha un creador excepcional que va donar forma a tota aquella tradició, no? Vale. Llavors, no sabem si és un, si són dos, si són 50, no tenim ni idea, però les obres les tenim. Fins i tot hi ha alguns autors que diuen que la Ilíada potser sí que és d'Homer, però l'Odissea no, o al revés. Per tant, fixeu-se, tant és. La qüestió és que sota el nom d'Homer, sigui un nom pseudònim, siguin molts homes, el que sigui, ens han arribat dues obres que són increïbles, d'aquesta literatura universal que cal conèixer, que cal llegir i que cal saber.
2: Doncs anem a fer, sisplau, que l'Irene Cordón ens faci de Rapsoda.
1: Perquè ens va renyar un Sant Jordi i va dir que si no havíem llegit la Ilíada
0: és que m'agafa un patatús.
1: Tornem-hi.
2: Doncs això.
1: O sigui, la Ilíada relata tota la guerra de Troia?
0: No. Molt bé, llavors hem de començar per aquí, perquè a vegades ho pensem, no? Diem, la Ilíada són 24 cants, aquests cants es van posar a posteriori i simplement relata la part final de la guerra de Troia, és a dir, nosaltres per les pel·lícules i per la tradició, us l'hagueu llegit o no, sabem que és una guerra molt llarga, o sigui, no ens explica el rapte de Paris, d'Helena i que se l'emporta cap a Troia, tot això no t'ho explica. T'explica que porten 10 anys de guerra
1: i a, porten, la platja, no?
0: a la platja de Troia, per tant, allà als estrets dels Dardanels, perquè a dia d'avui recordeu que ja sabem on està Troia. Llavors comença amb la còlera d'Aquiles. O sigui, és increïble perquè el cant número 1 comença que Aquiles, que ell està lluitant del costat dels que serien els grecs, dels pobles grecs, per dir-ho així, dels aqueus, que els hi diuen, està molt emprenyat. Té una còlera molt gran i, a més, per una cosa, per un tema que a mi em sembla quasi absurd.
1: I és un nen petit.
0: És un nen petit malcriat, com ho són tots els herois d'aquella època, perquè, com que ho tenen tot, amb un botí de guerra li van donar una noia, i mira, està molt encapritxat d'aquesta noia, però llavors ve Agamemnon, non, que és el rei dels reis, i diu, no, la vull jo, i li pren. I diu, sí, doncs ara no lluitarem tu. I Aquiles, nosaltres sabem que és el gran heroi, no? I per tant, això tindrà moltes conseqüències. Comença amb aquesta còlera, i la conseqüència quina serà? Que en el moment que hi diu, jo no vull lluitar, els troians encapçalats per Hèctor, que és el gran heroi troià, fill del rei Príam, comença a agafar.
1: A mi m'agrada molt Hèctor.
0: M'agrada molt Hèctor, m'agrada moltíssim, moltíssim. Uf!
2: Per què?
0: Per tot, perquè ell representa per mi l'honor, la honestedat, la valentia, el ser humà. L'altre és Odisseu. O sigui, jo en tinc un de cada, de cada bàndol, clar, evidentment, eh? Però de la part troiana, evidentment, Hèctor se'ns presenta, clar, com el fill bo, com, bueno, una persona molt completa que fins i tot n'és conscient al moment que ell morirà, perquè degut a aquesta còlera d'Aquiles, Hèctor comença a agafar avantatge, llavors els aqueus comencen a dir, els grecs, necessitem Aquiles perquè ens estan guanyant terreny, llavors Patrocle, que és l'amic amant d'Aquiles, és quan pren els escuts i també el casc d'Aquiles i fent-se passar per ell, lluita contra Hèctor. I Hèctor es pensa que està lluitant contra Aquiles i el mata.
1: M'has fet spoiler de... No, és broma.
0: Ah, no, que aquesta obra... quasi 3.000 anys, eh?
1: És broma, si la tinc allà a la tauleta i vaig fent can a can quan puc.
0: És que és meravellós.
1: Perquè hi ha un moment que a tu t'agrada molt.
0: Sí. Bueno, és que n'hi ha molts, eh? Però aquest és quan llavors Aquiles, evidentment, enfurismat, doncs anirà cap allà i no és que faci spoiler perquè això és una obra que té 3.000 anys.
2: Crec que ja es permet 3.000 anys després que puguis fer spoiler.
0: Hèctor morirà i ell ho sap, n'és conscient, perquè veu Aquiles i diu, no, és invencible, morirà, però és que té tanta ràbia Aquiles que agafarà el seu cos, se l'emportarà. Llavors, Príam, el pare d'Hèctor, per mi és el moment o dels moments més destacats o més emotiu de l'obra, que el que farà és anar cap al campament dels aqueus, entrarà dins la tenda d'Aquiles i diu, per favor, retorna'm el cos del meu fill perquè pugui enterrar-lo, perquè es mereix doncs un enterrament. Que de fet així és com acaba la Ilíada, eh? Comença amb la còlera d'Aquiles i acaba amb els funerals d'Hèctor. Primer hi ha una pugna, van parlant dient que no, però finalment, doncs, Príam veu davant seu no el rei de Troia, sinó que veu a un pare.
1: Per tant, la pel·lícula barreja.
0: La pel·lícula és molt
1: és
0: bona. Anem a la pel·lícula, no?
1: Gana, va,
2: sempre diu la Irene que és molt bona pel·lícula, la de Troia.
1: Sí, però vull dir que barreja perquè agafa tota l'enganyifa del cavall de Troia.
0: Però és que és cert, l'Odissea parla d'això, perquè la Ilíada no parla del cavall, no parla de la destrucció de Troia, no parla de la mort d'Aquiles, no parla de res d'això, perquè comença amb la còlera d'Aquiles, perquè li han agafat la noia, i acaba amb els funerals d'Hèctor, per tant no sabem el final. Però llavors l'Odissea, que el que fa és relatar el viatge de tornada d'Ulisses o Odisseu cap a Ítaca, és que és meravellós, perquè a més és com quelcom molt modern, no? A vegades la gent diu, per què? Perquè està ple de flashbacks. És a dir, comença, tu estàs dins del relat i de cop ell comença a sentir a parlar que Ulisses és el gran heroi, però si no, a dir coses i diu, no, això no va passar així, diu, deixeu que us ho expliqui jo. I quan ho comença a explicar, tira enrere, i és quan sabem tot aquests 10 anys més que tardarà a tornar fins a Ítaca, i llavors explica lo del cavall, pam.
2: Fins i tot és la primera vegada a la història que s'utilitzen recursos que ara fan servir molts, de totes les sèries i pel·lis, que són els flashbacs.
0: Totalment.
2: I tot això.
0: Tu comences, és que és meravellosa, l'Odissea és meravellosa, perquè tu entres ja en plena història, que ja està quasi tornant, llavors ell, que està cansat, perquè és un home cansat, que ha evolucionat, comença a sentir, no?, sent altres rapsodes que volen explicar com es va acabar Troia. I diuen que Ulisses era el més intel·ligent, que fe que ho era, i que va tenir la idea del cavall, però comencen a dir, i a dins del cavall van posar 100 guerrers. És a dir, diu, no, no va anar així, no va ser així, deixeu que us ho expliqui jo. Llavors tothom l'escolta. Fins i tot aquest rapsoda diu, ho fas molt bé, però és que els fets no van anar així, perquè jo hi era, sense encara dir que és Ulisses. Llavors és una cosa meravellosa, perquè tira enrere i comença dient, només hi havia 30 dins del cavall, no n'hi havia... Tendim a exagerar, no?, les històries.
1: Ah, clar. Només n'hi havia 30.
0: I aquesta és la lliçó que ja ens donen des de l'antiguitat, que dius, compte.
1: Clar, no li poses ni un pero. És que jo no crec que hi hagi cap oient que no hagi vist ja la pel·lícula, però per si de cas...
2: A la pel·lícula o a la
1: pel·lícula, la pel·lícula.
0: A veure, podríem posar molts, perquè si... Clar, és que, a veure, jo sempre... Qualsevol cosa que sigui apropar-te a la història antiga, jo ho dono per bo. Per tant, m'és igual les llicències
1: per
0: que s'hagin pres,
1: no?,
0: per l'esforç, perquè la gent, mireu, n'estem parlant encara, i això és meravellós. I si Homer va existir o no, no ho sé.
1: S'han disparat les
0: vendes.
1: Però
0: poden estar, exacte, ben orgullosos, si els hi devem als pobles grecs, recordar la seva memòria, perquè insisteixo a dir que és una memòria d'ells.
2: I per què creus que aquestes històries encara a dia d'avui ens fascinen tant a tots?
0: Clar, és molt difícil de respondre això, però almenys parlaria per mi, perquè de fet està parlant de nosaltres. Està parlant d'aquelles emocions tan humanes. Està parlant del dol, de la humiliació... T'està dient que fins i tot, malgrat aquests déus i aquests herois, són imperfectes, som nosaltres, i per tant és un reflex, és un mirall, i que al final res ha canviat, i crec que et dona moltes lliçons, i veus fins i tot l'evolució dels personatges, i jo crec que un s'hi pot veure reflectit. No? Qui ets tu respecte al Joan de fa 20 anys? Doncs hi ha poca cosa d'aquell nano.
2: I m'agradaria pensar, o sigui, veure... quina és la història que explicaven els grecs en el seu moment i si realment és exactament com ens l'expliquen avui o ha anat evolucionant del boca a orella i...
0: Però jo crec que va evolucionar molt, sobretot els primers 500 anys, és a dir, des de la caiguda de Troia al 1200 fins que arriba aquest Homer o qui sigui que ho passa per escrit, però de saber que en el seu dia va ser una obra tan popular que ens han arribat moltes còpies de la Ilíada. O sigui, no és un pergamí signat amb un senyor
2: molts,
0: que es diu
2: molts,
0: Homer,
2: molts anys,
0: que continuen i que es copia aquell text perquè és de la literatura universal. Llavors, tu fas copiar això i llavors t'arriba des d'Egipte, per exemple, ens han arribat molts papirs amb trossos de la Ilíada, amb aquesta darrera excavació arqueològica d'Oxirrinc, de la Universitat de Barcelona, va trobar un tros de la Ilíada amb una de les mòmies. Per tant, és un text que es repeteix, que és conegut, que és molt conegut.
2: O sigui, no només a l'antiga Grècia, sinó en altres civilitzacions.
0: Bueno, hi haurà un moment que sí, que hi ha molt contacte amb el poble grec, a Egipte, llavors és normal ser molt grecorromà. I de fet acabaran havent els Ptolomeus, no?, governant.
1: Hi ha molta gent que s'ha anat a la llibreria i s'ha comprat, jo tinc un amic que es va comprar la Ilíada, l'Odissea, la Eneida. S'han de llegir per aquest ordre?
0: Correcte, o sigui, la Ilíada és la primera perquè, a veure, per mi seria el resum, no?, que narra una guerra, pum. L'Odissea és el retorn d'un dels personatges, Ulisses, tot i que també t'explica el final dels altres, perquè també et quedes una miqueta sabent què li va passar a Agamèmnon o què li va passar a Aquiles, doncs això t'ho explica l'Odissea. Llavors l'Eneida, meravellosa de Virgili, t'explica com no tots els troians van morir. Nosaltres sabem que, evidentment, Troia quedarà totalment arrasada, més arqueològicament s'ha pogut demostrar.
1: És l'Eneas fugint amb la missió de muntar Roma, no?
0: No, més que Roma li diu una nova Troia.
1: Una nova Troia.
0: I la nova Troia és Roma. Però amb un viatge també meravellós.
1: Escolta, i per què virgilista com una mica...
0: Virgili?
1: No eclipsat. Per Homer, però
0: mira,
1: no sé si
0: passa?
1: Té la mateixa força.
0: Clar, mira, jo crec que sí que la té, perquè d'entrada sí que sabem que va existir, sabem moltíssimes coses d'aquest personatge.
1: Es mereix un capítol.
0: Es mereix un capítol, per tant en parlarem. A més, va ser un encàrrec, això d'escriure l'Eneida, per part del primer emperador de Roma.
1: Pensava que deies de la primera editorial, que també n'hi ha.
0: Tot serà buscar-ho i trobar-ho.
2: Podem recordar Troia... va existir, no va existir, on és, que això ja ens ho van explicar.
1: Què li dius, això, 40 segons, que hem d'anar acabant.
0: Troia va existir. Troia va existir gràcies a un arqueòleg que es diu Henry Schliemann, que la va trobar a finals del segle XIX, meravellós, principis del XX, i ens va poder demostrar que efectivament Troia va existir.
1: Saps per què t'ho he dit, no? Perquè on hem d'anar?
2: A Troia, a visitar-la, jo necessito...
1: No, perquè no sabem.
2: Jo necessito tocar
1: terra. No te'n recordes que ens va explicar allò de les... Ens va explicar allò de les capes?
0: Els nou nivells, hi ha nou troies diferents. El que farem és anar fins a Istanbul, llavors baixarem i anirem per tota la costa del mar Egeu, la part turca. Començarem per als estrets dels Dardanels, que allà està Troia.
1: Això ho fem, eh?
0: Sí, sí, quan vulgueu.
1: Tu saps que...
2: Ara mateix.
1: Ja ho dius i ho fem.
2: A Viatges Irene Cordón ja ho està organitzant.
1: Irene Cordón, una abraçada, egiptòloga, doctora en història antiga. Fins aviat.
0: Fins aviat.

0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
1: És dimecres 14 d'octubre i aquestes són les notícies del dia.
0: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
1: El Tribunal de Comptes ha aplicat finalment l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i una trentena més d'exalts càrrecs del govern que estaven encausats per haver finançat el procés amb diners públics. Martí Oliver.
2: La plana major del procés estava acusada d'haver fet servir més de 5 milions d'euros de manera irregular per poder pagar les despeses de l'organització de l'1 d'octubre i també la promoció exterior durant els anys del procés. És una decisió que es produeix després que el juliol la justícia europea constatés que no es van fer servir fons europeus, com li havia preguntat el tribunal, i que era el principal impediment per aplicar l'amnistia. A més, l'òrgan també ha aixecat les mesures cautelars, com ara les fiances, que tenien garantia en una resolució que es pot recórrer en apel·lació i que arriba pocs dies abans de l'amnistia del Suprem, si no hi ha un gir de guió, als líders del procés.
1: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat la decisió.
3: Celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta.
1: I ha reclamat que l'amnistia sigui integral, igual que Esquerra i la CUP han fet a través de comunicats. També n'ha parlat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: Malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen.
1: Creu que la decisió del tribunal demostra que Catalunya està a camí de la normalització. Tot plegat avui que ha estat un dia marcat per les protestes dels pagesos. Un centenar de tractors han sortit a primera hora de diversos punts del país i han tallat els carrers de Barcelona al migdia. Segons els organitzadors, a la manifestació hi han participat un miler d'agricultors, molts dels quals s'han desplaçat en autobús per estalviar-se la gasolina que els costa moure la maquinària. Precisament, la pujada dels carburants és un dels motius de la protesta.
5: Amb l'increment de costos de més del 30% d'hidrocarburs energètics i fertilitzants, la barra de pa s'apujarà a 3 euros per unitat.
1: Per això reclamen pagar l'impost mínim pels combustibles, però també denuncien els preus irrisoris que els paguen per les collites.
6: I aquest any la pera potser no la paguen a 40 cèntims, quan el preu de cost de produir aquesta pera min costa 48.
1: I també critiquen l'acord de la Unió Europea amb el Mercosur, que temen que ompli el mercat de productes més barats amb menys garanties mediambientals. La pujada dels carburants, per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà, fa mesos que fa augmentar la inflació. L'IPC a Catalunya, el mes de setembre, ha pujat 5 dècimes. Ho hem sabut avui. Ara els preus són de mitjana un 4,5% més cars que fa un any. És la pujada més alta des del febrer del 23, quan encara s'arrossegaven les conseqüències de l'esclat de la guerra a Ucraïna. El que més ha fet pujar els preus són els combustibles i, de fet, el govern espanyol ha confirmat que el mes que ve es mantindran els descomptes de 20 cèntims per litre aplicats al gasoil i a la gasolina. En plana política, les formacions d'esquerres continuen negociant a contrarrellotge per oferir una única coalició a l'esquerra del PSOE per les eleccions generals. Tenen fins divendres per arribar a un acord. Avui Ada Colau, líder del Front Ampli, s'ha ofert a renunciar a ser la candidata per pactar amb Esquerra i Podem.
7: Jo no tinc cap problema en fer un pas al costat i recolzar la candidatura que reuneixi més consens. Per tant, li dic clarament, el problema no serà el meu nom.
1: Segons el darrer baròmetre del PSOE, publicat avui, el PSC seria la primera força a Catalunya i Esquerra quedaria segona, menjant-li bona part del terreny als comuns, que caurien fins l'última posició. I també s'ha fet públic el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, en aquest cas per les futures eleccions catalanes, que indica que el PSC revalidaria la victòria amb un cert desgast i que Aliança Catalana superaria Junts i fregaria l'empat tècnic amb Esquerra Republicana a la segona posició. I avui també Adif ha advertit que la normalitat a la línia de tren d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid no es recuperarà fins a principis de la setmana vinent, després de l'incendi a un tren dilluns a la tarda.
8: Són treballs molt complexes, només es poden fer en un horari nocturn. Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'Adif treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
1: El vagó incendiat continua a la via, a l'altura de Saragossa, per tant ara s'ha de circular per via única i això ha obligat els operadors a Renfe, a Irio i a Ouigo a adaptar els horaris i a fer canvis i els trens d'alta velocitat avui i aquests dies poden patir retards generalitzats, avui han estat d'entre 15 i 30 minuts per culpa de les limitacions de velocitat que hi ha al tram afectat. Aquestes són les notícies d'avui.
0: El dia en 5 minuts.